0: Ets però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
7: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni.
3: Miro la meva boba.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.
12: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
11: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
13: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
13: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio Sant

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a
6: l'òpera. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva boca.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Quichon, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Ves, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Música, radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell unicoma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
6: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
8: música. Sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
9: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosanquirza.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirza. Tastet de Radio Sanquirza. En Tastet de Radio Sanquirza se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sanquirza.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirza.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sanquirza i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sanquirza i quan vulguis a radiosanquirza.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva boca.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Kitchen, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Pep, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
13: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
14: Ràdio Sant Quirze.
13: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixón, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i al... sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. A Ràdio

0: Els somnis dels anar.
1: Cada setmana Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
4: Ràdio Sant Quirze.
3: Sempre al teu costat.

vida sense ell. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja

0: som, els mocedades, aquí, o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint, o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera. Quin sentit té que em xupi a la cara? Posem un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara.
4: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
5: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
4: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
5: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
6: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
7: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
6: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
8: Miro venir babó.
6: Andreu Cistella, el Pauet.
9: Aquí xon, què fer?
6: Contes de microbis.
10: La desfilada dels microbis.
6: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
11: Li diré a la meva mare.
12: La Moixiganga.
6: Un programa presentat per Moisès Bru.
7: La Moixiganga.
13: Pes, quina gràcia.
14: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
6: Benvinguts al Circ Petit.
15: Obre la porta, manca el dimoni.
8: Miro la meva bola.
15: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
16: El genís fa màgia, no miracles,
17: Doncs quin xororamà!
6: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
18: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
19: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
20: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
21: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

Aquí no hay ya. No. Aquí. Aquí no hay ya. Aquí no hay ya truco.

crec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen.

temps del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant, però vull fer les coses bé.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, a programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable, amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sanquirze, radiosanquirze.cat. Una vegada hi havia un programa de ràdio.
1: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
0: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
2: Miro la meva boca.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
3: Ah, Quixon, què fer?
0: Contes de microbis.
4: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
5: Li diré a la meva mare.
6: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
1: La Moixiganga.
6: Ves, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
8: Obre la porta, man del dimoni!
2: Miro la meva boba.
8: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
3: Doncs quin xororama!
0: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Punt i coma, amb Mercè Martí Arones. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
11: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
10: Punt i coma, amb Mercè Martí Arones.
11: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
10: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: explica radiosanquirza.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda som solidaris amb Laura Roger, un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació, tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze som solidaris.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles, cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
3: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Whoa!

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

segueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes.
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta.
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap.
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
10: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.
1: Necessit.

Aviam, un, dos, tres, i ja hi som tots.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Poblejant. Som a tot el país.
2: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves i som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Mary Sharp, mi trinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Publica radiosanquirsa.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: explica radiosanquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven, o pasan, o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio San Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
3: Radio San Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit,
4: miro la meva bo,
2: Andreu Cistella, el Pauet,
5: aquí xan, què fer?
2: Contes de microbis,
6: la desfilada dels microbis,
2: posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare,
8: la Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Pep, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
4: Miro la meva boba.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El xalís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xororama.
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Clica radiosantquirze.cat.
12: That's right, I'm sad and blue, 'cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, Radio Sant Quirze.

0: Sonica, radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Si tu ja no

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Els somnis dels anàlegs. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: Miro la meva bola.
2: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Sempre al teu costat.

0: Codifica, radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio

0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
4: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Radio Sant Quirze.
6: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
2: Bona tarda, Sant Quirze. El ple ordinari del mes de maig tindrà lloc aquest vespre a 7:45 a la Sala Salut Pastor de la Patronal. En l'ordre del dia destaquen la liquidació del pressupost 2025, l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal de circulació i quadre de sancions, l'aprovació inicial del document únic de protecció civil municipal de Sant Quirze i l'aprovació dels 2 dies addicionals d'obertura comercial autoritzada i aprovar la substitució de 2 dies d'obertura. La sessió es podrà seguir en directe a santquirzevallès.cat/ple i a Ràdio Sant Quirze al 90.9 FM i a radiosantquirze.cat. El Consell Educatiu Municipal, reunit aquest passat dilluns al celler de Can Barra, va valorar el desenvolupament del procés de preinscripció escolar per al curs 2026-2027, tant a l'etapa d'educació infantil com a secundària obligatòria. Pel que fa a I3, s'han registrat un total de 117 preinscripcions, majoritàriament de nens i nenes de Sant Quirze. Durant la reunió també es va destacar que el nombre d'alumnes empadronats en aquest cicle ha augmentat un 8% respecte als naixements registrats aquell any. A l'etapa d'ESO, l'Institut Sant Quirze ha rebut també 117 preinscripcions, mentre que l'Institut Sales i Xandrin ha registrat 55 i l'Institut 11 de setembre 6. En el conjunt de la secundària obligatòria es manté també una elevada presència d'alumnat empadronat al municipi. Durant la sessió també es van exposar les demandes traslladades al Departament d'Educació en el marc de la taula de planificació celebrada a finals d'abril. Entre les principals peticions hi ha la incorporació d'una quarta línia de primer d'ESO a l'Institut Sant Quirze, que el curs vinent tindrà una ràtio de 30 alumnes per aula i que reduirà fins als 25 alumnes per al curs 2027-28. Una altra de les demandes destacades és la creació d'una segona línia d'I3 a l'escola Taula Rodona. Els representants municipals van explicar que quedarà esperar fins al dia 10 de juny, data en què el Departament d'Educació de la Generalitat presentarà l'oferta final de grups per al curs vinent. En el marc de la reunió, l'Ajuntament també va exposar les inversions realitzades als equipaments educatius del municipi durant els darrers 5 anys, que s'adeixen a prop d'1 milió d'euros. En aquest sentit, el consistori va reiterar la necessitat de demanar a la Generalitat la revisió dels concerts educatius amb els centres privats, així com de continuar treballant per posar en valor l'oferta educativa de Sant Quirze i afavorir la permanència de l'alumnat al municipi. Avui dijous 28 de maig a 6:45 de la tarda, l'entitat Ateneu del Món explicarà a la sala Muriel Casals els detalls i la trajectòria d'un projecte paradigmàtic de la cooperació internacional pel desenvolupament, com és facilitar l'accés a l'aigua als habitants de les comarques de Nyanyona al Camerun i el seu impacte a les seves vides i en especial al de les dones. Amb 25 anys de cooperació i 30 pous construïts, l'Ateneu del Món ens donarà les claus del seu èxit. Si voleu assistir, podeu reservar gratuïtament la vostra entrada a entrades.santquirzevallès.cat. Avui a les 7 de la tarda la sala Josep Brossa de la Patronal acollirà la xerrada Més enllà de la bàscula, llibertat alimentària i benestar real. Anirà a càrrec de la dietista i nutricionista Nagi Espert i l'assistència és gratuïta però amb inscripció prèvia a entrades.santquirzevallès.cat. L'activitat està organitzada per l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. L'Associació Cultural Emmascarat celebra el seu 3er aniversari amb una jornada festiva oberta a tothom. La celebració tindrà lloc aquest dissabte, 30 de maig de 2026, de 12 del migdia a 11 de la nit, a la Masia de Can Feliu. Durant tota aquesta jornada hi haurà una programació de DJs convidats, vermut, botifarrada, tardeig i diverses activitats pensades per compartir un bon ambient. Sant Quirze del Vallès celebra aquest diumenge 31 de maig la primera edició de la Caminada Solidària Oncològica, una iniciativa organitzada per l'Ajuntament amb l'objectiu de recaptar fons per l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron. La caminada començarà a les 10 del matí des del Centre Cívic Can Feliu i comptarà amb 2 modalitats, una de 2,5 i una altra de 5 quilòmetres. El preu d'inscripció és de 12 euros i les persones interessades es poden inscriure en línia a l'enllaç que trobareu publicat a l'apartat agenda de santquirzevallès.cat o al Casal Cert de Galliners tots els dimarts i dijous a la tarda, així com a l'Escola Municipal d'Adults tots els dijous a la tarda. El tràmit es podrà fer fins al mateix dissabte 30 de maig. L'Ateneu del Món organitza aquest diumenge 31 de maig a 6:45 de la tarda a la sala Josep Brossa de la Patronal la representació d'Amigues, una obra que presenta 4 dones amigues de tota la vida que es troben una tarda per xerrar i passar l'estona i una trucada de telèfon porta una notícia sorprenent i impactant que ho capgira tot. Podeu adquirir les vostres localitats a entrades.santquirzevallès.cat i els beneficis es destinaran als projectes solidaris promoguts per les entitats Cipo i Sense Sostre de Sabadell.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. El temps.
2: I pel que fa a la previsió del temps, avui acabarem la tarda amb sol i molta calor, amb temperatures entre els 30 i els 33 graus. Demà continuarem amb sol i les temperatures seguiran sent altes, tot i que no s'enfilaran tant. Les màximes se situaran als 31 graus i les mínimes estaran al voltant dels 20. Això és tot, que acabeu de tenir una bona jornada. Per a més informació, consulteu santquirzevallès.cat i radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
3: Hola, benvinguts al podcast del Consell d'Adolescents de Sant Quirze del Vallès. Som l'Iris, la Jana, el Xavi, el Lucas i jo, l'Adrián, del grup de les drogues. Parlarem de com afecten les drogues als menors d'edat i què passa quan els menors les consumeixen. I també de què podem fer per aturar-ho.
4: El Consell d'Adolescent ha parlat de les drogues amb diferents experts de diferents àmbits, com el cap de Sant Quirze del Vallès, amb joventut de l'Ajuntament, i els hem entrevistat per saber en què se centren i com veuen la situació des del punt de mira d'un adult o expert en aquests temes.
3: Ara escoltarem una petita entrevista amb l'Ainhoa de com veuen el tema de les drogues els de joventut de l'Ajuntament.
2: Ainhoa Soria, tècnica del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Sant Quirze.
5: Bueno, jo sóc l'Ainhoa, sóc una tècnica auxiliar del Servei de Joventut, sóc educador de carrer i sóc la figura escolta jove del municipi de Sant Quirze. I bueno, com afecta l'alcohol físicament? I l'altra pregunta és com afecta mentalment l'alcohol. A nivell emocional i de salut mental, al final el fet de consumir et genera molt més risc en tots els sentits i per tant pot generar més ansietat, més conductes de risc com estar desmotivat, el rendiment escolar, no tenir ganes de fer esport o no tenir ganes de relacionar-te, pot generar una inestabilitat emocional, és a dir, tenir canvis d'estat d'ànim molt més bruscos, tenir dificultats per gestionar situacions d'estrès o una mica d'angoixa, inclús pot derivar a altres trastorns, inclús trastorns mentals molt, molt més greus. I llavors a nivell físic doncs, també afecta a molts òrgans del cos, i, bueno, a tot el cos, i pot generar doncs, alteracions a nivell, per exemple, del fetge, també quan una persona consumeix substàncies, també fa que el seu, o sigui, la velocitat de reacció i de nivell de processament cognitiu sigui més lenta. És a dir, us costarà molt més reaccionar, també us tornareu persones més impulsives i us costarà tenir el maneig de moltes situacions i també doncs, hi ha un risc d'intoxicació molt, molt elevat.
6: Ara parlarem amb la policia de Sant Quirze.
2: Carles Requena i Raül Samaniego, caporals de la policia local de Sant Quirze del Vallès.
7: La normativa, vàper, tabaquisme i calentadors de tabac. Cap persona menor de 18 anys hauria de tenir accés a aquests dispositius. Hi ha molts establiments que ho anuncien i que ho venen, sí, però no haurien de vendre, igual que l'alcohol, no es podria vendre a menors de 18 anys.

0: mercat a por una ampolla d'alcohol o tabac i anar a comprar-lo. El que està prohibit no és que ell compri, el que està prohibit és que el de l'establiment li vengui. Sí. S'han de posar mesures per evitar que els menors tinguin accés a segons quines substàncies.
1: Seria més un tema dels supermercats o establiments que venguin aquestes coses a menors, no?
2: Exacte.
3: Això
2: mateix.
4: O sigui, què podeu fer perquè els que ho venen, els que venen les drogues, el tabac, els papers, no els diuen que siguin els menors? O sigui, com podríeu controlar-ho?
3: Bona pregunta. Doncs, a banda d'incrementar els controls, que sí que s'han de fer, s'han d'incrementar els controls en aquest establiment, necessitem la col·laboració ciutadana, sempre, perquè sense que ningú ens digui que hi ha una anomalia, és difícil demostrar que hi ha una anomalia. Jo veure a una persona vestida així que ven un producte de tabac a un menor, no ho veuré mai. Bueno, i si estic vestit de paisà, paisà vol dir sense l'uniforme, a mi ja em coneix tothom aquí. Ja portem molts anys, llavors. La col·laboració ciutadana és imprescindible.
5: I per últim parlarem amb la Laura Gilbert Sánchez del CAP.
6: Laura Gilbert Sánchez, infermera comunitària del CAP Sant Quirze.
7: Jo em dic Laura i sóc infermera del CAP d'aquí Sant Quirze del Vallès.
8: Com afecta les drogues en general?
7: Les drogues tenen diferents efectes. Tenen efectes, depèn de quina droga parlem, tant el sistema respiratori, digestiu, que provoquen malalties, o de forma puntual fan que empitjorin altres malalties o en provoquen de noves, que són cròniques, però després sobretot també ens afecten a nivell cerebral, o momentàniament en el moment en què ens les prenem, o també a llarga durada si és algo que fem de forma molt habitual.
9: Tema psicològic.
7: Bueno, tant psicològic o també cognitiu, el que dèiem abans, depèn de quin tipus de droga, doncs pots acabar perdent capacitat de parla, de la mobilitat, de també la concentració,
9: també el control del que fas.
7: El control del que fas, sobretot en el moment en què te la prens. Del final, quan prens una droga, genera dopamina que està en el cervell i el que fa és la sensació de tens molt poder i no pot passar res. Llavors perds com la percepció del risc.
8: I per què és tan addictiu el tabac o les altres drogues?
7: Va relacionat una mica amb això de la dopamina, que al final, quan tu prens droga, el cervell genera dopamina i la dopamina el que fa és una sensació com de gust, no? d'estar molt bé. Llavors, clar, el cos ho percep com una cosa positiva i que li agrada i que vol repetir-lo. I quantes més vegades ho fas, pues més tens aquesta sensació.
8: I com afectaria això als adolescents?
7: Els adolescents, hi ha dues, el que havíem comentat, dues o tres coses. D'una banda, tenen la mateixa sensació, quan prenen drogues, també tenen aquesta sensació com d'estar bé, inclús a vegades perdem la vergonya que potser tenim si no hem pres res, som més sociables, això d'una banda, després també tenim la sensació que ens relaxem més, per tant estem més tranquils, i després també a nivell d'àmbit social, doncs també això, com ens és més fàcil mantenir relacions.
9: També el rendiment acadèmic i esportiu afecta.
7: Exacte, però en aquest cas seria negativament. O sigui, efectes negatius tant en el rendiment esportiu com també acadèmic, del que dèiem, la falta de concentració, a vegades també la necessitat o l'addicció que pot generar, et pot crear problemes amb la família, amb els amics.
10: Que sí, és veritat que alguns traficants, en comptes de vendre cocaïna pura, doncs el que fan és la barregen amb unes altres drogues. Què passa si tu consumeixes aquella barreja?
7: Clar, el risc de consumir drogues ja d'entrada és que mai saps exactament què estàs consumint, sobretot aquestes que venen, que són tan químiques que venen en pols o que no és, per exemple, la marihuana, que és una planta que igualment també et pots trobar que a vegades porten altres substàncies que no són pures, no representa. Llavors, què et pots trobar en moltes situacions? Una sobredosi, per exemple, que acabis ingressat a l'hospital o inclús que... Exacte, hi ha casos de gent que s'ha mort. Després també, en el cas d'acabar a l'hospital, doncs pot ser, per exemple, a nivell cerebral, però també alguna parada cardíaca pot causar, i altres coses menys greus, de que hi hagi un risc de fer alguna malaltia pulmonar, alguna cardíaca. Clar, això és que és molt complicat.
8: Llavors, com afectaria la cocaïna?
7: La cocaïna torna a ser una altra substància que genera molta dopamina. La diferència

0: que la cocaïna, sí, la dopamina quan es genera, el cos la torna a reabsorbir. La cocaïna el que fa és que no la pugui reabsorbir. Per tant, tens durant molta estona un excés de dopamina que fa que estiguis com eufòric, no? Llavors, per això genera tanta addicció, perquè estàs molta estona tenint això, la sensació de que tens el poder, de que ets, bueno, que et vas a menjar el món. Clar, quan passa aquest efecte, fa l'efecte totalment rebot, no? I entres en un estat d'ansietat, de depressió, de malestar.
1: Ara que ja hem escoltat l'opinió d'un adult i un expert, ara li toca al Consell d'Adolescents, després d'haver escoltat les dues entrevistes. Llavors, la nostra opinió és que les drogues són molt dolentes pel cos, i no només pel cos físic, sinó pel cos emocional i per l'estat emocional per qui les consumeix. I nosaltres recomanem que no es consumeixin i que no les consumeixin, perquè són molt, molt dolentes pel nostre. I ara, per acabar, li toca als infants i adolescents, que són els que estan més implicats en aquest tema, i ara escoltarem els joves que hem entrevistat.
2: Quines conseqüències té el consum de drogues?
3: El consum de drogues pot generar malalties del cervell, d'addiccions, pots gastar-te molts de diners perquè et vicies, també pot afectar-te cara a la família, perquè potser et separes i pots fer-li qualsevol cosa. Potser la memòria ja no la tens tan bé i coses així.
2: Per què creus que els adolescents consumeixen drogues?
4: Doncs perquè es volen fer els xulos i doncs pues, ho fan per semblar-se també als del mateix grup i que no siguin diferents i que no els hi prenguin com diferents.
5: Coneixes algú que consumeixi drogues?
6: Sí, bueno, conec algunes persones que fumen, no veuen drogues com a tal, però sí que fumen i bastanta gent.
2: Quines drogues creieu que són les més consumides en adolescents?
7: El primer jo crec que és el vàper, ja que tothom, bueno, els més adolescents sempre estan amb això. Després el tabac, el xocolata i la marihuana.
5: Què penses sobre les drogues?
8: Penso que són dolentes pel cos, que no haurien d'haver existit i que no fan res bé, només fan que es provis i que segueixis i que segueixis i malalties i...
5: Com creus que afecten les drogues al dia a dia?
8: Doncs crec que els joves poden deixar de fer esport, llavors la seva salut baixa, o fins i tot poden acabar sense fer els estudis i treure's pues, a la universitat i tot això, perquè les drogues afecten molt, ja que et centres només en elles, en més dels estudis, l'esport, la salut.
9: Per què la gent consumeix drogues o nicotina en forma de vàper?
10: Jo crec que la gent ho fa per quedar bé, ja que com hi ha gent que són com els guais que consumeixen, volen ser igual que els altres.
9: Quines drogues coneixes?
11: La cocaïna, el vàper, el porro, l'alcohol, los cigarrillos i la marihuana.
9: Algun cop has provat les drogues? Quina? Voldries provar alguna?
12: He provat una que és molt perillosa, et fa addicte, que és el sucre. He provat el cafè, l'alcohol, si es considera, la nicotina i el tabac. Ja està.
2: Llavors, el Consell proposa una idea per a les persones que volen canviar aquest consum de drogues. Nosaltres no podem fer res perquè no deixin de consumir drogues, però sí que podem advertir del que estan consumint és letal per la salut, i perquè ens creguin amb més pes els hem de donar proves. I el Consell recomana que si coneixes algun menor de l'edat que consumeix drogues de qualsevol mena, que l'aviseu del que està prenent és tòxic i molt dolent. Si no fa cas, el millor és que ho deixem estar i podríem avisar un adult.
13: Gràcies per escoltar-nos. Si tens entre 12 i 14 anys i vols canviar, Coses de Sant Quirze del Vallès participa en el Consell d'Adolescents, un representant de cada aula de primer i segon d'ESO. Cada mes ens trobem per parlar sobre temes que ens afecten i acordar què fem conjuntament. I aquest any el nostre grup ha decidit centrar-se en les drogues per ajudar els menors d'edat que no les consumeixin. Esperem que tot això us hagi servit d'algú i que us hagi agradat. Moltes gràcies.
14: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixón, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perdis.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
4: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a
5: l'òpera. Per una mica de música, que sí. Ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze.
8: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

amb ombres vibrants i tons centellejant. No creiem en les males herbes. El maniqueisme no té cabuda en la moral de les plantes. Les males herbes creixen on volen, tan males que s'han guanyat el dret a representar una botànica rebel·li de resistència, autònoma i desobedient.

0: Hola, què tal esteu? Benvingudes a Anònima Viva, un programa de ràdio que neix avui amb molta il·lusió i amb la voluntat de compartir amb vosaltres tot allò que us hem preparat. En aquest espai posarem el foc a les plantes que creixen als marges, i és aquí on descobrirem uns espais sovint ningunejats, volgudament oblidats i repetidament apartats. Durant una estona et proposem capbussar-te a les margeres per viure-les i veure que els marges són diversitat, són col·lectivitat, però sobretot són espais vius. Avui et deixarem al marge, però no pateixis perquè hi estarem juntes i et mostrarem noves maneres de viure, noves formes d'entendre'ns i alternatives a tot allò uniforme que ens imposa el camí. Dissidències necessàries per esdevenir persones una mica més lliures. Per endinsar-nos en aquesta petita aventura, ens acompanyen la Lara. Hola, Lara, com
1: Hola.
0: Estàs?
1: Hola, una mica nerviosa, però supercontenta.
0: I la Cristina. Hola, Cristina, com va tot?
2: Hola, com va tot?
0: Bé, bé, bé. I jo mateix, en Martí, que ara mateix us està parlant. Preparades? Avui, el nostre punt de partida és l'Espernallac. Comencem amb Anònima Viva.
3: Anònima Viva. Tot allò que creix... als marges.
4: Abans, quan tot això era en camps, passejàvem enamorats entre els rellers, els horts, els senders i els murs de pedra seca. Ara, hi ha blocs de més de 4 pisos, fileres de cases adossades, carrers asfaltats i quilòmetres de carril bici. Abans ens estimàvem. Què vols? També l'amor canvia. Com van els camps i les seves vores, els petits canals, els marges i els camins de les afores.
1: Bon dia, doncs avui, margeres, parlarem de l'Espernallac, també coneguda com Cordonet, Cabeçudes, Esparrellat, Herba de Sant Pere, Sant Joaneres, Espernallac, Camamila, Camamila de Muntanya, Camamila de Maó, Espernallat, Camamila Borda, Botja i tants noms com indrets i persones que la coneguin i anomenin. Floreix de maig a agost i la podem trobar a terrenys calcaris i assolellats de gran part del país, escassa a la franja costanera del nord-est. De la planta s'encullen i conserven els capítols florals o les fulles collides a primera hora del matí. És una espècie molt aromàtica que, recol·lectada a principi de floració, serveix per fer rams que conserven llarg temps el color i la forma i també se'n fan farcellets per com a repel·lent d'insectes. Antigament, aquests rams es penjaven a les portes i finestres per prevenir la casa d'adversitats climàtiques i dels mals esperits. De fet, durant la recerca sobre l'Espernallac he descobert tot de rituals i usos que l'acompanyaven i que avui tenim força allunyats de la rutina i de l'imaginari. Al Pallars, on se'n troben molts usos als llibres, es posava a les habitacions on hi havia un difunt, humitejades, per aromatitzar l'estança i foragitar els mals esperits. I els rams collits per Sant Joan, un cop secs, els cremaven dins les cases com a protecció vers els mals esperits i les bruixes. Fins i tot posaven un ram al mig del sembrat per aturar les pedregades. I la meva preferida, perquè és inevitable al final no tenir-ne una preferida, és el ritual que feien quan semblava que havien de venir tempestes. Es posava una persona davant la tempesta i cremava la planta. Se santiguava invocant el déu cristià i resava una oració a Sant Marc, Sant Roc i Santa Bàrbara. Com a idea, jo proposo recuperar-ne un antic ús, que era fer-se un braçalet amb les cabeces florals, per fer bonic, per espantar puces, mosquits i, com no, mals esperits. Com veieu, l'Espernallac té una ànima protectora que acompanya l'humà i que passa per tot tipus d'elements, des dels climatològics, biològics, sensorials fins als espirituals. Però estic segura que em queden moltíssimes coses per descobrir. Tu què has trobat, Cris?
2: Doncs jo he buscat tot el... he fet un recull de totes les propietats que té l'Espernallac, que n'hem agafat, n'hem escollit les més característiques, i per un cantó l'Espernallac, amb la flor i la fulla en decocció, s'empapa una gassa i serveix per curar ferides o llagues o desinflamar els esquinços. També amb la flor en infusió ajuda a regular els cicles menstruals. Això vol dir que té propietats emenagogues. També és, no? Volem començar a posar paraules tècniques i d'aquestes que tampoc hem d'oblidar en aquest programa. En definitiva, és una planta vermífuga, tònica i digestiva. És a dir, ajuda a protegir el sistema digestiu, eliminar aquells paràsits intestinals que no volem i purgar l'intestí de tot allò que ens contamina. Llavors, qui millor que en Carles Bruguera i l'Alexandra Nebot perquè ens expliquin a través d'una melodia menorquina que es diu Sa despedida com són les propietats.
5: Amaga un dit de la mà per comptar tots els capdells i en aigües d'infusionar sols capítols imparells. Guarda'm de bruixes malvades si són velles i fadrines que a la porta hi tinc tancades.

I com anàvem dient, purgar l'intestí de tot allò que ens contamina. Llavors, nosaltres volem aturar-nos aquí per parlar de tot allò que ens contamina. De tot allò que hem de fer per digerir a diari la ràbia.

Acabem d'escoltar Remei de Cala Fresca amb la poeta palestina Rafif Ziadà. Per qui no els conegui, són un grup molt jove d'Arbúcies que fan un rock forèstic i tenen una rapsoda a la Chantal que podria ser la Patti Smith catalana. Ara a continuació us explicarem doncs una recepta per fer amb l'espernallac. Bueno, una recepta. Més aviat he fet una recerca de receptes i a nivell culinari he de dir que no he trobat massa cosa. El que sí he trobat són un munt de begudes alcohòliques que porten espernallac. Com pot ser la ratafia en porta, i com també en altres terres, per exemple, cap a València, fan un licor que es diu arbaretes i algun més que no recordo. També he vist una recepta que m'ha fet molta gràcia, que era un bitter d'herbes, que portava espernallac, sàlvia, lavàndula, romaní, pètals de rosa, carxofa, brots d'escarola i Jägermeister, soda, i mig litre d'aigua.

0: bueno, no sé, que estigui interessat, que faci les seves, els seus experiments a casa. Després, dir que l'espernellac a nivell aromàtic recorda la camamilla i la Maria Lluïsa, tot juntes, però fan com un aroma molt fort i cítric i alhora floral i molt contundent, no? Aleshores, doncs, en comptes de buscar receptes, he decidit tirar pel meu imaginari gastronòmic i sensorial, i el que presento són un parell d'idees. La primera és macerar oli amb uns quants botons d'espernellac, sempre en nombres impars, i crec que només de 5 posaria, perquè és una herba bastant forta i amb la qual se n'ha de fer un ús moderat, no? I aleshores, fer un oli macerat amb això, i que pot ser infusionat al foc sense que arribi a temperatures altes, després es deixa refredar, i el que es pot fer amb aquest oli és una maonesa amb un punt de llimona i l'oli macerat en espernellac. Aleshores agafarà com tots aquests aromes. I trobo que és perfecte per acompanyar, per exemple, unes navalles a la brasa, uns musclos o unes gambes, o pollastre o carbassó, he pensat. I el que faria també és, mentre faig la brasa i tot plegat, tirar-hi branques seques d'espernellac perquè entre altres coses, perquè se'n feia aquest ús de per fer foc i a part perquè pilli tot aquest aroma. I això sí, al final hi ficaria com un toc de pebre que li donaria el puntillo, que sempre amb la llimona i l'aroma quedaria molt bé. I la segona opció, la que he pensat, és de postres, que seria fer una melmelada de llimona, espernellac i menta. Llavors tindria el punt àcid de llimona, l'aroma de l'espernellac com una camamilla però més forta, no? I la menta més fresca. I això acompanyar-ho d'un iogurt o d'un gelat de iogurt, per exemple. Doncs fins aquí les receptes. Anònima.
1: Helena Sixto, etnobotànica i poeta manresana. Combina tallers i sortides per conèixer les plantes que creixen a l'entorn dels nostres pobles. És coordinadora dels cursos de l'Escola Agrària de Manresa, fundadora de l'Associació Terra Viva i creadora del calendari de 13 mesos anomenat Llunarbori. En definitiva, una vida que ens recorda la sacralitat de la natura i com, al final, tot és poesia. El cap de setmana ens vam acostar a Manresa, a casa seva, al mig del tros, per realitzar la primera conversa del programa Anònima Viva.
2: Escoltem. Hola, doncs bé, molt contenta d'estar estrenar aquest espai i molt feliç de sentir-me al marge amb vosaltres. Els marges, per mi, bé, des d'una manera més, diguéssim, d'amor cap a les plantes, d'observació natural, doncs signifiquen una diversitat, una explosió de molta varietat de plantes que hi podem trobar, que a més ens aporten moltes coses, són molt útils i donen molta bellesa, no? I dit això, en podríem dir moltes de plantes de marge, no?
3: Moltíssimes.
2: I des de banda més metafòrica, com a poeta, doncs seria una mica doncs aquest fet de viure una mica al marge de la societat, no? També és un camí com molt lliure, molt divers i, bueno, també una explosió de diversitat també, i a vegades doncs també amb aquesta connotació de ser oblidat o de no ser gaire doncs admirat o reconegut, però bé, amb una autenticitat també.
3: Que bé. Moltes gràcies, Helena. I nosaltres en el programa, cada programa, hem escollit o volem escollir una planta que considerem que creix als marges. I en aquest primer programa hem escollit espernellac, que és una de les, no, plantes que floreix
0: en aquesta, bueno, maig, juny, no, sobretot. I
2: sí, ara està obrint-se, comença a fer botonets, que n'hi ha pels marges i pels terraplens i pels armots també, molt del secà, l'espernellac. I bé, és una planta doncs com amb molts usos, molt estimada. Bàsicament s'ha utilitzat com a digestiva, tot i que s'ha entès molt també amb els usos similars a una camamilla, també hi ha qui li diu camamilla borda, i podria servir també per netejar els ulls. I un altre ús molt, molt important d'ella és com a repel·lent, no? I també té té certs usos més de creences, diguéssim, esotèrics, de protecció, i és molt important ficar, doncs, si et fas una infusió, doncs, ficar 3 o 5 botonets, eh? Sempre és una planta, també, utilitzant prudència i mesura, eh? No, però sí, és una olor molt bonica.
0: Sí, a mi és el que em crida sempre més l'atenció de l'espernallà, que és passar pel costat, tocar-lo i olorar-me la mà, perquè té una, bueno, té una olor, un aroma superfort. Sí. És com la meva primera relació amb l'espernallà, que és aquesta, és tocar-lo i veure com la força que té, no?
2: De fet, aquesta és la manera d'identificar moltes plantes i la sort de que les plantes del secà, d'aquest clima tan eixut, doncs ho tenen, això, que són molt aromàtiques. De fet, és la seva defensa perquè no se les mengin tant.
3: Exacte, exacte. I llavors, bueno, és el que has dit tu, no? Que l'espernallà, una de les coses que ens ha cridat l'atenció és tot el voltant esotèric i de creences que té l'espernallà. I entre elles, la que tu has comentat, de que com a condiment o com a infusió, sempre posar branques, botonets, imparells,
2: sí. Senars. Però sí, no? Això passa amb la majoria de plantes. De fet, en el món així de les plantes sempre es diu d'utilitzar-ne també amb números imparells. Quan fas una infusió, doncs, pots ficar-ne una o tres plantes o cinc i bé, els números imparells és com que tenen aquesta màgia, no? I és una cosa que no està escrita però que es va dient així oralment i bé, a mi m'agrada molt de fer-ho així.
0: Clar, i entrant en tot això, que, no, tota aquesta informació que es va dient, no, que és el coneixement que ens arriba a través dels altres, tota aquesta saviesa popular que està tan desprestigiada, en certa forma, què en penses?
2: Bueno, penso que per això ara mateix em sento tan còmode amb aquesta etiqueta d'etnobotànica. Sempre ho hem fet tot amb les plantes, principalment per necessitat, perquè és allò que teníem a l'abast, perquè al final som nosaltres, són olors que ens ressonen, ens hi sentim bé, i ara tot aquest coneixement, doncs, ja fa uns anys, doncs, que està sent reconegut, que està sent estudiat, i no vol dir persones, no? Allò que els humans hem fet amb les plantes, no? I aquí dintre, per exemple, hi entren les creences, hi entren els usos, doncs, medicinals, alimentaris, els jocs, que és un apartat que m'agrada molt també. I bé, i potser entomant amb allò dels marges, no?, que també ens té, sí que els marges, pues, el que són els marges dels camps, ara mateix estan una mica tocadets, no?, per tot el conflicte, bueno, que afecta la biodiversitat en general, que són els herbicides, que això és principalment una de les meves motivacions també d'aquesta tasca que faig, no?, una mica que es conegui tota la riquesa que ens ofereixen els marges, les clarianes, els boscos, en general el territori, però precisament els herbicides és quelcom que bueno, no només afecta les plantes, està afectant a molts insectes. Hi ha pol·linitzadors que només pol·linitzen a certes plantes que s'estan perdent, i s'estan perdent plantes, no? Jo a vegades faig una mica de broma, però dic que aquesta feina que faig cada dia serà més fàcil perquè cada dia hi haurà menys plantes, no? De fet, tenim alguns tipus de rosella que no són dels marges, sinó que són dels camps, que ara com que se la fa fora dels camps, i ella no té cames, no pot marxar corrents, doncs, bueno, hi ha alguns tipus de roselles que gairebé estan extingits.
3: T'introduïm perquè l'Helena és la creadora del calendari Llunarbori, que aquest any serà la 13a edició?
2: La 13a.
3: La 13a.
0: Que bonic.
2: És molt especial la 13a perquè, per qui no ho sàpiga, el Llunarbori és un calendari de 13 mesos. És un calendari de 13 mesos que recupera... Recorda, hi ha una cosa molt, molt ancestral, no?, que ja no trobem gairebé gaires fonts, que partim una mica del que ens desxifra el Robert Graves, que és un poeta anglès que va anar a viure a Mallorca, al final és mig mallorquí també, i bé, recupera, doncs, això, un calendari on són 13 mesos de 28 dies, que és el cicle lunar, i cada mes, o cada lluna, és el nom d'un arbre. O sigui, són 13 mesos, per tant, el 13 és un número especial, i ara és el 13è any, i també ja és com, bueno, bastant camí fet i ganes de continuar, que arribi, i també em serveix molt per parlar, doncs, dels arbres, no?, d'aquestes plantes grans, no? que són els arbres, i que també pues, crec que va molt bé doncs, fer divulgació, perquè hi ha alguns arbres del Llun Arbori que alguns sí que tothom coneix, però d'altres són més oblidats, i també m'agrada molt tibar el fil doncs, de l'etnobotànica màgico-religiosa, que seria tot el que són les creences o simbolismes que aquests arbres doncs, han tingut al llarg del temps.
0: I per tu, veient com aquesta percepció del temps amb les llunes, amb els cicles que es van repetint, no? Quina diferència hi ha entre el temps lineal i el temps cíclic?
2: Bé, el temps és un concepte que gairebé no ens cabria al cap, no? El temps, en fons, és com infinit, és... Llavors, qualsevol calendari, i un arbori també, pues, al final és una representació, és intentar fragmentar, no? I un arbori té una forma rodona, al final són formatgets, no? Cada dia és un formatget així, un tros de formatget d'aquest temps infinit, però efectivament, si tu observes a la natura, el temps és cíclic, és que no hi ha una altra manera, saps? Vull dir, d'observar-lo, i si bé tenim també una idea de linealitat, no? En tant com a vida humana també li podem veure un sentit lineal, no? Un principi i un final, a la natura sí que, i nosaltres com a natura tampoc no sabem més, no? Sempre estem abraçant un misteri, tot el que observem ens denota aquest temps cíclic, començant per la lluna, el cicle de la lluna, que és cada mes, el cicle del sol, que és el que ens dona l'any, i bé podem observar que totes les plantes segueixen aquest ritme de tant dels dos astres, no? Però principalment el sol, de fet el sol és el que és la font, i les plantes són les creadores de vida a partir d'aquesta llum, no? I la lluna sabem que reflexa la llum del sol, i que també doncs, influencia molt en tot el que és la vida, eh? Diuen que fins i tot si no hi hagués la lluna no existiria la vida aquí, també és quelcom, bé, totes les plantes tenen un moment d'expansió i de contracció, no? I així es va fent sempre, no? Hi ha un moment, hi ha aquesta dansa, no? Aquest moviment que és la vida, de fet no entendríem la vida si no fos moviment, no? I
3: potser és la dificultat de conviure amb aquesta manera d'entendre la vida, no? Amb aquesta manera cíclica d'entendre la vida i de moure's per la vida amb la cronologia lineal que el sistema ens
0: marca,
3: no? Ens marca, no? D'aquest capitalisme feroç, o no sé, posa-li l'etiqueta que vulguis, que és, no?, que hem d'anar sempre en línia recta i no podem entendre la vida.
2: Bueno, és com perseguir...
0: Limitar els marges del temps lineal, no?
2: És com que ens posen sempre el pastaneguet al davant.
3: Exacte. I anem
2: darrere. Sí, la veritat és que sóc un poc inadaptada també en aquest sistema, cada cop doncs, m'he anat generant més el meu sistema, i realment pels marges crec que es camina més bé.
3: Sí, exacte. Clar, no sé si vols que ens expliquis, digues, que ens expliquis sobre la deessa blanca, o entrem una mica també a parlar dels marges.
0: Jo entraria més.
3: A parlar dels marges,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí.
3: Parlàvem l'altre dia sobre els marges i la solitud dels marges. I els marges, no?, tenen a veure amb la solitud i amb l'autosuficiència.
2: I fins i tot amb la marginació.
0: Sí.
2: Jo crec molt que amb això de la marginació, no? Clar, som éssers socials, vulguis que no, deia el Roger Mas, som fets per viure en un formiguer, per tant, tots volem ser integrats, estimats, i necessitem estimar també. I sí, en molts moments, doncs, escollir un camí que un sent porta això, no? Una mica aquesta separació... pot ser més o menys sentida o traumàtica, tot depèn de com ho visquis, però clar, té una gran recompensa, vull dir que és...
3: Sortir dels cànons establerts, no? Potser?
0: Bueno, sortir de la visió o de l'imaginari de l'altre, no? A vegades.
2: Jo crec que més important que sortir seria com entrar, no? Yeah. Entrar en escoltar-se un, no? I saber una mica allò que un vol, que no és gens fàcil, no és gens fàcil tampoc poder-ho fer, no? Però crec que almenys has de saber escoltar, no? una mica jo sempre dic escoltar-te l'ànima, no? Que fins i tot avui en dia, pues, que és l'ànima, és quelcom que gairebé no es reconeix ni que existeixi, no? Des d'aquesta visió científica materialista que ve predominant, doncs això és un terme que no... Però bé, tenim una experiència humana, no? Hem de transitar, jo a vegades feia broma perquè em sento molt animal, molt animal també, però una mica vegetal i plantes i arrelada... Doncs en el meu territori, diguéssim, però bé, tenim una experiència humana i penso que és important no diré aprofitar-la, però sí viure-la, no? I saber-se escoltar, que no és fàcil perquè hi ha molt soroll, perquè estem fets per viure en un formiguer, perquè no és fàcil sortir del sistema, i precisament un dels preus a pagar és aquesta marginació, no? I llavors... Bé, hi ha un punt que al final suposo et vas desenvolupant com a herba de marge i igual que totes les herbes tenen diferents mecanismes perquè no siguin menjades i per poder reproduir-se, doncs acabes desenvolupant en el millor dels casos alguns mecanismes com aquests, no? A vegades t'has de posar punxes, a vegades...
4: Clar, no, perquè...
2: O gastar amargó, són les seves estratègies, sí.
4: Perquè potser com que per poder entrar en el marge has de... Hi ha com un procés de que no saps si vius una contradicció o una observació, no? No sap, vull dir, fins a que ho pots diferenciar.
2: Bueno, amb això del tarot, que també ens agrada molt, i hem seguit l'Oriol Sauleda i així, i sempre diu que és abraçar contraris. O sigui, que estem aquí abraçant contraris constantment. De fet, ho estem barrejant tot, tinc tot barrejat dins meu, el llunarbori, no? Els cicles, és sempre abraçar contraris, és el que creix i el que decreix, és la part clara, la part fosca, no? Però bueno, en aquest abraçar el contrari hi ha la completitud, no? Hi ha el ser un ésser complet. Ens estem posant molt metafísiques, no sabia que arribaríem aquí.
3: Nosaltres tampoc, però estan aquí al tros de l'Helena, no? Veient Montserrat de fons, jo crec que...
4: És molt difícil no connectar amb aquesta part. A part que és el que dèiem, no? És un tot, vull dir, aquesta part també forma part d'això.
2: Sí, vull dir, jo també ho he dit abans, jo també ja sóc inadaptada. L'altre dia vaig baixar a Barcelona i redeu, quin... Vull dir, perquè vaig anar a un acte poètic i al final doncs vaig trobar ja una mica l'ambient, no? I la petita comunitat. Però realment costa, no?, també, i, bueno, és això, vull dir, de fet, jo vaig estudiar publicitat i ràpidament vaig veure una mica, pues, tota aquesta maquinària per construir necessitats i bé, i d'això radicalment vaig passar, doncs, a estudiar sostenibilitat i anar a mirar i enfocar quines són les necessitats reals que tenim, no?, I bé, per això soc una mica metafísica, no? Perquè com a ésser humà, pues, si volem ser complets hem de resoldre les necessitats de manera completa, no? No només, i moltes vegades el consumisme aquest tan ferotge, pues, són parxes, és una manera de resoldre la identitat no gaire sana, diguéssim, perquè precisament ve de fora, no ve de dins, no? I bé.
3: Exacte.
4: I ara que tornaves a... que has parlat un moment de l'Oriol Soler i del llunarbori, no? I jo sempre he tingut la curiositat perquè ja fa temps que he tratat de veure't quan explicaves el llunarbori, i és com vas conèixer la Deessa Blanca?
2: Bé, la Deessa Blanca és el llibre que conec el primer any de fer el llunarbori, quan una mica a l'entorn d'un grup de noies que ens trobàvem per celebrar les llunes plenes i hi havia doncs la veu que deia és que l'any hauria de ser de 13 mesos perquè bé, el cicle femení és de 13, tenim 13 cicles a l'any i jo vaig dir, vale, doncs fem un calendari de 13 mesos i com, no? I aquí doncs va aparèixer que em van portar el llibre de l'Deessa Blanca, una amiga m'ha anat acompanyant i sempre és com el lloc on torno, és com la font on vaig i és com una mica el que m'enmarca, no?, aquest projecte, que a vegades jo m'hi perdo en ell, però té com la màgia que he acabat aglutinant tot allò que m'agrada, tot allò que m'apassiona. És a dir, d'una banda he trobat la poesia, perquè Robert Greu ja és un poeta d'aquests més autèntics. D'altra banda he trobat la meva passió per la natura i el coneixement de la natura, no? I d'altra banda el temps quasi bé és un tema molt de, també, diria quasi bé de poeta, no? Aquest carpe diem, no? de voler viure el temps, de voler viure la vida, no deixa de ser una cosa molt, molt d'estar viu, molt existencial. I llavors, bé, sempre m'ha acompanyat aquest llibre i amb moltes presentacions com homenatge i agraïment al Robert Graves, i una mica per obrir l'atmosfera poètica que ens transmet ell, que és molt màgica i té molta força, doncs acostumo a recitar el poema de la Deessa Blanca.
4: I ens el voldries recitar ara?
3: Doncs, vindria de gust.
2: Sí. Mira, el tinc al cap, però també tinc aquí el llibre, que és un llibre, tenim un llibre en català, que és El País que he escollit, que crec que es troba molt poc, que és una antologia poètica traduïda per Josep Maria Jaumà. I la Deessa Blanca diu: els sants l'ultratgen, igual que els prudents, guiats per l'ideal d'Apolo Déu. Per això, menyspreant-los, embarcàrem i la buscàrem per remots indrets. La desitjàvem per damunt de tot, germana dels miratges i de l'eco. El no quedar-nos fou virtut, seguir el nostre camí heroic, tossut, cercant-la dins el cràter del volcà, entre icebergs, quan el traç esborrat més enllà de la cova dels set nans. El seu front ample és blanc, com de leprós, els ulls blaus, els llavis glans de moixera, els cabells ruix de mel fins als malucs. La saba agitarà el bon temps, el bosc, tot celebrant la gran mare muntanya, i cada ocell cantarà per ella. Però nosaltres, fins quan ve el novembre, l'estació crua, sentim tan fort la magnificència de la seva nuesa que oblidem traïcions i crueltats, indiferents d'on caigui el proper llamp.
3: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
3: Preciós, que m'emociona. I jo crec que ja per acabar,
4: sí,
3: tenim una d'aquestes preguntes que també volem fer a totes les persones que entrevistem.
4: I la pregunta és si recordes la, o sigui, la primera vegada, o sigui, el primer record que tens de desobeir.
2: El primer record no... ara
4: no és fàcil.
2: Recordo la desobediència més gran que he fet a la vida.
4: Serveix també, vull dir, si la vols explicar, si no, no.
2: És massa vital quasi per explicar-ho. Clar, és que jo penso que la desobediència és supernecessària, ens salva, però cal consciència, si no és hiperperillosa, és una cosa que em fa por. Llavors, donar exemple de desobediència, si no hi ha consciència, em fa molta por, saps? Quan no hi ha consciència, cal obediència. I bueno, jo crec que les desobediències més grans és d'una banda, doncs, no creure allò que el sistema dissenya per tu i una mica escollir el teu camí.
3: En el dia a dia, no? Potser.
2: En el dia a dia.
3: En el quotidià. En la desobediència quotidiana, no?
4: I en la mirada, no?
2: Però al final també ho estàs obeint a certes creences o allò que tu hi penses, no? Però bé, sempre jo crec que la desobediència ha de ser, doncs, això, no? Amb consciència, amb causa també, i bàsicament com una reivindicació de la nostra llibertat, perquè si no tenim llibertat, què som, no?
3: Doncs moltíssimes gràcies, sí. Helena Sixto.
2: Doncs gràcies a vosaltres, Cris i Lara, no només per l'amistat, sinó per ser aquí, i res, foc endavant les atxes, foc a l'obaga i que creixin molt els marges.
1: L'altraveu.
5: Bé, doncs estem aquí amb les integrants i fundadores del col·lectiu Blusera de Menorca. Elles són en Marc Barceló, conegut com a Ramallet, Edu Coll, en Joan Fortuny, conegut com a Nanis, i Aurora Brullet. Bé, companyes, ens hauríeu d'explicar una mica què és Blusera.
6: Doncs Blusera és un col·lectiu de glosa que es comença a coure un poc en l'imaginari a finals del 23, de fet és el desembre del 23, gener del 24, que sí que formalitzem el registre com a associació. Però bueno, bàsicament Glosera és un col·lectiu que, aprofitant també la tessitura històrica de que Sa Closa ha estat declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat a Menorca i es xerra d'aquesta salvaguarda, nosaltres sí que ens demanàvem què vol dir salvaguardar o preservar, no?, un bé immaterial com és Sa Closa. I sí que, bueno, lluny de voler mantenir o conservar, no?, entenent que sempre ha tingut una forma i entenent que bueno, que la cultura popular no és una cosa estàtica, doncs hem volgut agafar iniciativa i un paper actiu, doncs, en aquesta salvaguarda, en aquesta promoció, en aquesta difusió de Sa Closa, i sense poder-la deslligar un poc de bueno, del compromís o del potencial social que pot tenir en termes de transformació i de justícia social i política.
5: I entenc que el vostre mar d'acció és Menorca, us amplieu més, menys, i dins d'aquest mar d'acció, quina és la proposta que ofereix Glosera o ja ho has explicat una mica, però per remarcar-ho, la necessitat de que estigui Glosera, per exemple, a Menorca, quina... Com ho veuríeu, això?
7: Marc, jo crec que la necessitat que existeix aquí un Glosera és per rompre una mica els esquemes d'aquesta idea formal que tothom entén com a glosa acceptada, com a hegemònica, i per poder evitar altres espais que abans no s'havien evitat mai, per poder xerrar de coses que no xerren i per poder respectar més la glosa des d'aquest punt de des de baix, crear coses des de baix i no tant ser una associació que sempre veu de la institució, que al final no tindríem sentit si fos des d'aquí.
6: La pregunta que fes un poc en relació a l'àmbit d'acció en termes territorials, l'altre dia ho xerràvem i ho reafirmàvem com un col·lectiu que ho reivindicam com un col·lectiu local que neix un poc a Ferreries, tot i que òbviament dins Menorca doncs anem a glosar allà on mos fa ganes, allà on mos conviden, i òbviament també superobertes doncs a compartir, no?, doncs a glosa o a improvisació oral doncs amb territoris tan germans a nivell de parla com territoris que van més enllà de països catalans, però que sí que hi ha aquest punt d'unió d'aquesta improvisació oral.
5: I si parléssim d'objectius i del futur, què me'n diríeu? Ja sé que és una mica complex, tot plegat, però bueno, a veure si...
7: De moment jo crec que vivim molt el present, però que estem teixint el futur a poc a poc. Ja quan vam néixer no era amb ànsies de crear una cosa molt grossa, sinó de crear una cosa còmoda per entre nosaltres, que fos assembleari el màxim que puguem, i sobretot que no hi hagi ningú damunt ningú. I jo crec que el meu desig del futur, com a integrant de Glosera sense que ho hàgim xerrat, per jo és que siguem una mica igual, que si, perquè si m'ho anem per les rames, tal vegada que acabarem sent com moltes altres associacions que l'únic que fan és demanar subvencions i deixen de fer coses des de la persona.
6: Jo trobo que podem diferenciar un poc entre objectius més tècnics pel que fa a la glosa, no?, que aquí entraria doncs com deia antes la salvaguarda, però també la promoció, la difusió, el donar a conèixer i fer que la glosa com a pràctica, no?, s'extengui doncs en diferents àmbits socials. Òbviament un objectiu de Glosera també a través de la glosa, no?, és la defensa de la llengua, que avui doncs més que mai en els darrers anys i en concret, no?, a les illes pel context o la tessitura sociopolítica, bé, improvisant en una llengua que està fortament amenaçada i malmesa. Però més enllà de lo estrictament tècnic pel que fa a la glosa, no?, doncs sí que tenim l'objectiu, no?, d'entendre, o sigui, partint de la base que la glosa és una manera que també ens permet autoorganitzar-nos socialment, és una manera de relacionar-nos entre nosaltres, i aquí entraria doncs el caràcter horitzontal, assembleari, no?, autogestionat, I no només dins del propi col·lectiu, sinó que un dels objectius que tenim també és crear xarxa social i xarxa comunitària, doncs, amb altres col·lectius o amb altres esferes de la societat que a priori no tenen a veure amb sa glosa, però al final veiem que sa glosa, si l'entenem com una eina que mos dona veu i que mos permet ser altaveu, també tenim molt clar, doncs, amb quines lluites, amb quines causes o amb quins contextos socials ens sentim compromeses, no?
5: I si alguna persona de la illa o de fora us vol trobar o vol contactar amb vosaltres?
7: Bueno, teníem Instagram de Glosera, Glosera Menorca es diu, com era, Glosera_Menorca.
6: I també us poden escriure un mail a glosera.menorca@gmail.com. I si va per Menorca i demana per Eduard, per Nanis, per Ramallet o per Aurora, segur que algú també li sap contar on vivim o per on ens movem.
5: Anònima. Ara, Glosera, ens obrirà un parell de gloses menorquines amb el sonador Eduard, que els acompanyarà amb el so de Sapurguera. Endavant.

0: Moltes gràcies, companyes, i ja sabeu, sempre us podem trobar pels marges de la vida.
1: Anònima Viva. Tot allò que creix als marges.
2: Juliol. Fa uns dies m'haguessis trobat al voral d'un camí assolellat, tranquil·lament rosegant una fulla de penical. És el que faig cada dia. De fet, em passo els dies devorant totes les fulles que trobo als marges dels camins. És aquí, a les margeres, on es concentren la gran quantitat de plantes i verdisses que per la majoria passen totalment desapercebudes, però que per mi i tots els de la meva espècie són el paradís, la nostra dieta mediterrània. Cada dia pots triar el que et ve de gust menjar, i ara que arriba el bon temps, és un esclat de colors i de fruits. Bé, el fet és que em trobava tranquil·lament fent el gormand damunt d'aquella meravella de planta, quan de sobte una gran ombra es va plantar davant meu. Jo, sorprès per la manca de sol, em vaig girar i vaig elevar part del meu cos per veure el que passava. Les mans d'un humà gegant s'acostaven a la zona on m'ubicava. Es va sentir un clec i el badabadoc que tenia a 2 metres va desaparèixer. Un segon clec i un parell de corretjoles que tenia al costat ja no hi eren. Aquelles mans estaven arrasant amb tot el meu entorn. Jo, immòbil, mirava l'escena amb consternació. De cop i volta, tot va trontollar i va començar la dansa macabra. Aquelles amenaces s'havien fixat amb el penical. No m'estranyava, feia de bon veure. El cas és que em vaig haver d'agafar ben fort amb tots els meus peus a la planta. Un fort moviment ascendent va fer que em trobés a una eternitat del terra, i tot allò que abans ho tenia a tocar ara era diminut allà baix. Podia divisar un gran flanc del voral assolellat. La paràbola del moviment va arribar al seu punt àlgid i va començar la baixada. Em van dipositar dins d'un gran cistell amb tot d'altres plantes mutilades. La meva, el penical, al tenir punxes, la van deixar anar a poc a poc. Al cap d'una llarga estona, suportant aquell moviment pendular dins el cistell i d'anar veient com s'anava omplint de plantes variades, va arribar la quietud absoluta, el silenci. Això sí, s'hi respirava una calma tensa que feia posar nerviós a un mort. La mà gran va tornar i va anar agafant planta per planta. El cistell es va anar buidant. Després que agafés un ramet d'espernallac, ens va tocar a nosaltres. La mà ens va treure del cistell per posar-nos dins d'un gran pot de vidre. A simple vista semblava el paradís, un jardí privat per mi sol, a reser de qualsevol perill. Només arribar a l'interior d'aquell pot, vaig divisar així ràpid un brot de menta, una flor de dent de lleó, un ramet d'estragó, uns capolls de camamilla, un tall d'escorça de roure, unes fulles de pomer. La varietat era excel·lent. Allò era un festí etern. Vaig pensar per on començaria. De fet, era molt complicat triar. Mentre estava sotmès als meus pensaments, un raig de líquid es va precipitar dins del recipient. Jo, a l'estar situat a la part alta, vaig poder esquivar la mullena. No sé què era, però feia molta pudor i em vaig marejar. Aquell raig va parar. I de nou, un altre raig d'un altre líquid. Aquí no sé què devia passar, però la fortor del principi es va suavitzar. Ara bé, el líquid em cobria mig cos, i al mirar cap amunt vaig veure que les manotes posaven un gran tap a aquella garrafa de vidre. Allò no pintava molt bé. Haig de reconèixer que em vaig posar bastant nerviós i tenia moltes ganes de sortir. Em sentia atrapat. I ara aquí em teniu, a sol i serena, dins d'un pot ple d'herbes i líquids. La veritat és que no s'hi està gens malament, m'agrada. Suposo que m'hi he acostumat. Cada dia l'olor és més suportable i un cop al dia viatjo pel recipient al ritme del xinxulleig. De menjar no me'n falta. Això sí, no sé què tenen aquestes plantes que un cop me les he cruspides començo a riure tot sol. Dormo molt. Penso que d'alguna manera o altra estic formant part d'alguna cosa molt important.
1: Anònima. I ja per acabar aquest programa d'avui, la última secció que us presentem, i no podia ser d'una altra manera, que l'agenda. Per començar l'agenda, volíem explicar-vos, dir-vos que és imprescindible participar, estar-hi en qualsevol acte en contra i per donar veu al genocidi del poble palestí. S'estan fent infinitat d'actes, sembla que no són suficients, però trobareu tota la informació actualitzada als comptes d'Instagram de Prou Complicitat i aquí a prop a la Universitat Autònoma de Barcelona, UAP Acció per Palestina.
3: Després ja, si passem a un ambient una mica més lúdic, trobem primer les festes que ens queden més a prop. Aquesta setmana tenim la setmana gastronòmica a Sant Quirze, amb el tast a Sant Quirze, el 7 i el 8 de juny.
1: El 9 de juny tenim la festa dels 10 anys de l'Esplai i la Flama.
3: I també del 7 al 10 de juny tenim les festes de Santa Oliva d'Olesa de Montserrat.
1: I després, si ens anem una miqueta més lluny i sortim del Vallès, tenim el setè mercat de les espècies d'Argençola, que és el 9 de juny, organitzat per Fitomont i l'Astrid Von Ginkel, no sé si ho acabo de dir correctament, referent i divulgadora de l'etnobotànica de Catalunya.
3: I després, si ens anem ja al món digital, també trobem el dia 21 de juny, que podeu trobar la informació a l'Instagram d'Oculta Crafts, que la U s'escriu com una V baixa, ¿vale? I és la Júlia Carreras. Per qui no la conegui, us recomano molt que busqueu tota la feina que fa, i fa una conferència el dia 21 de juny a les 6 sobre la promulgació de les ordenacions i privilegis de les Valls d'Àneu, que és la primera llei civil europea contra la bruixeria, i parlarà també sobre com les conseqüències d'això segueixen marcant la nostra realitat i la nostra relació amb les bruixes i el territori.
2: I finalment, aquest mes de juny no podíem deixar de parlar de Sant Joan i la seva revetlla. D'activitats n'hi ha moltíssimes arreu del país. Tenim la baixada de la Flama del Canigó al nord, baixades de falles als Pirineus, festes a Valls, amb Diada Castellera inclosa, una de les més importants que inicien el panorama casteller al seu auge estival, les fogueres d'Alacant, els jaleos a Ciutadella i fogueres arreu dels Països Catalans. Aquest mes de juny, però, és també, bueno, aquesta revetlla inicia tota la nit del solstici d'estiu, la nit més curta de l'any, nit màgica de fogueres i rituals pagans. Participeu encenent una foguera al vostre poble, cremeu tot allò que ja no voleu i no oblideu de saltar per damunt de les brases.
3: Bé, doncs fins aquí la nostra proposta. Volem donar moltes gràcies a totes les que ho heu fet possible. El David per l'ajuda tècnica, el Sergi per el nostre tècnic, a l'Alexandra i al Litus per les gloses de l'Espernallac, el Jaume Molina, poeta de Gironella, a l'Helena per tant de coneixement compartit, a les companyes de Glosera i a totes les companyes de Margeres. Gràcies per les vostres resistències i per ajudar-nos a sostenir la vida. I si voleu, ens veiem al proper programa. Una abraçada.

0: Anònima Viva. Tot allò que creix als marges.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
2: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

I'm embraced. Please see for me, never has hanging long.

Many times I've often prayed in the darkness of my night.

0: publica radiosanquirze.cat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze,
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: plenària del ple del mes de maig, amb el primer punt, que són informes de presidència. Per començar, i un cop més, i com aquests darrers anys, denunciem malauradament que la resolució de pau que hi es va arribar a acordar a Gaza doncs, no se segueix i que constantment persones palestines doncs, són assassinades per bombardejos o a part de doncs, la fam i la situació en la que se'ls obliga a viure. Per tant, continuem denunciant aquest fet, continuem denunciant la guerra d'Ucraïna i en aquest cas la guerra d'Iran o qualsevol d'aquests molts... S'ha parat l'aire tot, eh?
1: Bueno, és que mal tema no.
0: Molt bé, doncs, tots aquests fets de guerra que no justifiquen de cap manera la gestió de la pau, sinó que el que justifiquen són, o sembla, interessos econòmics i voluntats personals i mai en cap cas que les persones sotmeses a aquestes circumstàncies doncs, acabin tenint una millor vida, unes circumstàncies millors un cop s'acaben doncs, els processos de... bèl·lics. Denunciar un altre cop i com cada mes també malauradament l'assassinat de 4 dones més a l'estat espanyol durant el mes de maig. Estem oficials amb 22 feminicidis. Però en tot cas, de feminicidis no oficials, estem en 42 dones assassinades enguany. No tens

0: Bé, continuem estant dient que, malauradament, aquest mes han assassinat a 4 dones més a l'estat espanyol, que dades oficials són 22 dones assassinades i estan comptabilitzats 42 feminicidis. Per tant, una xacra terrible que cada dos dies assassina una dona. Recordar-vos que està oberta la convocatòria de subvencions a les entitats sense ànim de lucre, tant les veïnals, esportives i culturals per Sant Quirze, que l'Ajuntament ha recollit el reconeixement d'administració oberta de l'Administració Oberta de Catalunya amb transparència i bon govern. El que es valora en aquests casos és la carpeta ciutadana, la digitalització de la gestió interna i també la relació amb empresa, amb entitats i veïnat, el compliment d'estàndards com són l'accessibilitat, les dades, els canals d'identitat digital, les eines de transparència i les dades obertes, i també l'índex de maduresa digital. S'analitzen els 947 municipis i els 42 consells comarcals i per 6 anys consecutius Sant Quirze ha estat dins dels 10 que doncs estan fent aquesta tasca. També recordar-vos, el mes passat no ho vam dir, per poder donar les dues dades conjuntes, s'ha acreditat de nou el segell InfoParticipa, en aquest cas dels 947 municipis, només 22 s'han aconseguit el 100%. Per tant, agrair tots els serveis que fan possible, perquè sí que hi ha el servei de transparència i bon govern, però a més tots aquells serveis que pengen actes i que fan que tot allò que passa a l'Ajuntament quedi acreditat al portal de transparència. Recordar-vos que l'escola d'adults estan ara en les proves d'accés a cicles formatius de cicle mitjà i superior, que continuen obertes les preinscripcions del cicle al PFI de jardineria. De moment hi ha molt poques persones. Normalment s'inscriuen més a tocar de quan s'acaba el curs, un cop ja hi ha les notes finals i per tant doncs, allò ens es busquen solucions, però de moment hi ha dues persones inscrites de 12. Quan vam començar amb el PFI d'informàtica ens va passar igual i doncs, a partir de a finals de juny i a primers de juliol doncs, es va acabar omplint el grup. El PFI d'informàtica ja és ple, que l'escola Bressol doncs, el dia 29 publicarà la llista de puntuació provisional, que el dia 1 es podran presentar les reclamacions, que el dia 11 es faran les resolucions de l'1 al 5 de juny es podrà presentar reclamacions, el dia 11 es farà la resolució, el dia 12 el sorteig de desempat i el dia 16 la llista d'admesos i llista d'espera o per tant, i del 16 al 25 de juny hi haurà el termini de matrícula. A l'Escola de Música finalitza el període de preinscripció el dia 29 i recordar-vos que durant tot l'any hi ha altres propostes que ens podem anar inscrivint doncs, o per temps o per períodes. Dir-vos o recordar-vos que la joventut comença a fer les activitats de fes estiu, tant al nucli com a les fonts, durant tot el juny i fins al 24 de juliol a les tardes, que la biblioteca de l'aula d'estudi, hi ha l'aula d'estudi gestionada pels joves que puguin doncs, anar a estudiar tant per les proves de selectivitat com els de grau i que està oberta des del dia 23 d'aquest mes fins al 2 de juliol, que sempre ha fet una proposta de casal per adolescents que ja es feia a les fonts i que aquest any s'ha replicat aquí al nucli del poble. El casal d'estiu de les fonts és ple, cada setmana hi ha les 50 places doncs, demanades i el casal d'estiu d'aquí de Can Feliu hi ha alguna setmana que encara hi ha places. Recordem també que hi ha unes places reservades per nois i noies amb altres necessitats i que per tant doncs, seran casals inclusius. Recordar-vos que continuem amb el Creixem en Família, amb la gestió de pantalles el dia 4 i com detectar si els nostres fills o filles necessiten ajuda professional especialitzada, que és el dia 9 de juny. Per esports, recordar-vos que la piscina d'estiu de les Fonts s'obre el dia 19, que la de Can Casablanques obre el dia 8, així és que comença la jornada intensiva de les escoles, que Sant Quirze sobre Rodes celebra durant el juny els seus Jocs de Primavera i que diumenge, que després ho tornarem a recordar, hi ha la Caminada per la Vida. El dia 8 tenim el teatre, el dia 31 hi ha el teatre a la tarda de l'Ateneu de cooperació i el dia 5 fan el ioga solidari, doncs com cada any, al Parc de les Morisques per recaptar fons per algun projecte. El dia 3 de juny hi ha el sorteig d'assignació de, del pis d'habitatge compartit per joves i a més ordenar la llista d'espera doncs, perquè hi haurà, hi haurà joves que quedaran en llista per doncs, si algun, el primer grup doncs, deixa de ser-hi i passarà el següent. Amb gent gran les activitats començaran doncs, a, com continuaran tot el mes de juny i cap a tocar Sant Joan doncs, ja començaran les activitats de final de curs de, totes les de tot allò que està programat durant el curs, faran el taller de coques tradicional de cada any i faran la xerrada també sobre dependència i després tenen programades ja tot d'activitats durant tot el juliol amb un, i també una sortida a finals de juny a fer la ruta de Víctor Català i al Museu de l'Anxova i la Sal a l'Escala. Aquí és un, la mirada cultural. Des de feminismes i LGTBI hi ha les activitats de criança que continuen, el ioga, la nutrició, l'acompanyament doncs en la criança i la música per nadons, l'atenció psicològica per mares i infants, l'atenció jurídica, el servei d'atenció integral LGTBI, també la formació d'entitats esportives que la faran juntament amb esports la primera setmana de juliol. Des de manteniment i espai públic es continuen amb les segades, amb les retallades de brancatge i els rebrots basals, la neteja d'herbes de les voreres, la neteja de periurbà més la sega de l'entorn i de les espigues i la retirada d'aquestes espigues. S'ha estat, ja portem 3 mesos amb el nou conveni amb el Consorci del Besòs per la gestió del clavegram i per tant ja s'han començat a, un altre cop a desembossar mamburnals i pous que en el cartogràfic que s'ha fet doncs, s'han detectat a la xarxa pous doncs, que no havien aflorat i que calia, s'han anat destapant. Si us recorden, durant aquest hivern vam estar comentant doncs, que veurien que hi haurien tapes que anaven apareixent perquè havien quedat colgades sota moltes capes d'asfaltat i en aquest cas doncs, el que s'han fet és fer-los aflorar i fer-los que funcionin. En aquest cas ja és un pla que dura tot l'any i que, com que s'ha passat a tenir un import més alt dins del conveni de, destinat a aquestes gestions, doncs ens facilitaran tenir tota la xarxa més neta i més activa. I de, també, evidentment, el manteniment etern i continu del col·lector de la Batzuca, que per les arrels dels arbres requereix doncs, una insistència més continuada. Les obres de la biblioteca segurament s'allargaran fins a mitjans de juny. En el moment en què es va descobrir o es va destapar el pavés de l'àrea d'infantil, has de veure que els ferros, el que és el forge, no, els pilons que estan suportant part de la teulada estaven bastant compromesos i el que s'ha fet és canviar-los. Això ha suposat una nova contractació que té un valor de gairebé 15.000 euros, que és un 4,71% del total de la licitació, però que calia fer-ho ara un cop que estava descobert per no deixar una peça que ha de suportar pes sense posar nova. Per tant, un cop fet això, continuaran les obres doncs, amb tota la programació que està prevista. La setmana vinent, finals de la setmana vinent, primers de l'altra, ja es farà el replanteig de les obres d'inici del pont de Can Canals. Com tothom saben, el pont de Can Canals és una obra que fa 6 anys que es va començar a parlar amb la representació dels empresaris de Sant Quirze, sobretot els del polígon de Can Canals, perquè és encara un polígon que queda tancat dins d'ell mateix, que l'única sortida que té fàcil per accedir a l'autopista passa pel carrer Estrella, que a més això genera queixes del veïnat perquè aquests camions doncs, quan surten del polígon evidentment encara no estan prou calents doncs, per no haver d'anar fent bombejant i per tant quan arriben en el semàfor fan molt soroll i també provoquen vibracions i a més per una qüestió d'emergència, de gestió d'emergència, és un polígon tan gran que cada cop creix més amb el volum d'empreses calia que tingués una doble entrada i sortida. En aquest cas aquest pont es va fer el projecte des de l'Ajuntament i ara doncs, el que s'ha fet és aconseguir a través de la Diputació una subvenció del Pla de Polígons d'aquests propers 4 anys en la que s'ha destinat tota sencera al finançament d'aquesta obra juntament amb la part que l'Ajuntament paga perquè també és copropietària d'aquell entorn i a més perquè n'ha assumit una part important a través de les converses mantingudes amb el regidor de promoció econòmica juntament amb els propietaris i també evidentment doncs, amb els propietaris de l'àmbit perquè aquests propietaris de l'àmbit és un àmbit que està configurat com a Junta de Compensació i ells eren els responsables finals de finalitzar aquestes obres d'urbanització. Per no gravar tant econòmicament a les empreses que estan allà instal·lades, també doncs, s'ha buscat aquest finançament extramunicipal per poder abaratir costos i alhora també es va canviar, es va modificar l'ordenança que regula les contribucions especials de manera que s'ha allargat el període fins a 5 anys perquè les quotes puguin ser molt més baixes i molt més assumibles per part de totes les empreses. En tot cas, tot aquest treball de doncs ara ja es veu culminat amb l'adjudicació de les obres fa 2 setmanes i per tant doncs ja amb l'inici del replanteig i de les obres. Aquestes obres tenen un termini que ha d'estar fet doncs, a final d'any perquè les subvencions de la Diputació tenen una data final en les que s'han d'entregar i perquè a més fa molt temps que les estem esperant i tenim ganes doncs, que sobretot els propietaris i els empreses que estan en el polígon puguin doncs, tenir molt més fàcil l'accés i la sortida cap a la seva feina, cap a la connexió i a la seva feina. Parlar-vos de diferents projectes que passaran durant aquest estiu. Aquest estiu es farà el canvi de portes i finestres de l'escola Turonet, que és un acord de fa 3 anys i que, donat que no hi ha finançament extramunicipal, doncs ho està fent l'Ajuntament. Es transformarà el pati de l'escola, es començarà a fer el procés de licitació per poder-lo transformar durant el primer trimestre de curs final d'any, perquè molta part de la transformació passa per ser plantació i això s'ha de fer durant l'hivern. S'adaptaran els espais de la Masia de Can Barra pel PFI de Jardineria. El PFI de Jardineria compartirà alguns moments amb diferents torns aules que utilitza el PFI d'informàtica, però també necessiten un espai per canviar-se, per fer planter, i això es farà doncs, a dintre la Masia. Durant aquest estiu s'adaptaran aquests espais. Es licitarà ja la mitjanera del Camí del Mas, aquesta mitjanera que tots veiem que té la vorera que cau i que està malmesa, i hi ha un projecte aprovat que està en exposició i que ja s'adjudicarà, es podrà licitar i adjudicar i començar les obres. I també ja estem avançant amb la licitació i ara amb l'aprovació final de tots els projectes que ja s'han acabat exposant de les obres que s'han de fer al Parc de les Morisques, tant del llac com de refer tota la plantació de gespa i arbrat i els camins del parc. El parc, com totes sabeu, té forces anys, es va fer als anys 2000 i és un parc que durant la sequera, quan es va projectar amb una mirada de climàtica que ja no tenim, amb uns conceptes de verd urbà que en aquests moments ja no suporta l'exposició al sol i a la manca de pluja, que durant la sequera doncs, ha patit molt i el que s'ha fet és anar retirant tots els arbres que estaven secs i ara el que cal és fer la plantació d'arbres resilients que suportin doncs, aquestes calorades, el canvi de gespa per una gespa que també suporti doncs, la calor i que no es quedi groga o que no pateixi tant, i alhora refer els camins que doncs, l'aglomerat s'ha anat fent malbé i ja és agressiu, ja és aspre, i donat que el llac perd aigua i a més s'ha canviat la normativa del que fa referència a les normes de seguretat, un cop es fa una obra en un àmbit públic que hi ha normativa canviada, doncs s'ha d'adaptar a la nova normativa vigent. En aquest cas es farà una platja molt més plana, que també facilitarà als infants poder empaitar els ànecs, potser acabaran amb els peus mullats algun dia, cosa que ara no passa, però també serà com divertit de poder-ho veure. En tot cas, aquesta licitació ha de quedar llesta, adjudicada a la tardor, perquè tota aquesta obra és millor fer-la durant l'hivern, sobretot la plantació, perquè així de cara a la primavera doncs ja pugui començar l'arbrat a estar ben arrelat i la gespa doncs, ja hagi pogut agafar. Dir-vos que també s'està ja a punt de licitar la plaça, a les ombres de la plaça Nova, de l'espai de gent gran, i estem acabant de preparar un projecte per crear una ombra també aquí al centre del poble, en algun parc. També s'està començant a preparar el projecte, la licitació del projecte de les grades del camp de futbol. Fa 6 anys que el pavelló, el club esportiu, el club de futbol va renunciar a una inversió que es havia de fer allà pel bé col·lectiu de tots, que en aquest cas va ser traslladar-la la creació d'aquest pavelló provisional que hi ha davant del pavelló gran. Ells van renunciar doncs, amb aquesta mirada col·lectiva de que era més necessari crear espais nous, però ara, després d'aquest temps, doncs, ja els hi toca amb ells i s'ha estimat doncs, que ja tocava renovar la grada. Que és, no? Primer ens van demanar un camp de futbol 7, al final s'ha decidit per una grada i, per tant, doncs, aquí és el que s'està començant a treballar. També hem demanat, saben que la Generalitat ha fet una aportació a tots els ajuntaments per actualitzar instal·lacions dels pavellons doncs, que són antics. En aquest cas, en els propers 4 anys, comptant aquest, Sant Quirze ens toca rebre 600.000 euros, enguany són 157.000. En aquest cas farem una proposta escrita de tot allò que cal renovar durant aquests anys perquè es pugui anar fent de manera continuada i la millora sigui substancial i visible per totes. També s'instal·laran, o s'estan instal·lant, no sé si ja les han portat, les noves ombres a les piscines d'estiu, i també s'està demanant l'actualització del projecte de la zona esportiva. Saben que el projecte fa uns quants anys que està aprovat i, per tant, cal actualitzar costos i tot doncs, per poder ja sortir a licitació. I també s'està fent la licitació de la redacció del projecte de remodelació de l'accessibilitat a l'àmbit del living, que és un dels puos que estan, un era el clima de la biblioteca i l'altre doncs, era la remodelació de l'accessibilitat a l'àmbit del living. També ja s'està aprovant el projecte de remodelació del pis de comprat per tanteig i retracte perquè doncs, també poder-lo posar a disposició i després hi ha diferents millores o licitacions que tenen a veure amb el clima a les escoles o en diferents espais municipals doncs que donada aquestes calorades que hi ha cal anar actualitzant o canviant bombes o canviant sistemes que doncs, no són tan puntuals però que sí que es noten quan tenen el seu efecte sobre el benestar de les persones. Volíem felicitar a tot l'alumnat de les escoles públiques del municipi sobretot perquè acaben el curs amb aquelles activitats tan divertides per ells i per totes que són el dansem i el toca-toca en els joves, el toca-toca són els nens i nenes de sisè i el dansem són els infants de segon que fan doncs, aquesta dansa col·lectiva, i fan explorar danses tradicionals i alhora doncs, després compartir una dansa col·lectiva entre totes i el toca-toca és una manera d'aprendre percussió corporal i alhora la gestió de les emocions i la manera d'alliberar doncs a vegades tensions que podem arribar a acumular doncs, i sobretot quan ja estem a la pubertat. També doncs, pels resultats de les proves cangurs, els diferents reconeixements dels IESOS amb diferents proves i també perquè doncs, ara que ja s'acaba el curs, un any més l'alumnat de l'escola de música està començant a gravar les pistes dels grups musicals, d'aquests combos que es fan i que, cada, doncs, que ja fa 2 anys que graven, que tornaran a fer la gravació de la cançó de Llum i Colors com l'any passat i també hi haurà doncs, al final del Consell d'Adolescents, al final de curs i al final del Consell d'Infants com a moments doncs, d'agraïment i de reflexió de tot allò que ells i elles ens han estat treballant. Felicitar de l'èxit a PASIX, a l'entitat d'arts escèniques, per l'èxit de les propostes. Els microcontes, el microteatre com a concepte és molt apassionant perquè en molt poca estona cal explicar una història que es resolgui bé i l'encert de situar-los a Can Barra, que cada any van trobant espais més atractius, doncs ho fa com màgic. I també felicitar la Societat Coral Il·lustració Artístiques per les minicaramelles que van fer diumenge, però sobretot també per la primera jornada de lletres gallegues que van fer divendres i que bé, va ser una festa molt bonica en la que es va doncs, lluar una altra llengua que ha portat grans escriptors al món. Recordatoris del que passarà aquests dies. Doncs la festa de Mascarat, el dissabte, a la masia de Can Feliu, la caminada que ho hem dit abans, el diumenge al matí i fins al migdia, el Teatre de l'Ateneu, el Sant Quirze amb Flors, que s'entregaran els premis el diumenge a davant de l'Ajuntament i que l'Ajuntament no hi participa com a concursant, però sí que guarneix el balcó si la calor ens permet que les flors arribin vives a diumenge, perquè fa molta calor, i el ioga. I ara sí que hi ha recordar-vos la cosa com més grossa del juny, que és el Tasta, que comença dimarts amb el el dimarts i dimecres amb el tas de vins a la Casa Marieta, a la Casa Vilapuig, el dijous el tas de vins a Can Barra, el divendres i dissabte tota la restauració es garneix de gala i se'n va al parc a deleitar-nos amb les seves propostes, i el diumenge, com a novetat, els vermuts musicals, en lloc de fer-los a les terrasses dels bars, estaran en el parc amb jazz, i alhora doncs tenim un entorn potser una mica més fresc al mig del carrer, que aquests dies fa molta calor, i allà podran ser a l'ombra. I també el dissabte a la tarda, doncs, el comerç local es vesteix, es guarneix de gala i també s'exposen al tasta de comerç, no? Per tant, doncs, propostes interessantíssimes per totes, per gaudir-ne i per retrobar-nos amb els nostres restauradors. Recordar que estem en època de prohibició de foc i que continuem tenint prohibit l'accés al bosc per la pesta porcina africana, que continuem amb les mateixes normes, que no s'han relaxat i que, per tant, està prohibit accedir a la muntanya. De la mateixa manera que està prohibit tirar petards a menys de 500 metres del bosc, que ja sabem que això costa molt a la gent d'entendre, però que amb la calor que fa, doncs, probablement pot tenir conseqüències terribles. I ja per darrers punts, recordar que a partir del dia 21 va passar a tenir vigència el pla d'usos d'activitats recreatives, que aquest divendres passat la policia va aixecar acte a les diferents activitats que han perdut la capacitat de tenir la llicència com la tenen, i que a partir d'aquí s'inicia el tràmit administratiu, cadascú doncs amb les realitats que li pertoquin. Si doncs la seva situació és reconduïble i ho està fent doncs amb aquest fet, i si no és reconduïble, doncs amb l'acció que pertoqui des de l'administració. S'han aixecat diferents actes i aquesta setmana s'estan tramitant per poder-les fer arribar en el període que pertoca. Recordar-vos que la policia local també farà una xerrada amb tots els restauradors per afavorir la convivència veïnal i tenir un bon ús, no, una bona relació restauradors i veïns, doncs, sobretot als vespres, i que enguany s'han hagut de tornar a contractar els dos vigilants del foc per l'estiu, perquè continuem doncs sense aquells vigilants que antigament la Diputació ens posava per fer la vigilància de les Serra Gallines. Per tant, començaran el mes de juny i faran dues feines, la de control del foc i alhora la prohibició, continuar refermant, si no ha canviat les normes, la prohibició d'accés a la Serra Gallines. I fins aquí els informes de presidència. Passem al punt número 3, que és donar compte de la liquidació del pressupost. Senyor Brossa. El punt número 2 és donar comptes del decret del 2026, és que ja l'havia marcat. No sé si hi ha algun comentari a fer de decrets. No? Doncs ara sí, senyor Brossa, donar compte de la liquidació del pressupost 2025.
1: Sí, gràcies, alcaldessa. En aquest punt el que farem és resumir què ha passat a nivell econòmic l'any passat al municipi. Tan important és un pressupost com la seva pròpia execució, i per tant aquí en aquest punt el que fem és mirar de resumir la situació econòmica de l'Ajuntament de l'any 2025. Dic resumir perquè, com bé saben, el mes de juliol acabarem de fer tot el tancament a través dels comptes generals, i el mes de setembre més o menys portarem a ple doncs tot el tancament del 25. Però sí, ja avançar-los algunes xifres de la liquidació. Primer, hi ha molts números, només els hi trasllado alguns principals. Enguany l'Ajuntament ha gestionat 30 milions d'euros, això són 4 milions més de l'any passat, de drets reconeguts nets, és un 15% més. Per tant, el volum doncs de gestió s'ha incrementat tant a nivell d'ingrés com també a nivell de despesa. Felicitar doncs a tots els tècnics de la casa que ho han fet possible. Amb els mateixos recursos doncs hem gestionat un 15% més de volum econòmic. Per tant, molta més execució que l'any anterior. Un resultat pressupostari positiu de 709.000 euros, un resultat pressupostari ajustat de 5,2 milions d'euros, fons líquids, és a dir, la tresoreria que tenim, 13,3 milions d'euros sobre un pressupost de 30. Per tant, ja fa temps doncs que la bona salut econòmica fa que treballem sense pòlisses de tresoreria, que també doncs els fons líquids han crescut aquest 2025. Un romanent de tresoreria total de 10,1 milions d'euros i el romanent de tresoreria per despeses generals de 7,2 milions d'euros. El segon punt d'aquest punt és donar compte d'aquest acord al ple i després doncs, trameta còpia d'això a la liquidació de la liquidació a l'administració de l'Estat i a la Generalitat. Ho veurem més endavant cap al final del ple. Com bé saben, el que fem ara és veure quin resultat positiu tenim disponible per fer inversions i a final del ple doncs, veurem a què destinem doncs, aquest resultat positiu per invertir. Per què hi ha hagut aquest resultat positiu? Bàsicament, i resumeixo molt ràpidament, hem tingut més transmissions a nivell de l'impost de plusvàlues, això ha significat 1 milió d'euros més, hi ha hagut més ICIO, és a dir, hi ha hagut més activitat econòmica associada a la construcció, això ha significat 1 milió d'euros més de la previsió, i la participació als tributs de l'Estat, és a dir, allò que ens transfereix l'Estat a l'Ajuntament, hi ha 500.000, pràcticament 600.000 euros més de la previsió. Per tant, els ingressos de l'Estat van bé i el segon ingrés municipal doncs, també està per sobre de la previsió. Si sumem aquests tres ingressos, ens trobem amb 2,5 milions més del que teníem inicialment i després a la despesa corrent hi ha un petit estalvi a la part de béns i serveis, a la part del que paguem amb els contractes i els proveïdors, que tot i haver fet una despesa de més d'un milió d'euros respecte a l'any passat, s'ha executat un 85% del total d'aquest àmbit. Hi ha una part que està en curs, d'aquests 1,8 milions d'euros d'estalvi, hi ha una part d'uns 800.000 euros que estan en curs, però en definitiva hi ha hagut un petit estalvi aquí i per tant si sumem els ingressos de més i la despesa que no executada en aquest capítol, doncs trobem doncs, la raó del perquè d'aquest resultat positiu. Aquest resultat positiu el que acabarem fent doncs, és, com bé saben, per la pròpia execució de les bases del pressupost que ens fixa l'Estat, no el podem executar en el mateix exercici, sinó que hem d'esperar de tenir aquest resultat positiu. Un cop el tenim, fem el tancament i amb aquest tancament doncs, decidim a què destinem aquest positiu, que el destinarem doncs, que avui a un dels darrers punts de ple tornarem a parlar d'economia perquè doncs, anomenarem doncs, a què destinem doncs, aquests diners o la proposta d'aquest punt. Però sense més, doncs, fins ara doncs, els he mirat de resumir doncs, la liquidació del 2025, que ha sigut favorable, que d'una banda doncs, ha executat més import de l'any passat, bona salut econòmica i, com veurem després, també una alta execució fins l'últim euro de tot el resultat. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Brossa. Senyor Baratec.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Bona nit a tothom. Serem molt breus. Nosaltres considerem que, home, tenim un remanent de tresoreria de 7.220.000 euros, que suposa aproximadament un 23% del pressupost dels ingressos de l'any, i a mi em sembla que després de tants anys de diversos anys de pujar els impostos i d'apretar i de collar els veïns de Sant Quirze, doncs podríem fer quelcom per retornar aquests diners a qui els ha pagat i no. És a dir, hem de buscar la manera de baixar els impostos si veiem i estem veient que arriba la liquidació i ens sobra. Gràcies.
0: Senyor Roca? No? Senyor Pérez.
3: Sí. Bona tarda. Bueno, nosaltres, des del nostre posicionament, veiem que és un romanent excessivament alt i, per tant, un superàvit interessant. Nosaltres el que volem són els diners als carrers i esperem que aquest romanent serveixi per fer el tan esperat i desitjat pavelló esportiu que jo crec que la ciutadania de Sant Quirze es mereix i que portem massa anys esperant-lo. Per tant, estarem a favor d'aquest punt. Gràcies. Aunque no es vota, però estem a favor.
0: Senyora Casarramona.
4: Sí, bon vespre, moltes gràcies. Bé, avui el govern ens presenta aquesta liquidació de pressupost de l'any 2025 com un èxit perquè hi ha un superàvit. Tenir diners al banc no vol dir sinònim de bona gestió. La pregunta real que fem és què ha deixat de fer aquest govern mentre acumulava milions de romanent? I la resposta la veiem cada dia en els carrers del nostre poble. Era un poble deixat, espais públics degradats, manca de manteniment, inversions que no arriben, equipaments esportius, culturals i juvenils tensionats i una administració que funciona molt lenta i saturada. les dades de la pròpia liquidació no són clares. El romanent de tresoreria continua disparat des del 2023, el nivell d'execució de les inversions és extremadament baix. I ho diem perquè en el capítol 6 d'inversions baixa respecte al 2024 i només executa el 32,7%. És a dir, que de cada 100 euros dels veïns i veïnes del nostre poble, només s'executen 34 euros. I això no ho diu l'oposició. Ho diu literalment la intervenció municipal quan adverteix que l'Ajuntament no té capacitat tècnica ni recursos humans suficients per executar tots els projectes d'inversió previstos. Per tant, el problema ja no és pressupostari, és un problema de gestió. I podem continuar aprovant milions d'inversions sobre el paper, però això sí, que el paper com que ho aguanta tot, però la realitat és ben diferent. I aquí és on es veu aquesta contradicció de la liquidació, un superàvit econòmic, però dèficit de gestió, uns romanents acumulats, però serveis tensionats, diners disponibles, però un poble que transmet deixadesa i manca de manteniment. També ens preocupa especialment la lentitud administrativa que pateix aquest Ajuntament. Borses de treball encallades, contradiccions d'urgència constants, contractacions d'urgència constants, estructura municipal tensionada i dificultats evidents per executar projectes dins els terminis previstos. I això acaba afectant directament la qualitat dels serveis públics d'aquest poble. Nosaltres no critiquem mai que no hi hagi prudència econòmica. És obvi que hi ha d'haver-hi. El que sí que qüestionem és que aquesta prudència s'hagi convertit en una paràlisi. Sant Quirze no necessita un ajuntament que acumuli diners en els seus calaixos. El que necessita és que els seus diners estiguin als carrers. Moltes gràcies.
5: Senyor Grossa.
1: Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, ho hem mirat d'explicar moltes vegades. L'Ajuntament no té diners. A l'Ajuntament no sobren diners a final d'any. És a dir, és el funcionament que té el pressupost que acabem tenint aquest, si hi ha una bona gestió i una bona planificació, acaba havent-hi i també una bona execució, acaba havent-hi també un romanent disponible per que s'executa l'any vinent. És a dir, és com un decalatge, no? Hi ha una part que s'executa durant l'anualitat i hi ha una part d'aquells diners de l'anualitat que s'executen l'any vinent. Això no ho hem decidit nosaltres, l'equip de govern i l'Ajuntament de Sant Quirze, sinó que és el funcionament que tenen tots els ajuntaments de l'Estat. Precisament una normativa que es va fixar fa uns anys, el 2012, després de la crisi econòmica, que si se'n recorden algunes administracions van fer forces disbarats i el que va fer l'Estat aleshores va optar per posar doncs una normativa que el que fes doncs que acabessis, per malament que ho fessis, que no acabessis doncs hipotecant generacions futures a nivell econòmic del municipi. Però l'Ajuntament de Sant Quirze executa fins l'últim euro, i vostès ho saben, del romanent que tenim disponible. De fet, avui la meitat d'aquest romanent en el mateix ple, la meitat dels 4,2 milions de romanent disponible, aprovarem una modificació pressupostària, diferents modificacions pressupostàries per destinar aquests diners a inversions que el municipi necessita. Per tant, no m'agradaria que ningú doncs es quedés amb la idea que, tot i que aquests números

0: cita, un altre s'executa, no es comença ni s'acaben el mateix any, sinó que duren més d'una anualitat. Aquesta és la raó també que, com que les inversions duren més d'una anualitat, que el romanent de tresoreria total, que el veiem amb aquests 10,9 milions d'euros, el disponible acabi sent molt menys que això, perquè d'aquests 10,9 en tenim 4,2 de disponible, i una de les raons són precisament les inversions, que el que acabem tenint doncs és un finançament afectat d'unes inversions que s'acaben fent més endavant per la pròpia dinàmica que té la pròpia inversió. Òbviament, com apunta també l'informe d'intervenció, si hi hagués més capacitat tècnica, si hi haguessin més recursos humans a l'Ajuntament, de ben segur que podríem anar més de pressa, sobretot en els àmbits de la inversió, però en qualsevol cas traslladar doncs al veïnat que tots els diners s'executen i que l'àmbit de les inversions doncs també acaba passant, tot i que molts cops no acaba passant a la mateixa anualitat, una per la complexitat que té doncs la gestió de les pròpies inversions i dues per la pròpia idiosincràsia del projecte, que de vegades doncs dura més d'una anualitat. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Brossa. No sé si hi ha algun altre comentari a fer. Doncs senyora Casaramona.
2: Gràcies. Doncs sí, senyor Brossa, vostè deia que el promig no superava el 40%, vostè amb el 34%, no recordo només això. I sí que és cert que aquest és la liquidació del 2025, però bueno, és la liquidació del pressupost passat. Vostès van dir que feien un pressupost ajustat a la realitat del nostre municipi. Doncs ben ajustat no pot estar, perquè si han sobrat aquests 5 milions d'euros, quasi bé, doncs ajustat, senyor Brossa. Però gràcies.
1: Doncs jo sí que voldria fer un aclariment. Dos, una cosa és fer un pressupost ajustat que ha de ser equilibrat i que, per tant, el que conté el pressupost, la suma i la resta, el que es diu que s'ingressa i allò que es gastarà ha de donar exactament el mateix. Per tant, aquí és el que es fa, perquè si no la interventora no l'aprovaria ni els serveis econòmics el podrien deixar tramitar. I l'altre és el que els he dit al principi, que vostès passen de puntetes, però el que els he dit al senyor Brossa, que la capacitat o la voluntat o la presentació de projectes que són susceptibles de ser subvencionats, que per tant van acumulant saldos positius per poder fer aquestes obres, només els 786.000 euros d'unes obres que els vam rebre l'any passat però que els adjudicarem l'any que ve, doncs evidentment aquí hi ha uns diners importantíssims que sumen 1.400.000 euros, que és el que ha consignat l'Ajuntament per poder adjudicar l'obra, que estan aquí. A més, recordin que l'any passat, i malauradament ja fa molt temps que la Generalitat no té pressupostos, però l'Estat també, no hi va haver el decret que acompanyés les mesures complementàries, donat que no hi ha pressupostos. Saben que els pressupostos de l'Estat, a més, contemplen la capacitat d'endeutament, si les regles fiscals estan vigents o no, i ens diuen en els municipis quina és la nostra ràtio i com hem de treballar. L'any passat això no va passar. I, a més, no es van definir què eren les inversions financerament sostenibles, que són aquelles que permeten que els romanents es destinin doncs, a asfaltar i a fer altres accions que pertoquen. I aquest decret no va ser aprovat perquè va entrar dos cops en el Congrés, un que es va desestimar i que hagués servit perquè els ajuntaments els poguessin utilitzar aquells romanents i doncs no hi va haver la majoria suficient, i quan va tornar a entrar al desembre els ajuntaments, molts ja havíem tornat al crèdit. Si recorden, l'any passat vam eixugar tot el deute que tenia aquest ajuntament menys el crèdit que s'havia fet l'any passat per fer. Per tant, no és que no volguessin gastar-nos els diners, és que des de serveis econòmics tenien una no ordre, perquè l'absència d'ordre és una no ordre, de no deixar gastar aquell romanent si no sortia l'ordre, que va sortir el 23 de desembre, em sembla, que va quedar aprovat, i que, per tant, físicament era impossible de poder destinar a fer el canvi de destí, a fer incorporació de romanents i tots aquells documents comptables que s'han de fer per poder arribar el dia 30 de desembre amb les partides obertes i vives i amb el lloc que tocava. Per tant, si recorden, a 1 de desembre es van començar a liquidar tots els crèdits que tenia l'Ajuntament i, per tant, per això l'Ajuntament va quedar endeutat només amb el crèdit de l'any passat. Per tant, això no és una mirada que no té a veure amb la gestió o amb el no ser acurats en fer el pressupost, sinó que si hi ha una norma que no existeix i que no ens dona dret per poder gestionar doncs, aquells diners, tant en aquest cas la interventora com el secretari com el tresorer no permeten que aquests diners es toquin si l'Estat, malauradament l'Estat espanyol, no dicta quin és el recurs que poden seguir. En aquest cas ha estat aquest. L'any passat estava absolutament

0: només es podien retornar els crèdits. Era l'única cosa que deixaven fer i és el que vam fer l'Ajuntament. Fins al 23 de desembre, que es va obtenir en el Congrés la majoria suficient per poder fer aquestes inversions que en el nostre cas ja no, bueno, amb 7 dies que quedaven per acabar l'any, era impossible de fer. Per tant, sí que m'agradaria fer aquest aclariment perquè, una, vostès han passat de puntetes per no tenir pòlissa de crèdit, doncs, en aquest ajuntament era una tradició, el 31 de desembre es cancel·lava i el 2 de gener es havia de tornar a engegar perquè si no es tenien saldos, hi havia deute doncs, gairebé el 20%, va anar baixant fins al 16, fins al 14 i ara està doncs, amb el deute just, tenint en compte el que el senyor Pérez ens deia abans, que els diners els volem als carrers però també els volem amb una infraestructura nova que costarà molts diners i que portarà que aquest ajuntament s'hagi d'endeutar força i que per tant ha d'estar molt poc endeutat per poder arribar a fer front a aquella licitació. Un cop dit tot això, passem al segon punt, que és el punt número 4, que és donar compte del contracte laboral temporal en substitució d'un mestre de l'Escola de Música. En aquest cas és un mestre de saxo que fa un permís per paternitat i donat que a final de curs la borsa de saxo, tots els profes que hi podien haver ja estaven, doncs ja no els hi anava bé venir, s'ha anat a buscar doncs, a l'Associació Catalana d'Escoles de Música, que vam fer doncs, l'adhesió i allà doncs, ens han fet arribar un mestre que havia passat doncs, en el seu currículum i per tant doncs, és qui farà la substitució fins a final de curs i fins que aquesta persona s'incorpori pel seu permís de paternitat. No sé si hi ha algun comentari a fer. El següent punt és donar compte del nomenament d'urgència d'un servei del tècnic del Servei d'Atenció Integral, del SAI. En aquest cas, la borsa que es va obrir al setembre i que va ser ocupada per 600 persones que ja han passat els exàmens, que han sortit les notes però que encara no han fet les últimes proves, en aquest cas d'allà es va agafar per davant l'urgència de poder atendre el Servei d'Atenció Integral donada la baixa de la persona que n'era titular i que va guanyar una plaça i que va decidir doncs, marxar a un altre municipi, va guanyar una plaça a un altre municipi, doncs el fet de la necessitat de fer aquesta contractació, que només tindrà la durada fins que la borsa al juliol doncs, ja vagi adjudicant els llocs a les persones que hagin aprovat i que hagin passat doncs, la prova. I el darrer punt, n'hi ha dos més encara. El mateix passa en el nomenament d'urgència del tècnic de salut pública. La tècnica de salut està de baixa, el novembre es va incorporar, però el febrer va tornar a agafar la baixa i, per tant, davant la necessitat de continuar amb les tasques de salut pública i que la borsa encara no s'havia acabat, doncs es va també, dins d'aquesta borsa prèvia, es va nomenar una persona de manera temporal fins a la resolució de la borsa d'UNS i poder doncs, ser la persona doncs, que hagi guanyat la plaça, la que ocupi bueno, de manera interina aquella plaça. I el darrer nomenament, a la biblioteca, hi va haver una persona que es va donar de baixa, saben que la biblioteca té una ràtio de treballadors obligatòria, perquè si no, no podem donar servei. En aquest cas, tornem a estar com al principi, perquè avui donem compte de la contractació d'aquesta persona, perquè aquesta persona ha guanyat una plaça en un ajuntament més proper a casa seva i ja no està treballant amb nosaltres. Per tant, avui donem compte de que el vam contractar, però ja no hi és. Per tant, continuem buscant una altra persona per la biblioteca. Saben que la llei d'estabilització de la funció pública ha portat a que moltíssimes persones es presenten a proves, van aprovant, van agafant les places que guanyen i quan en tenen una definitiva, evidentment les persones miren pel seu futur i per la seva seguretat i se'n van a la que ja han guanyat definitivament i deixen les que són interines. Nosaltres tenim persones que han guanyat definitivament places que ja hi estan treballant i d'altres que estan en el tràmit. Per tant, doncs, aquestes són els diferents donar comptes. Passem al punt número 8, que és l'aprovació inicial de la modificació d'ordenança municipal de circulació i de quadre de sancions. Aquí, en aquest cas, en aquest punt, tractem diferents temes que tenen tots a veure amb l'ordenança municipal de circulació. Per una banda, és l'actualització del quadre de sancions a la norma doncs, que hi ha, que nosaltres com a Ajuntament no podem sancionar hi ha 34 infraccions que s'han donat d'alta que s'han d'incorporar, tot i que es podrien sancionar igualment perquè ja estan incorporades, però és bo que la nostra ordenança doncs, també ho reculli. Per una altra banda, i moltes tenen a veure amb els vehicles de mobilitat personal, per una altra banda, hi ha també doncs, una l'adaptació del rang de les infraccions lleus a les infraccions greus o molt greus, és a dir, l'adaptació del preu tant com marca l'article 80 de la llei sobre trànsit, i també, per una altra banda, allò que fa molt temps que tots els veïns i veïnes vivim aquí al poble, que és el trànsit de les autoescoles pel poble. Per tant, en aquesta modificació s'introdueix un article relatiu a la circulació dels vehicles d'autoescola que, com a conseqüència de les dificultats ocasionades en la fluïdesa del trànsit per causa de múltiples vehicles, per tant, veuran que es van creant zones en les que la circulació de les autoescoles queda prohibida. Per què? Doncs perquè jo diria que qualsevol veí és conscient de que hi ha dies que pots arribar a anar doncs, a darrere de 3, 4, 5 autoescoles amb tot el que suposa i a més amb el trànsit afegit que tenim des de la C58 absolutament col·lapsada, més les autoescoles doncs, que van fent les maniobres per aprendre, perquè tots hem utilitzat una autoescola per aprendre a conduir, per tant doncs, hi ha un moment que es dificulta molt la circulació. S'ha parlat amb les autoescoles del municipi, s'ha acordat el punt de sortida perquè no les lesionin velles, perquè no sigui que no puguin exercir la seva activitat econòmica, però sí que a mica aniran veient que hi ha zones del poble, començant pel nucli i anirà creixent, doncs que a mica doncs anirà, hi haurà la prohibició de circulació de les autoescoles dins del terme. Saben que el municipi de Sant Quirze, juntament amb algun altre del Vallès, és zona d'exàmens i per tant venen tots aquí a fer les pràctiques. Com que hem demanat reiteradament a trànsit que ens canviï la zona d'exàmens, que ens alliberi una temporada i no ho fan, doncs al final hem acabat regulant l'ordenança perquè estigui prohibit circular pels carrers del poble i aniran veient que apareixerà la senyalètica i a partir d'aquell moment doncs, estarà prohibit que les autoescoles circulin per aquell àmbit. Per tant, aquí fem tres regulacions. Una és l'adaptació dels tipus de sancions i els costos de les sancions a les 34 infraccions que s'han regulat amb la nova llei. L'adaptació de totes aquelles sancions lligades als vehicles de mobilitat personal i també la regulació de les autoescoles dins del municipi. Senyor Baratec, no? Senyor Ruga, senyor...
1: Sí. Hola, bon vespre. Molt breument. Nosaltres donarem suport a aquesta modificació de l'ordenança de circulació, però tal com havíem dit algun altre en uns anteriors plens, sí que creiem i insistim en que seria força bo que es fes una campanya sobre l'ús dels patinets elèctrics i això entre el jovent, perquè bueno, el que es veu a vegades pel poble doncs denota que si coneixen les normes, si almenys si les coneixen, no les compleixen i creant situacions de perill que per ells mateixos, val? Fonamentalment per l'usuari del patinet. Per altra banda, ens sembla correcte que s'hagi donat la solució de el tema de les autoescoles, s'hagi donat una solució oberta que després es pugui anar ajustant en funció del resultat sense tenir que modificar l'ordenança. Bueno, ara anirem veient si els carrers que és suficient amb els carrers que s'assenyalen que no poden circular els vehicles d'autoescola en hores determinades i bueno, si, i amb això ja anirem veient si després cal fer algunes modificacions o no. Per aquesta raó nosaltres donarem suport en aquesta modificació. Gràcies.
0: Senyor Pérez.
2: Bona tarda de nou. Nosaltres celebrem que es porti aquest PUA a ple, que estic ben segur que sortirà endavant, i volem deixar ben clar que no anem en contra de ningú, i molt menys de les iniciatives privades empresarials, com poden ser les autoescoles, però també hem de deixar ben clar que el que hem de fer i és el que persegueix aquesta ordenança és regular l'espai comú per tal de conviure en pau i harmonia tant les activitats econòmiques com la ciutadania del nostre municipi. Per tant, en definitiva, es tracta de regular l'espai públic compartit perquè totes les persones que l'utilitzem ens sentim a gust i, per tant, votarem en força a favor d'aquest punt. Moltes gràcies.
0: Senyor Gela.
3: Hola, bon vespre a tothom. En primer lloc, fer un agraïment, com sempre s'ha de fer en aquestes ocasions on darrere hi ha una tasca tècnica important, dut a terme, ens consta sobretot per el que són els tècnics de l'àmbit policial i acompanyats de l'àmbit jurídic de l'Ajuntament. En aquesta ocasió, doncs, el que es fa, com s'ha dit, és un recull o reflectim en l'ordenança pròpia, el que ja està regulat a normativa estatal, i això sempre ens dona una garantia de tipicitat que és molt important. Aquesta terminologia ve a ser que bàsicament saps el que està establert i les conseqüències que té de no dur a terme allò que està establert. Aleshores, això, si ho tenim a una ordenança, potser és de més fàcil accés de coneixement per tots i totes els que fem ús de la via pública. Per tant, d'entrada doncs, ens felicitem tots plegats. Sí que és cert que l'ordenança del 2020 doncs, va néixer amb a la millor de les intencions, però va tenir la mala sort, la coincidència en el temps, que just aprovar-se va haver un canvi normatiu i la va convertir en obsoleta, però ja des de sempre s'ha treballat, hem treballat conjuntament tots perquè aquest àmbit estigui correctament regulat. Dit això, doncs, una mica recollint també el que han dit els altres grups municipals, malgrat tot sabem que tenim el dret de circular per la via pública, recordar que tenim una sèrie de deures. Aquests deures també reverteixen en la seguretat per tots i cadascun de nosaltres, sobretot la pròpia, i la dels amb els que compartim aquest espai i sobretot quan parlem dels vehicles de mobilitat personal perquè realment doncs, a la carcassa és un mateix. Dit això, jo crec que sabem tots que la normativa la sabem tots i totes, la saben també el jovent perquè s'han fet tasques d'informació però no tant aquí sinó a nivell general del que és el país, però ens manca que la gent sàpiga que si no compleix aquestes normes alguna cosa passa. No estem parlant de posar-nos a posar de multes, això sempre és un tema delicat de dir d'aquesta manera, però sí que és cert que si tots els que sabem com s'han de fer les coses les fem, però els que saben com s'han de fer no les fan malament i no tenen cap conseqüència, paguem justos per pecadors. Ara tenim una eina, fem-la servir, això pel que fa a l'ordenança de mobilitat i pel que fa a l'àmbit de les autoescoles doncs també recollir el fet de que realment no és fàcil trobar l'equilibri entre que unes persones, unes entitats puguin unes empreses puguin dur a terme la seva activitat econòmica, que algú hagi d'aprendre a conduir, que tots hem de passar per aquí i que hi hagi una mobilitat harmoniosa. Per tant, si no ens ajuden i no ens han donat eines, doncs començar per aquí, bé, es va dir en l'ocasió que hem tingut de compartir el document, que és un inici, que si no ho hem entès malament anirem provant a veure com funciona, serà interessant de veure perquè certament doncs, tots tenim dret a aprendre i a tenir paciència, però tal com estem ara actualment doncs el joc de tot era dificultós. El vot nostre serà favorable, però sobretot estarem amatents i ens agradaria veure que hi ha unes conseqüències de la manca d'aplicació de rigor en els deures que tenim com a ciutadans a l'hora de circular. Gràcies i bon vespre.
0: Gràcies a tots pel suport. Amb el senyor Ruga recordar-li que la campanya amb el cap de policia va dir que un cop tingués l'ordenança ja aprovada i vigent la faria explícita. Tots els nois i noies de l'institut, de les escoles fan una activitat amb la policia local que és aprendre a circular amb bicicleta, però aprendre a circular. I ara el que es proposen és fer exactament el mateix amb els instituts, amb els nois i noies que van en patinet. Però els patinets no se'ls compren els joves, els compren les famílies i les famílies som les responsables inicials i finals de que els nostres fills vagin amb el patinet o nosaltres mateixos si anem amb patinet amb tot el que la normativa ens imposa. Per tant, les administracions locals poden regular i poden acompanyar, poden explicar i, com deia la senyora Jalabert, sancionar si cal, però abans hi ha un treball conjunt, que és l'administració i les famílies i els centres educatius, de recordar la norma i que sigui la mateixa família doncs, que si s'ha de portar casc en pòrting, si han de portar reflectants en pòrting i les discussions familiars que tots i totes hem tingut amb els nostres fills i filles per normes de... No, de doncs les hauran de tenir si doncs hi ha doncs, aquell punt de rebel·lia de dir no ho vull fer o no ho vull portar. En tot cas, fins i tot perquè no és només els joves, és a dir, hi ha adults que es trenquen la norma i van de qualsevol manera dalt del patinet, per tant, sí. Ja s'estan aturant patinets, ja s'estan retirant patinets, ja hi ha gent doncs, que ha rebut, però amb la norma vigent doncs, hi haurà l'eina específica de Sant Quirze per poder-ho fer i també doncs, aquesta observança de com va el fet de prohibir a certs carrers a la circulació de les autoescoles, doncs veurem quina conseqüència perdrà els altres espais i fins on hem d'arribar amb aquests espais de protecció. Doncs, si els sembla bé, passem a votació. Vots a favor? El punt queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 9, que és l'aprovació inicial del document únic de protecció civil municipal, que es diu, allò, el seu acrònim és el DUPROCIM. Aquest document és el segon document que ja elabora aquest Ajuntament. Fa doncs, 6 anys va ser el primer DUPROCIM que substituïa el que eren els plans únics del NEUCAT, del BENCAT, de l'INUNCAT, de cada municipi. Aquest document va caducar fa 2 anys, si se'n recorden per la Dana, el nostre municipi sortia que estava pendent d'aprovació. Amb el recurs de la Diputació doncs, de suport als ajuntaments, sobretot de mitjans, s'ha redactat de nou. Es va entregar a finals de novembre, no, el mes d'abril de l'any passat. En aquest mes ha estat en consultes amb els diferents agents o en aquest cas en el CECAT i en altres àmbits d'emergències doncs, per revisar doncs, la possibilitat de que fos aprovat definitivament i un cop doncs, s'ha tancat aquesta consulta l'enginyer municipal que en aquest cas és qui porta, elabora i gestiona i és el cap de protecció civil del municipi doncs, elabora l'informe per poder-lo portar d'aprovació en el ple. Amb aquesta aprovació el que es farà després és traslladar-lo al Departament de la Generalitat de Protecció Civil perquè ells l'aprovin definitivament i el donin com a bo. És un treball d'anada i tornada en diferents moments però que el que garanteix és que quan entra definitivament a Protecció Civil, el document estigui prou ben acabat doncs, perquè no hi hagi d'haver grans dificultats per ser aprovat. En aquest cas, aquest document és un document ampli que recull qualsevol eventualitat, menys les marítimes, que no tenim aquí al municipi, no tenim un especial per qüestions de mar, però sí que tenim doncs, des de per problemes que hi pot haver amb l'aeroport, des de contaminacions químiques, perquè en una ciutat d'aquí al costat hi ha una empresa que té químiques i que la seva àrea d'influència arriba fins a alguna escola d'aquí al poble, per la trànsit, sobretot de l'autopista tant de la C-16 a les Fonts com la C-58 aquí en el nucli que ens envolta i que, per tant, qualsevol transport que pugui haver-hi perillós, doncs, si col·lapsa ens pugui tocar, tot allò que té a veure amb les emergències climàtiques, ja sigui per vent, per neu, per fred, per calor, evidentment, per inundacions, doncs és un document únic en el que hi ha les fitxes descriptives de cadascú que ha de fer, de com es constitueix el servei del CECOPAL, el servei d'emergència, quins són els membres nats d'ell, quines trucades han de fer, amb qui s'han de comunicar i com ho han d'anar gestionant doncs per anar fent el servei de protecció civil i d'acompanyament del veïnat. No sé si hi ha algun grup que vulgui fer algun comentari. Sí, miro. Senyor Ruga. Senyor Baratec, no? Senyor Ruga.
1: Sí, a veure, nosaltres ens hem llegit amb molta atenció el document i, bueno, aquí se'ns diu que l'objectiu és la prevenció i control de riscos i les mesures de protecció, etc. Val, llavors, bueno, veient el document, ens agradaria fer una sèrie de comentaris com, per exemple, quan parla del centre de recepció d'alertes, vale? Diu, bueno, això serà la centraleta de la policia local. Bé, molt bé, ens sembla molt bé. Diu, però si això no funciona, diu, això serà assumit i dut a terme per l'alcalde. Jo no vull desmereixer la capacitat de la nostra alcaldessa, però dubto que ja tingui capacitat ja sola. Ens sembla una solució com molt, molt, jo dic, pum, si no ens funciona la centraleta de la policia local, que s'espavili la senyora alcaldessa. Després, altres punts. Es parla de a la pàgina 27, vale, dels tipus d'ajuda que es poden rebre per part de les diferents administracions en cas de catàstrofes i tal. Bueno, hi ha imprecisions, com per exemple parlar del Consorci de Compensació de Seguros com reassegurador, quan no és un reassegurador, és un assegurador directe dels riscos extraordinaris. Per exemple, un altre tema, a la pàgina 36, en el risc de bandades, val, es diu que Sant Quirze, diu textualment, esperis, diu, el pla és recomanat perquè no passem de 10 dies o més amb vents superiors a 20 metres per segon, o disposem de més de 20.000 habitants. O sigui, aquí encara no, el redactor d'això no s'ha enterat de que ja som un poble de més de 20.000 habitants. Val? Després, en molts llocs, diu, mesura a prendre, truca al 112. Val? Fantàstic, molt bé, molt adient, no? I segurament s'ha de fer, no? Inundacions, vigilar la riera, sí, però què hem de fer, quines mesures de prevenció hem de prendre perquè les nostres rieres sigui més difícil que ens provoquin inundacions. Amb el tema del risc de químic vinculat al transport, per exemple, no hem vist res que es parli de quina equipació hauria de tenir els nostres equips de protecció civil o la policia local davant d'aquest risc. No sabem ni si els tenen ni si els han de tenir o no. A la pàgina 46, risc de nevades, diu que hem de vigilar els carrers en pendent. Clar, si neva és més fàcil allà patinar. Molt bé. Ara, i ens diu que hem de tenir fundents disponibles a la nau de la brigada. Bé, però no ens diu ni en funció dels nostres carrers, del nostre tamany, quina quantitat, ni quin seria recomanable, que seria previsible tenir. I fins i tot hi ha una cosa que diu, posa el telèfon d'una empresa i el telèfon on podem comprar els fundents, cosa que és un procediment que jo no sé si la nostra intervenció del nostre ajuntament pues, ho veuria gaire correcte. Després, per exemple, el tema diu, bueno, el de les fonts, no? Dius, bueno, tens els fundents a la nau de la brigada i tal, segons quina nevada caigui, hem de preveure com arribem a les fonts o si potser establim un conveni amb l'Ajuntament de Terrassa. O sigui, que hi ha molts temes que estan com molt creiem que tractats molt superficialment i sense aprofundir. Després, el tema de la comunicació es queden amb el bando, o sigui, com es feia antigament, el qual és correcte, s'ha de fer, no? Però després hi ha un cotxe de la policia local amb megafonia. Per exemple, no s'han enterat els redactors d'aquests d'això que existeixen les noves tecnologies que ja fa servir el nostre ajuntament i que es pot avisar la població per xarxes socials i d'això, no? Vas mirant el tema de la cartografia. La cartografia, hi ha molts planells d'això, amb requadrets amb moltes coloraines, però que després, quan vas a la llegenda, per veure aviam a què es correspon allò, doncs no hi són. No hi se correspon. El tema de les pandèmies parla, ens diu on està el cap del nostre poble, val? Però no hi ha cap previsió de quins equips, quins materials, quin d'això hem de tenir. És una cosa molt superficial, no? Després, per exemple, aquí, pàgina 30, risc aeronàutic, Ariocat. Molt bé, és evident que tenim un risc aeronàutic i que hem d'estar més o menys preparats per si un dia tenim alguna desgràcia. I llavors a la columna d'això posa obligat, font, pla especial d'emergències per nevades de Catalunya. Bé, no sé què té a veure el risc aeronàutic amb el pla d'emergència de nevades. El risc sísmic, bueno, aquí no és molt probable, però bueno, és possible. Font, pla especial d'emergències de risc de vent per Catalunya. Bé, el de vent sí que posa que la font és el pla d'emergències per risc de vent de Catalunya. Bé, en resum, un cop vist això, nosaltres no hi podem donar-hi suport. Crec que, que aquest document s'hauria de retornar als seus redactors i que el treballin bé i que, i que ja està fet per una enginyeria que suposo que ha cobrat els seus dinerets, i creiem que els ciutadans de Sant Quirze es mereixen que aquest tema que s'està elaborant amb els seus impostos estigui, pues, molt més ben treballat i que realment ens serveixi com a, per poder prendre mesures de cara als possibles riscos que tenim com a poble. Gràcies.
0: Senyor Noguer, doncs, no? Ha quedat aclaparat. Sí. Bé, doncs, contesto a una mica al senyor Arruga. Aquest document que el senyor, el cap de Protecció Civil, ens va fer un resum una miqueta del document, molt resumit, perquè és un document dens, que després la Diputació, quan s'aprova definitivament, fa una formació a tots els treballadors que els hi pertoca estar a emergències i a tots els regidors. Ens toca fer un simulacre una altra vegada, i et posen una fitxa, no saps en quina emergència et posaran, i fas el simulacre real, evidentment no per perill amb les persones, però sí que realment has de respondre en funció d'allò que et diuen que està passant, que no saps quin serà, has de saber agafar quin és el document, fer les trucades al 112. A Catalunya tots ens hem de relacionar amb el 112, tothom, els ajuntaments també, i en funció de l'emergència que estàs dient, el 112 deriva cap a un servei, cap a bombers, cap a policia, el que faci falta. I per tant, actues. Pot haver-hi algun error. És un document que entén a dintre més de 22, d'una complexitat important, perquè dintre de cada document hi ha una descripció diferent d'accions. I, per tant, pot haver-hi que s'hagi arrossegat malament. Abans de publicar-se definitivament es corregeixen totes aquelles errades que hi puguin haver. És un document que s'elabora conjuntament amb una administració supramunicipal, perquè per un ajuntament mitjà és molt complicat de poder fer tota la cartografia, de poder fer tota aquesta mirada complerta, i es fa seguint la normativa vigent. Tots els plans de la Generalitat ja estan regulats i ens diuen què hem de fer. El que hem de fer és baixar-ho al territori. Per cada pla hi ha una resposta. Quan hi ha amenaça de glaç o de neu, la sal, en aquest cas el producte que hi ha emmagatzemat tot l'any a la nau de brigades, si es preveu que s'ha de fer servir més, se'n compra més, i si no, i si es preveu que s'ha de fer servir, s'emporta una part, evidentment, cap a les fonts, de la mateixa manera que quan amb la pagada de l'any passat, doncs, es va traslladar treballadors municipals a les fonts, amb els walkies, per poder-nos comunicar amb el barri, perquè no hi havia manera de poder comunicar-nos d'alguna manera física, que no fos perquè els telèfons, evidentment, si es recorden tots, no anaven. Però vostè m'està parlant del centre de recepció d'alertes, sempre són els, en el nostre cas, aquí al poble, sempre està la policia, és qui té obert tots els dies, tenen la sala de comandament allà, hi ha un espai de treball complet, tenen accés a... Hi ha un site que fa que totes les 24 hores sempre hi hagi llum, perquè té un generador que si s'atura, els de l'Ajuntament s'han ampliat les hores, però segurament 24 hores no duraran, per tant, dona la garantia de poder treballar. És cert que segons quin tipus de catàstrofe passa, hi ha una administració supramunicipal que pren el comandament, perquè si no és municipal allò que està passant, doncs arriba qui sigui que li toqui. Si és un foc, doncs vindrà un comandament de bombers i se situarà i ens dirà: a partir d'ara sóc jo qui mano, i vostès es posen a disposició, i és el que has de fer, posar-te a disposició, facilitar-li tot allò que et demana, proveir-los d'aliments, d'aigua, tot allò que et demanen, si els hi falta benzina, el que sigui, és la teva obligació de proveir, d'haver avisat a les masies, d'haver anat a evacuar les persones que són vulnerables, que ja les descriu el mateix document, que diu quines famílies són, hi ha els seus telèfons. Per això aquí hi ha un document abreviat, a més ja els hi va dir a l'enginyer, el document és abreviat perquè hi ha moltes, moltes dades personals. Hi ha els responsables de les empreses grans, els responsables de les escoles, els responsables de les residències, hi ha els noms i cognoms d'aquestes persones amb els seus correus i les seves dades de contacte, i per tant aquest no el podem publicar, perquè estaríem fent públiques una pila de dades personals. Per tant, el document que tenen per aprovació és l'abreviat, l'abreujat, i a partir d'aquest hi ha un altre, que és el de treball, que és el que sí que posa absolutament la descripció exacta de tot. Hi ha una norma establerta i en aquest ajuntament, almenys jo durant aquests anys que he estat, quan hi ha un avís de pluja, les tecnologies ho faciliten molt. Tenim un grup de WhatsApp d'emergència, que en el moment en què ens avisen d'una pluja, d'una neu, d'una calor, s'activa el moment. És a dir, ja el tenim actiu sempre per la pista porcina. Quina normativa ha sortit, què ens estan dient, quines recomanacions hi han, i per tant entrem allà i allà s'organitza. Si és una qüestió que li toca a via pública, es posa via pública. Si li toca a via pública, benestar social, perquè hi ha aquestes persones vulnerables que s'han de controlar per la calor i el fred, doncs es fan les visites, les trucades. Per tant, hi ha un desplegament que és impossible de recollir-lo, però que està descrit, que està escrit i que ja funciona per ell sol, i que el que es fa és, amb aquestes noves actualitzacions, mirar si es compleix amb tot allò que la normativa diu, si hi ha alguna cosa més que es pot fer de la que no s'està fent, i que ens ho avaluï algú extern, que és qui et diu, doncs, si ho estàs fent bé, o això ho has de rectificar, o això ho has de millorar. Ja està. Evidentment, els EPIs per una emergència química no els tenim nosaltres, perquè tampoc no anirem a la C58, la policia local, és a dir, quan hi ha una emergència química saben, i això ho hem vist, perquè a Tarragona fan les proves, hi ha un avís, i ara que es fan els avisos amb el telèfon, doncs rebríem un avís de confinament, de que tothom tanqui el seu edifici, que tanqui la seva entrada d'aire, en aquest cas els edificis municipals que constantment anem compartint l'aire amb el carrer haurien de tancar-lo, i estar confinats, fins que se'ns avisi que ja hi podem ser. I les persones preparades per fer front a aquella emergència serien les que estarien allà, perquè és impossible ser especialista de tot, i el que hem de ser és especialistes del nostre poble, on són els contactes, on són els hidrants, on són allò que pot necessitar el servei d'emergència que ens vingui a atendre, i a partir d'allà actuar. És a dir, no podem fer una altra cosa. I sap què passa? Que ho deleguin tota l'alcaldia, ho passa amb totes les normes. En el defecte de, sempre és la figura de l'alcaldia qui n'és responsable. Sempre. Per tant, no és que l'alcalde hagi de... Però sí, en el de descripció inicial, el primer que ha de fer la trucada anunciant que ha passat alguna cosa és la figura de l'alcalde, o, si en aquell cas no és el cap de protecció civil, qui sigui el cap de protecció civil. En un municipi com el nostre, com que és petit, habitualment les dues figures van juntes. Però sí que és la persona que ha de fer la trucada de dir: estem en aquesta emergència i estic activant aquest pla, on és el lloc, i llavors les coordinades, tot això, ja ho diu el tècnic. I a partir d'aquí, tu no et pots moure allà i et diuen, doncs faci això, faci allò, parli amb aquest conseller o parli amb aquest altre, o vas rebent trucades. I li dic perquè, malauradament, quan encara no hi havia aquests plans, jo n'he viscut alguna emergència com a alcaldessa accidental i grossa. I vaig haver de fer l'aprenentatge a peu de grua, sí. I per tant, després, amb el temps, es va regular i és un pèl més fàcil. No deixa de ser dolorós, però és un pèl més fàcil. Però sí, hi ha serveis que tot l'estiu han d'estar treballant, hi ha serveis que no poden marxar tothom perquè han d'atendre si hi ha emergències, hi ha zones que són garantides, doncs, per benestar climàtic, sí, això s'ha de fer, i hi ha restaurants del poble que saben que si hi ha alguna emergència els trucarem i els demanarem que s'activin per poder alimentar les persones. Tot això està descrit, però no ho podem posar amb les dades. L'altre que em deia, la contractació. En un cas d'emergència hi ha una excepcionalitat en les contractacions, sempre. Sempre, perquè una emergència vol dir que és algo que no saps què passarà. I no saps què, com que no saps què passarà, no saps què necessitaràs. I per tant, si has de comprar o fer alguna cosa que no saps, perquè tu no pots tenir eternament coses que no faràs servir, perquè estaràs llançant constantment material públic, diner públic, perquè les coses caduquen, no deixen de tenir la seva efectivitat. Per tant, sí, hi ha una contractació, però el CAP ja sabem, però si hi ha una emergència, el director del CAP s'incorpora. L'any passat, els hi poso l'exemple de l'any passat. L'any passat, amb l'apagada, ens vam reunir tots, vam enviar un conserge al CAP, perquè aquell dia hi havia l'afegitor que no podíem parlar-nos, no? Perquè normalment agafem el telèfon i resolem coses. Aquell dia no podíem, doncs, un conserge va anar al CAP i vam quedar una hora determinada a la central de policia. Ells ja havien, amb el seu site, ja havien començat a carregar més encara els walkies, que era l'únic canal que funcionava i que, a més, ens permetia estar amb la xarxa Rescat de Catalunya, per tant, sabíem què passava fora i què podíem comunicar nosaltres, i a partir d'aquí es va fer una reunió amb el cap de policia, la cap de via pública, comunicació, el CAP, tots els perfils que podien gestionar, les direccions d'escoles, el servei d'educació, perquè teníem els infants a dins de les escoles, i vam començar a organitzar-nos amb una emergència que no havia passat mai, que era el colmo del colmo, no podem comunicar-nos, no li podíem dir el 112, ni el CECAT, què fem, perquè tampoc no podíem accedir a ells perquè ells no podien, no? I per la xarxa Rescat va funcionar. Per tant, ja hi ha una mirada obligada i un coneixement del territori suficient, però gran, com per saber que hi ha persones assignades que amb el seu cotxe, amb el seu vehicle, van fent atenció al territori. I així ho vam fer. És a dir, l'any passat hi van haver persones que es van anar traslladant en els punts que estan més lluny del territori amb un walkie i anaven comunicant si hi havia necessitats determinades i les anaven fent saber i s'anaven atenent. Per tant, res és perfecte, tot és millorable, tot. Des del redactat, però ja està descrit. Però ja els dic, aquesta és la versió abreujada, que és la de la lectura, perquè si no, llegiríem noms i cognoms, dades personals, i això no ho hem de publicar ni ho hem d'utilitzar. I, per tant, la que és absolutament extensa és la que diu. I això passarà trucant, doncs això, vostè era deia, hi ha un nom d'una empresa, bueno, perquè en el Vallès, en aquest sector nostre, només hi ha una empresa especialitzada en aquests serveis de productes que ens pot servir a nosaltres. Ja hi ha els pagesos del poble, ja sempre que arriba l'hivern hi ha anuncis de fred, malauradament cada cop menys, o ara amb la calor cada cop més, estan activats, si els per sortir a llaurar un camp si hi ha un foc que s'està acostant, perquè llaurin a qualsevol superfície si està ple, i si és a l'hivern, doncs perquè ens ajudin exactament el mateix, a repartir la sal, anar-la abocant, és a dir, ja estan qui porta la cuba, ja sap responsable que ha de ser, s'ha d'incorporar immediatament, la policia sap que si hi ha una emergència al seu municipi rebrà un missatge i haurà d'incorporar-se al servei tothom que sigui possible, és que és al final, és l'obligació, el que no està no té la descripció exacta. Ara, si un dia en té ganes, podem demanar-li al senyor cap de Protecció Civil que ens faci un curs accelerat a tots, o el dia que fem el simulacre vingui, qui vulgui, ja li demanem si poden assistir, que jo crec que sí, i veuran com funciona, que és com a qualsevol persona que treballa en una empresa i hi ha un simulacre. Però, doncs aquí, en lloc d'una empresa, és un poble. Hi ha una sèrie de variables que t'has de saber de memòria, on són, qui són, i entre totes, actuar i no deixar-nos res. Hi ha un guió, una fitxa i l'has d'anar seguint i d'allà no has de sortir. Per tant, si vostè li genera inseguretat, doncs no ho voti, però realment els duprocims realment tenen una descripció pública i una de privada, per això, perquè garanteixen doncs, que persones que hi apareix el seu nom i el seu cognom i que no som la part política, que és pública, hi hagin les seves dades allà i els seus telèfons personals, perquè a més molts cops no és el telèfon de la feina, també és el personal, perquè si són fora del municipi i no estan de servei, se'ls pugui controlar a través del seu personal, per tant, per això no es fa públic. Però bé, no sé si li he aclarit prou o si li faci el que vostès creguin.
1: No, si em permet, només un comentari. Lògicament no han d'haver-hi ni els noms, ni cognoms, ni telèfons, ni adreces de les persones que han d'assumir tot això, perquè entre això, que trobo lògic que no hi siguin, o que no ni s'explicitin una sèrie de mesures de pur sentit comú que vostè acaba de citar i que no hi són en el document, doncs, clar, és que jo tenim la impressió de que la persona que ha redactat aquest document doncs ha fet un corta i pega i que això igual serveix per gairebé per Sant Quirze com per, no sé, per Viladecavalls o per qualsevol altre poble. Clar, hi ha una sèrie de coses, dius, per exemple, si hem d'avaluar riscos, ens hem plantejat o ens han dit si els mitjans que tenim de protecció civil són els adients o no, si quines mesures podíem prendre perquè no, en cas de segons quins supòsits que es generessin, els danys no fossin tan grans, etc. Quina seria, per exemple, la quantitat adequada de tenir en la nostra nau de fondents per cas de nevades, etc. O sigui, hi ha tota una sèrie de coses que aquí no hi són. Vostè em diu, bueno, hi són amb el... Sí, bueno, doncs no ho sé, vull dir, ara, si llavors o fem el document complet i tal, no cal posar noms, no cal posar d'això, però és que sembla, sincerament, sembla fet amb això, doncs com qui fa, doncs això, doncs si som 900 municipis a Catalunya, doncs igual s'han de fer 900 com aquest, doncs vinga, anem-los fent, no? I no... Tenim la impressió de que això està molt poc treballat i molt poc d'això. I bueno, vull dir, ho sento molt, no el votarem a favor. Creiem que els veïns de Sant Quirze i més amb una cosa que genera una despesa, es necessiten o es mereixen tenir aquest tema molt més ben treballat, no? I amb molta més cura i amb molta més això. És que inclús hi ha narrades que dius que t'has equivocat al cortar i pegar, tu, no sé, hi ha coses que no, ho sento molt, no les podem admetre. Gràcies.
0: Bé, li repeteixo, això és un recurs de la Diputació que paga la mateixa Diputació, que es demana justament perquè assisteixi el personal de l'Ajuntament per fer-ho, que fa la cartografia i que aixeca doncs, tots aquests àmbits, que sí que hi ha errors de col·locació, però que s'ha de polir abans i mentre està amb la Generalitat, abans de publicar-lo definitivament. Però és que, a més, vostè em fa preguntes concretes que la cap de Via Pública, que en té els dits pelats d'activar i de fer, li dirà, doncs depèn. Quan en necessita? Doncs depèn del que nevi. No, clar, doncs hi som. És a dir, un ajuntament no pot tenir tones de coses comprades, acumulades, allà, morint-se de riure, perquè potser un dia farà una nevada. Doncs per això hi ha el telèfon de referència de la persona del lloc on són, d'on es poden anar a buscar, perquè doncs, hi ha una qüestió ja també de proporcionalitat, de necessitats. Si anuncien una gota freda terrible i ens diuen que estarem 3 setmanes sota 10 graus, doncs evidentment que es farà còpia de tot allò que es necessiti. Però si no l'anuncien i no hi és, que malauradament no hi són, doncs fem el contrari, posar plaques solars per abaratir costos energètics i tenir menys impacte de CO2 i posar més zones climatitzades, doncs com estem fent amb els estudis a tots els centres escolars i a tot arreu, per poder garantir que les persones no se'ns desmaien de calor. Perquè malauradament amb el canvi climàtic ens en estem anant d'un cantó a l'altre. Doncs sí, vostè la biblioteca se li ha canviat el sistema de climatització, s'ha fet el projecte de climatització de la Masia de Can Feliu, ara s'està fent el projecte de climatització de l'escola de música, que té més de 25 anys i que mai havia estat necessari però que ara és urgent, i que durant aquest mes les classes de l'Eulària de dalt es traslladen a un altre àmbit perquè fa massa calor per ser-hi, i per tant doncs sí, s'estan fent tots aquests projectes i també d'adaptació de la capacitat energètica que té cada edifici. S'ha climatitzat el pavelló nou, però no, Endesa ha trigat 3 anys a posar la força, que ho han fet just la setmana que feien la cursa del David Ruira, que ja té cosa allò de foradar aquell carrer. Aquella setmana doncs ho han fet, i hem estat 3 anys esperant que ens portessin suficient energia per poder connectar aquell pavelló. Estem ampliant les capacitats energètiques de tot arreu per poder endollar-hi més potència de clima, per poder doncs, donar millor confort a escoles com és el Pilarín, que el departament havia posat bombes d'escalfar, no havia posat la mateixa bomba que pogués ser de refredar, doncs s'ha canviat. Per tant, ja li dic que es treballa més amb la prevenció que no pas amb la protecció, amb l'urgència es descriu què s'ha de fer. I cada ajuntament sap exactament què ha de fer ell. Perquè si no ho sap, és que no gestiona el seu territori. Si no coneix els límits, què necessita i com ho necessita, és que no el gestiona. La quantitat d'allò que necessitarà no ho sabem, depèn del temps que duri l'emergència, és evident. Nosaltres tenim la sort de tenir un gran proveïdor. La sort de la desgràcia pel petit comerç és una desgràcia per quan hi ha una emergència, doncs com és una superfície comercial molt propera, que quan hi ha una necessitat se la truca, t'obren i et poden donar materials que altres superfícies no els tenen a mà. Per tant, no es fa acumulació de béns que es poden acabar fent malbé perquè no té sentit. El que es fa és saber on s'han de comprar, qui és el proveïdor, a qui s'ha de trucar per poder gestionar, i evidentment hi ha una mica de tot per poder començar amb la previsió de que passi una cosa que sigui sobtada, que caigui el cel, perquè si no, cada vegada més els serveis de meteorologia encerten més bé les previsions i per tant és més fàcil preveure. Després pot passar que allò que ens han dit que seran vents fluixos sigui molt alts, o que allò que ens han dit que plourà una mica acabi sent un desastre, però aquí i a tot arreu. Però, per tant, tampoc no l'insistiré més. Vostè té una mirada bastant concreta i penso que espero que no hagi de comprovar mai, li desitjaria que es quedi sempre amb el dubte, que no hàgim de posar mai en marxa cap dels plans, i per tant sempre es quedi amb el dubte de si està aprovat bé, perquè vol dir que no haurà passat cap emergència al municipi i no caldrà activar-los.
1: Sí. A més, un petit comentari. Miri, si tinguéssim una emergència, m'enfiaria més del seu sentit comú que d'aquest document. Gràcies.
0: Doncs no va bé. El sentit comú l'aprens, el tens, a base d'anar aprenent amb l'equip tècnic amb el que treballes i amb allò que està escrit. Ja li dic, els guions són per seguir-los. Però en tot cas, passem a votació. Vots a favor. Vots en contra. Doncs el punt queda aprovat amb el vot en contra de Vox. Passem al punt número 10, que és la modificació de les condicions retributives específiques de l'annex de condicions específiques de la policia local de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Senyor Brossa.
4: Sí, gràcies, alcaldessa. Aquest és un punt que té com a origen la mesa general que tenim periòdicament amb els sindicats de la casa, on també participa doncs, el sindicat de la policia local, que vam celebrar el passat 6 de febrer, i que l'objectiu del punt és actualitzar doncs, algunes condicions específiques de que té el col·lectiu de la policia en l'àmbit dels complements i diferents compensacions. Bàsicament, els dos apartats que apareixen al punt, d'una banda, és actualitzar l'assistència als jutjats fora de servei, que des de l'any 2013 que no s'actualitzava, quan un agent havia d'anar a declarar un jutjat fora de la seva jornada cobrava una compensació de 2, 3 o 5 hores en funció de la ubicació, i bàsicament ara s'actualitza el sistema, es pretén millorar de tal manera que els judicis es considerin vinculats al propi servei i es compensin amb hores extres festives. El nou sistema, en lloc de tenir aquests 3 trams, en té 2, que si és a Sabadell i el jutjat de pau són 3 hores extres festives, i si és fora de Sabadell són 6 hores. S'inclou la compensació amb els desplaçaments, i si cal sortir de la província, doncs es té en compte que eventualment pugui haver-hi doncs, temes d'allotjament, manutenció o altres tipus de compensacions. Per tant, doncs, bàsicament, d'una banda, una millora retributiva pels agents de la policia que han d'anar a judicis fora del seu horari laboral, que, com els deia al principi, que els actualitza, que des del 2013 no teníem una actualització, i un altre àmbit que també doncs, ens van demanar des dels sindicats de la policia, que és un complement per l'ús de la motocicleta, un complement específic per fer servir la moto, no tots els policies, sinó només els agents o caporals, quan així se'ls hi indiqui perquè ho requereixi el propi servei o bé el propi quadrant d'aquell dia. Això, doncs, passarà puntualment, però es crea doncs, una compensació de 20 euros bruts pel dia d'ús. En el cas, com els deia, dels agents o caporals, per l'objectiu és reconèixer doncs, el possible risc, perillositat que pugui, i la pròpia especialització que pot tenir doncs, el dur aquest tipus de vehicles. Resumint, doncs, bàsicament aquest punt el que se'ls trasllada són les millores pactades amb el cos amb els sindicats de policia, actualitzar les compensacions per assistència a judicis fora de servei i aquest complement doncs, per l'ús de la motocicleta. El punt primer, com els deia, doncs el que es proposa és aprovar l'aplicació d'aquests acords de forma retroactiva des del mes de febrer. Que he començat pel tercer. El primer punt, el que es proposa en aquest punt, és modificar l'apartat de condicions retributives específiques en aquests dos àmbits que els hi comentava de l'assistència als jutjats. El segon punt, aprovar la compensació econòmica del complement per l'ús de la motocicleta. El tercer, això sí, aquí fixa la data des de quan això entraria en vigor, que si s'aprova doncs, aquest punt seria des del mes de febrer d'aquest any, i finalment doncs, fer difusió d'aquest punt amb la publicació del butlletí oficial de la província, al personal de l'Ajuntament i a la representació sindical. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Brossa. Senyor Bratec.
5: Sí, nosaltres, com hem dit en anteriors ocasions, trobem que aquesta mena d'acords s'han de negociar entre les parts, entre els agents implicats, els treballadors i l'empresa, com així ha estat. Avui el que portem és traslladar aquests acords a la política retributiva, a les condicions retributives generals, i per tant hi votarem a favor.
0: Senyor Rogal, temo. No? Senyor Pérez?
2: Bon vespre de nou. El nostre suport als acords que es prenguin a la Mesa General de Negociació és total, ja que considerem que els drets laborals i sindicals del personal públic es defensen asseguts els drets laborals i sindicals, com deia, del personal públic es defensen asseguts a la mesa de negociació. Dit això, tenim la sensació i la percepció de que els avenços en els drets de la plantilla s'estan aconseguint a base de micronegociacions. El nostre grup municipal venim reclamant des de molts anys la necessitat imperiosa d'asseure's a formalitzar un nou conveni, un conveni que per cert porta més de 20 anys caducat. Per tant, el nostre vot a favor dels drets de la plantilla serà a favor, però serà un favor crític, perquè molt crític, perquè creiem que no hi ha possibles argumentacions en la defensa d'un conveni que porta caducat més de 20 anys. Moltes gràcies.
0: Gràcies, senyor Noguera.
6: Sí. Bé, bon vespre a tothom. Des de Junts per Catalunya Sant Quirze votarem favorablement aquesta proposta perquè considerem que tot allò que serveix per millorar les condicions laborals de la nostra policia local repercuteix directament en una millor prestació del servei i, per tant, en una major seguretat per al conjunt del municipi. Creiem que és important reconèixer i compensar adequadament determinades tasques i responsabilitats que assumeixen els agents en el seu dia a dia, especialment en serveis que comporten una major disponibilitat o bé un major risc. Per coherència amb aquesta voluntat de reforçar la seguretat municipal i donar suport als professionals de la policia local, el nostre vot serà favorable. Gràcies.
0: Senyor Grosso.
4: Sí, agrair-los a tots el vot favorable, només responent al senyor Pérez que les millores no tan sols pel personal que tenen un impacte amb el personal de la casa, sinó que entenem que tenen un impacte també amb el bé de l'organització, així com també quan negociem mirem doncs òbviament que aquesta negociació doncs derivi també en una millor organització i funcionament de la casa. Un dels temes centrals és el que vostè anomenava, que com bé sap és un tema doncs complexa, no tant per la feina o negociació que genera, sinó per la compensació econòmica que també se'n pot derivar, i esperem doncs properament doncs fer avenços en aquest àmbit. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Brossa. No sé si hi ha algun altre comentari a fer. Doncs passem a votació. Vots a favor? Perdoneu, el punt queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 11, que és el règim de permisos, llicències i excedències del personal de l'Ajuntament. Senyor Brossa.
4: Sí, gràcies, alcaldessa. En aquest punt també estem parlant d'una actualització, en aquest cas, com deia el punt, del règim de permisos del personal municipal. Bàsicament doncs, és dels punts més extensos a nivell de text de l'expedient del present ple, com poden comprovar els regidors i regidores. Es detalla molt tota la normativa associada. Bàsicament resumint, doncs, s'adapten els permisos a la nova normativa, especialment el permís de naixement i cura, adoptació i acolliment del progenitor diferent de la mare biològica. En un segon terme, regulen millor els permisos d'assumptes propis, conciliació, baixes mèdiques i justificacions. Es fixa que els permisos s'han de demanar recursos humans amb la validació del responsable del servei. Els assumptes propis i de 3 dies anuals de conciliació requereixin un preavís de 48 hores. S'ordena tot el bloc de reduccions de jornades i excedències, i també doncs, tot aquest punt va tenir negociació a la mesa de la policia, la que vam fer el febrer, aquest la que vam fer el mes de març, el dia 23. Bàsicament, en aquest cas, més que una negociació, que també el que fa és una actualització del marc de permisos i conciliació del personal municipal per adaptar-lo a la normativa vigent supramunicipal i donar més seguretat jurídica a tant al personal de la casa com el propi Ajuntament i a l'àrea de recursos humans. Per tant, el que es proposa en el punt número 1 és actualitzar el règim de permisos, llicències i excedències, que tenen doncs, tot el detall de la informació disponible i que els he mirat de resumir amb aquests àmbits. I finalment, com a l'anterior punt, doncs, també ordenar la publicació d'aquest acord al butlletí oficial de la província i al personal de la casa i a la representació sindical. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Brossa. Senyor Bratec.
5: Sí, bona tarda, altra vegada. Nosaltres entenem que és una actualització, una adaptació a les lleis actuals i, per tant, hi donarem suport.
0: Senyor Rugà.
1: Sí, bueno, nosaltres votarem a favor d'aquest punt, donat que no és només que la traslació a la normativa del nostre Ajuntament d'una sèrie de normes que ja estan obligats a complir, doncs, per legislació superior. Doncs, per tant, vull dir que no, vull dir, només és una adaptació a la nostra normativa, doncs,

0: Sí, gràcies, alcaldessa. Aquest potser és el punt més incòmode dels que tenim avui a ple. Per sort, doncs, no em recordo haver-ne dut mai un punt com aquest, però bé, els explicaré una miqueta els fets que proposa, doncs, aquest punt. Bàsicament, el que es proposa és resoldre un expedient disciplinari obert arran d'una denúncia per assetjament laboral que es va presentar l'any passat, quan el Servei de Recursos Humans, doncs, té una denúncia d'aquest tipus, doncs, el que s'activa, doncs, és la Comissió de Valoració de Riscos Psicosocials. Per tant, no, el que fa, doncs, és practicar proves, declaracions, té també obert un tràmit d'al·legacions, es gestiona, doncs, tot el procés, on la persona afectada, doncs, va presentar també al·legacions demanant l'arxiu o rebaixar la qualificació i sanció, i finalment, doncs, el que ha estimat, doncs, aquesta comissió és revocar el nomenament d'interinatge de la persona funcionària interina. I bàsicament, doncs, la raó jurídica, quan una sanció d'aquest tipus supera els 3 mesos, comporta el cessament de la relació temporal de la persona, doncs, que ho ha fet. La sanció serà efectiva quan sigui definitiva la via administrativa, és a dir, el mes vinent, i bàsicament, doncs, el que proposem a ple és resoldre un expedient disciplinari que s'ha tramitat amb garanties, que ve originat d'una denúncia d'assetjament laboral, i s'acorda, doncs, revocar el nomenament interí quan la sanció sigui ferma. Bàsicament, doncs, que la persona que ha fet aquest assetjament, doncs, perdrà la feina el mes vinent. I el punt que també, doncs, se'ls explica tota la base jurídica i tot això que els he mirat de resumir. El que portem avui a ple com a primer punt és revocar el nomenament d'interinatge de la funcionària, de la persona funcionària de la corporació, fixar, doncs, que aquesta sanció imposada, doncs, com els deia, es faci efectiva quan sigui definitiva aquesta via administrativa, amb el termini màxim d'un mes. A ordenar com a tercer punt que el Servei de Recursos Humans s'informi a l'alcaldia d'aquesta sanció i que n'informi al Servei d'Educació. A quart punt, notificar la resolució al funcionari inculpat, advertint-li de la interposició de recursos legalment pertinents. I cinquè, doncs, donar compte d'aquesta resolució als òrgans de representació personal. Gràcies.
1: No sé si hi ha algun comentari a fer.
2: Sí, molt breument, com ha dit el senyor Brossa, aquest és un dels punts més, no sé, ingrats, no sé què, no recordo la paraula exacta. Nosaltres, després d'haver-nos llegit el plet de càrrecs, després d'haver llegit les al·legacions i d'això, bueno, se'ns fa... tenir que dictar sentència, com aquell qui diu, sense haver presenciat tot el procés, aquí sembla ser que també hi havia un altre conflicte, un conflicte generalitzat. En resum, prendrem una posició d'extensió, no volem entrar a judicar aquest tema, i que siguin els tribunals, que tenen els seus mitjans de prova i les seves... els que acabin decidint el que correspon. Gràcies.
1: Molt bé, no sé si hi ha algun altre grup que vulgui fer algun comentari, no? Ens passem, li sembla bé, senyor Prosa, que passem a votació? Sí. Doncs, vots a favor. Abstencions? Doncs el punt queda aprovat amb les abstencions de Vox i de PP, dels grups municipals de Vox i PP. Passem al punt número 13, que és l'expedient extrajudicial de crèdits provinent de la liquidació del pressupost 2025. Senyor Brossa.
0: Sí, gràcies, alcaldessa. Aquest punt té continuïtat amb el que hem fet al principi, que hem tancat el tancament econòmic de l'any passat, del 2025, i els dos punts que venen a continuació tenen relació amb això, amb el tancament pressupostari. Aquest punt número 13 el que fem és expedient extrajudicial de crèdit provinent de la liquidació del pressupost del 25. Bàsicament, el que diem, el que ens ve dient aquest punt és aquelles factures que regularitza aquelles factures que de l'any passat que no es van poder imputar al pressupost amb temps i forma. D'una banda, hi ha 4 factures que se'ls detalla aquí el seu detall, que van

0: entrar sense crèdit suficient per valor de 1.600 euros i 28 factures més que sí que hi havia crèdit però van entrar fora de termini. Recordo que això són 4.900 euros. En total, 32 factures per valor de 6.600 euros. Recordin que fem el tancament pressupostari el dia 15 de desembre internament per poder doncs, precisament accelerar el tancament de la liquidació del pressupost i per tant hi ha factures que no és que entrin tard sinó que és que entren després del dia 15 que entren dins del propi any natural moltes d'elles i per tant doncs, sumen aquestes 32 factures per valor de 6.600 euros. Recordin que del capítol 2 teníem uns drets em sembla recordar de més de 11 milions d'euros que és el que gestionem amb factures anualment l'Ajuntament i per tant d'aquests doncs, 11 milions d'euros aquest petit serrell de 6.600 euros és molt poca cosa dels quals com els deia el gruix 4.900 són factures que han entrat la majoria al mes de desembre però després del 15 que és a nivell intern el que considera serveis econòmics que hem de fer per anar accelerant amb el tancament per tant doncs felicitar sobretot als serveis econòmics de la casa per fer-ho possible, a tots els tècnics que fan les tramitacions perquè això s'ha doncs, anat minimitzant pràcticament a la mínima expressió i en aquest punt el que de reconeixements el que portem avui a ple és aprovar aquest expedient extrajudicial de crèdit el punt número 1 que els hi, amb aquestes 32 factures segmentades en aquests dos àmbits que els hi comentava i en el punt número 2 aprovar les llistes dels documents i la seva imputació pressupostària a l'exercici del 2026. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Brossa. Senyor Bretec. Senyor, hi ha alguna intervenció a fer, doncs? No? Passem a votació. Vots a favor? Doncs el punt queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 14, que és la modificació pressupostària 6/2026 d'incorporació parcial del romanent de tresoreria per despeses generals 2025. Senyor Brossa.
0: Sí, gràcies, alcaldessa. I aquest és el darrer punt ja que lliga amb el tancament que hem comentat al principi. Com els deia jo al principi, que els insistia dient, escolteu, que l'Ajuntament de Sant Quirze té una bona salut econòmica, però no ens deixem ni un euro al calaix. Després ho veurem. Doncs aquest és el punt que ho veurem. Dels 4,2 milions d'euros que tenim disponibles de la liquidació de l'any passat, en aquest punt, pràcticament la meitat, 2,18 milions d'euros es proposen diferents modificacions per fer inversions en millores d'equipaments municipals, en escoles, a l'escola de música, amb renovació d'enllumenat, amb adquisició de vehicles i equipaments, amb millora d'espais públics, amb àmbits de digitalització, informàtica, habitatge, medi ambient. Tenen aquí doncs, en el punt, i ja ho hem anat comentant també doncs, amb les diferents comissions, doncs tot el reguitzell d'imports, que d'una banda hi ha unes partides que el que fa són incrementar la seva dotació i d'altres que el que fa doncs, és crear la nova partida. En destaquen doncs, les 201.000 euros d'inversions de l'Escola del Turonet, més de 100.000 euros amb equips per processos informàtics, uns 120.000 euros amb aplicacions informàtiques, compra de sòl i habitatge 122.000, diferents projectes, com el que els ha comentat l'alcaldessa a l'inici, informes de presidència, com el projecte de millora d'accessibilitat d'entorns no edificats del Living Club, el gruix de la partida més important, tenim reposició de plantacions per valor de 628.000 euros, adquisició de parc mòbil, de vehicles per diferents serveis de 215.000 euros, sonorització d'actes populars 100.000, diferents inversions amb la millora de la xarxa municipal d'aigua 66.000, també sensoritzar, digitalitzar la gestió del servei del cicle integral de l'aigua i el clavegram 23.000, bé, diferents partides també associades a projectes que el que faran doncs, tenir projectes és poder després fer la inversió en àmbits de la via pública i tots aquests imports doncs, el que ens permeten, com els deia, doncs, d'una banda fem el tancament, tenim aquest resultat pressupostari positiu i la meitat d'aquest resultat pressupostari positiu, aquests 2,1 milions d'euros, doncs, els invertim amb inversions i amb alguna partida també de béns de béns i serveis per poder doncs, executar-ho doncs, properament. I el punt el que els proposa doncs és això, no? Incorporar la incorporació d'aquest romanent de 2,1 milions d'euros per incorporar doncs, totes aquestes partides que jo només els he anomenat les més significatives, però és feina que els diferents serveis durant l'any van fent, no tenen els diners per fer-ho amb el pressupost corrent de l'exercici, sinó amb el romanent de l'any vinent, i quan ho tenim doncs, ja disponible en el mateix ple, com han vist, ja hem portat al mateix punt per poder activar doncs, tots aquests àmbits. I el punt número 2, aprovar els documents comptables doncs, per dur a terme l'acord. I com els deia, doncs, tot això es finança amb aquest romanent de tresoreria per despeses generals. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Grossa. Senyor Bratec.
2: Sí, el nostre grup... Que som partidaris també de fer les coses d'una altra manera, com ja hem expressat al començament, però entenem que aquí hi ha unes inversions que s'han de fer i unes carències del municipi que s'haurien d'haver fet abans, benvingudes siguin ara. No? Nosaltres farem un vot favorable, però serem crítics i ens agradaria pues, fer seguiment de que aquestes obres i que aquestes inversions realment s'efectuen i arriben quan han d'arribar i que no tenim romanents que vagin passant d'any en any. Vale? Gràcies.
1: Senyor Ruga.
3: Bueno, nosaltres aquí votarem a favor, donat que no hi ha cap dels temes que ens va fer votar en contra dels pressupostos d'aquest any. I, bueno, sí, també cal comentar que sí, seria l'ideal que poguéssim fer les coses i els projectes, els concursos, les adjudicacions, tot això es pogués fer molt més de pressa, seria l'ideal i fantàstic, o inclús, doncs, bueno, com abans ens han dit, bueno, és que farien falta més recursos i tal, sí, però llavors també pujaríem el capítol 1, no? Clar, això, bueno, és normal que en una administració pública sempre quedi coses que es queden pendents d'executar i que han d'anar passant a l'any següent. En resum, que nosaltres donarem suport a aquestes modificacions. Gràcies.
1: Senyora Casarama.
4: Sí, bon vespre de nou. Doncs nosaltres al nostre grup votarem a favor i ho fem perquè moltes d'aquestes actuacions que avui es porten són necessàries i positives per Sant Quirze. Quan es va aprovar el pressupost ja vam advertir que era un pressupost poc ajustat a la realitat i a la manca de planificació, i avui s'és vist doncs, que els diners són de l'any 2025, no s'han acabat d'executar, ja s'executaran aquest any. Òbviament s'ha preguntat als tècnics de la casa quines són les necessitats prioritàries i amb això doncs, anirem prioritzant el que es farà i ens gastarem aquests 2.100.000 que deia el senyor regidor. Però clar, fins a arribar als quasi 5 milions d'euros doncs, encara tenim feina per fer. I el que sí que nosaltres no volem bloquejar aquestes actuacions que beneficien a Sant Quirze, però tampoc volem passar així de puntetes dient que no passa res que ens sobrin aquests diners. Pues no, senyor Brossa, sincerament les coses s'han de fer en rigor i s'han de fer quan toquen i aquests diners són del 2025. Per tant, votarem a favor, sí, perquè és un bé per Sant Quirze i tot és, bueno, com abans els he dit també a la liquidació del pressupost, que només has de veure els carrers de Sant Quirze, no? Pues, hi ha moltes coses aquí pues, també que van destinades a millorar el dia a dia dels veïns i veïnes. Gràcies.
1: Senyor Brossa.
0: Sí, bé, agrair-los als grups el vot de suport, només a la senyora Casarramona que parlava de quan fem el pressupost. Quan fem el pressupost d'ingressos el que mirem és a dir, que hi ha hagut més ingrés pel que fa a l'activitat econòmica associada a construcció i activitat econòmica associada a plusvàlues i a transferències de l'Estat. El que fem per fixar aquesta xifra no és un tema aleatori, no fem enginyeria inversa, quants diners necessitem, quina xifra posem o què creiem, sinó que el que mirem és l'execució dels últims anys d'aquelles partides i acostumem a fer una mitjana Això d'una banda, i de l'altra, en base a la informació disponible que tenim a nivell tècnic, per exemple, a nivell urbanístic, quantes llicències s'han informat, què és el que tenim sobre la taula, estimem la xifra. És a dir, és una estimació molt tècnica. Si jo anés a digués, escolta, la xifra, intueixo que pel que he llegit a la premsa, hi ha 10 milions d'euros més aquí, que ens permetrà accelerar l'execució a l'any en curs, els serveis econòmics de la casa i la intervenció municipal segurament li farà un informe desfavorable, és a dir, que la xifra, quan fixem les xifres d'ingressos, quan les fixem, és amb una base molt tècnica. El que està passant ara és que la situació dels últims exercicis en aquests àmbits ens és favorable. Hem vist escenaris a Sant Quirze on aquests àmbits, o èpoques passades, que aquests àmbits eren desfavorables, i el que acabava passant era que el govern en curs acabava pujant, en aquest cas l'IBI, per fer front a la davallada d'ingressos. Aquí el que mirem de fer quan elaborem el pressupost no és pecar de prudència, sinó mirar, com els deia, que aquella xifra, quin és l'import real obtingut els darrers anys, i mirar alhora quina informació disponible tenim en aquell àmbit per estimar la xifra. Potser som un punt prudents, però de vegades és millor també ser un punt prudent que ser massa acusat en aquest àmbit, perquè el que acaba passant és que ho acabem fent, potser, doncs en aquest cas, comencem 5 mesos més tard del que hauríem començat, però la inversió doncs, hi serà. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Brossa. No sé si hi ha algun altre comentari a fer, sí?
4: No, senyor Brossa, és obvi que Sant Quirze, veient les grues que hi ha, a l'estiu muntaria. És que és de calaix. Perquè, o sigui, jo no havia vist mai tantes grues a Sant Quirze des de feia molts anys, amb la qual cosa era obvi. Vostè ha dit al principi que de l'ICIO era 1 milió d'euros i després els tributs de l'Estat, sempre estem amb els tributs de l'Estat ballant amunt i avall, però clar, això ja és 500.000 més, amb la qual cosa clar que no pot fer enginyeria econòmica, segurament no, però una mica de previsió més ajustada, bueno, no sé, penso que sí que la podríem fer, sincerament.
1: Bé, doncs tornem-hi. Les previsions ajustades ens han portat sovint a dèficits i a tancaments en negatiu en aquest Ajuntament. La sostenibilitat d'ingressos de gairebé 1 milió d'euros firmada per un cap d'àrea en el que deia que un dia faríem no sé quants hotels i no sé quantes no sé què més hi havia, plaques solars, em sembla, no? En instal·lacions de... Sí, doncs van sustentar un pressupost i els serveis econòmics d'aquesta casa van escarmentar. I fa molts anys que ja no accepten dades d'alçada, sinó que demanen dades reals. I vostès veuen que els informes, vostè li pot no agradar el que li estic dient, perquè la seva memòria és molt selectiva i a vegades no li ve de gust recordar quan aixecava el ditet i estava molt d'acord amb coses que estaven fent mal al poble. I ara li va molt bé perquè doncs, estem aquí. I la senyora Gelabert deia, no torni enrere, no em parli d'abans, però és que a vegades sembla que tinguem desmemòria i cal tenir-ne de memòria, una miqueta per saber com és que hem arribat. Per tant, fa una pila d'anys que qui fa de cap d'àrea de territori, sigui qui hagi, té l'obligació d'emetre un informe signat, per tant, sota la seva responsabilitat, de quins desenvolupaments segur que es faran. I molts cops els hi hem dit, i aquest altre probablement també es farà, però com que està pendent d'informes territorials o d'informes d'altra mena, no s'ha incorporat per prevenció. Perquè si un informe de la Generalitat es demora 6 mesos i no s'executa i no entra la llicència, aquells molts diners poden generar un dèficit. I per tant no els hem incorporat això. Per tant, la foto real és la d'allò que l'administració en aquell moment coneix. Què passarà? Després, l'àmbit privat accelera o no accelera, fa més obra o l'atura, o desisteix d'alguna llicència i s'han de retornar els diners, que també ens ha passat. També ens ha passat. Per tant, la previsió. L'Estat no té una fórmula en què diu, miri, vostè quan faci 3 anys que té 20.000 habitants començarà a cobrar tant, o com que els seus veïns participen amb l'Estat amb tant d'IRPF, el que li toca cobrar serà, no la té. Com ho aprenem? A cops de liquidacions. A mesura que van arribant les liquidacions i veiem que s'estabilitzen, entenem que probablement la mitjana següent de l'any següent serà aquell. I, evidentment, els serveis econòmics hi apliquen una certa prudència. Si després resulta que són més, l'any següent ens deixaran anar més endavant. Però més enllà d'aquí, si no, el pressupost municipal no funciona dient jo necessito tant perquè vull fer tot això, posaré aquí ingressar tant, no, perquè això és una mentida. Això, quan ho fem a la nostra vida privada, anem al fracàs, no serveix. I a l'àmbit públic encara menys, hi ha d'haver una responsabilitat i una corresponsabilitat. Els padrons que es llencen, que s'aboquen, les previsions d'ingressos, si es compleixen, aquesta és la realitat de la gestió. Si es preveu que es farà tant d'ICIO i s'acaba fent, o s'acaba fent més, fantàstic. Anys d'entrada amb recessió econòmica i CIOs disparats al poble que evidentment no van arribar mai. També ha passat. Per tant, com que tots fa anys que seguim el que és la gestió municipal, també hem après d'allò que no s'ha de fer veient-ho d'altres, però ho hem après. Per tant, sí, hi ha una prudència molt, molt correcta en les previsions d'ingressos. I per sort, a més, hi ha una celeritat en buscar altres recursos. I les dues coses juntes, és a dir, quan hi ha una prudència i, per tant, no es posen números inflats per quadrar un pressupost, sinó que es busca la realitat i, a més, doncs, hi ha capacitat d'anar a cercar en projectes recursos, doncs la suma fa que hi hagi més superàvit i que, per tant, hi hagi més romanent per l'any següent, sí, i tant que sí. No sé si algú vol fer algun altre comentari. Sí, senyor Gelé, sí.
5: Per al·lusions en tant que... No, només comentar que jo no anava a dir res, no estava pensant en aquest moment de parlar del passat, però no està de més que ho comenti vostè, ja ho ha dit vostè, però no era la intenció. Només m'ha sobtat que vostè faci referència a... en casa de la meva companya, que quan aixecava el ditet, potser que diem com votava, no? No m'ha semblat correcte utilitzar, i això, en ocasions ens hi trobem, o sigui, votem, no aixequem ditets, i això és la meva cara ha estat en aquest sentit, per aclarir-la. Gràcies.
1: Doncs li agraeixo l'aclariment i que canvio l'expressió. Però, en tot cas, quan la senyora Casaramona votava, no li sabia greu fer-ho amb coses que després ens han portat a altres àmbits. Si els sembla bé, doncs és que he preguntat si hi havia algú que volia fer alguna altra aportació.
4: Sí, per al·lusions. No, vostè quan entra en aquest cos a cos, senyora Oliveres, realment és quan perd tot. Perquè això d'aixecar el ditet o de fer aquests tassenfotismes que vostè realment és la reina, doncs la veritat és que és força deplorable. Però bé, ara ens farà aquí el seu speech que durarà més de mitja hora i bé, esperarem les preguntes. Gràcies.
1: Mira, les actituds deplorables sovint són molt compartides o apreses. Per tant, jo li he demanat, he dit que retirava l'expressió i que em seria greu, però potser que cal revisar-se tothom, com es dirigeix, de quina manera parlen i fins on arriben amb les seves asseveracions i quanta realitat hi ha en elles. Si els sembla bé, passem a votació. Vots a favor? Doncs el punt queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 15, que és aprovar els dos dies addicionals d'obertura comercial autoritzada i aprovar la substitució de dos dies d'obertura. Senyora Baldric. Parlant dels comerços, eh?
6: Sí, sí. No, el que portem aquí, bàsicament, és aprovar el nou calendari comercial del 2027 a Sant Quirze, perquè hem d'aplicar la llei que es va aprovar, 12 de 2025, que es va aprovar, d'obligacions i estratègies per a la gestió de festius consecutius. El que pretén, aquesta llei no es comença, es va aprovar el 25, però no és d'obligat compliment començar-la a partir del gener del 2027. El que pretén aquesta nova llei, aquest apartat, l'article 23.2 d'aquesta llei, és, segons diuen, posar fi de les persianes abaixades en els ponts. Per tant, el que volen és garantir que els establiments comercials puguin obrir quan hi ha dos dies consecutius festius, que caigui festius i amb diumenges. Per tant, aquesta llei el que et diu és el municipi pot escollir lliurement dos dies lliures d'elecció municipal juntament amb els 8 dies que ja venen aprovats per la Generalitat, i una altra cosa que fins ara no passava, que d'aquests 8 dies que aprovava la Generalitat, en aquests moments també el municipi pot canviar dos dies segons les seves conveniències. Igualment són 10 dies, dos que escollia el municipi, 8 de la Generalitat, i d'aquests 8 també en podem canviar dos. Quins conflictes ens hem trobat en aquests dies de consecutius de festa? Ens hem trobat amb quatre. El pont del maig, que és 1 i 2 de maig, que el dissabte és festiu i el diumenge és dia 2. L'aplec de la salut, que el 9 és diumenge i el 10 és dilluns, per tant tenim dos dies festius consecutius. La festa major, el 5 i 6, sempre del 2027, de setembre. I a la Diada Nacional, 11 i 12, que és dissabte, que és la Diada, i 12 el diumenge. Per tant, el que es proposa i que es presenta, i es va presentar això dins del marc de la mesa de comerç, es van establir, es van acordar i es van debatre els dos dies addicionals d'obertura aplicables al nostre municipi. La proposta va ser del 10 de maig, el dilluns, aplec de la, que, exacte, el 10 de maig dissabte, i el 6 de setembre, que és el dilluns de festa major. També es va proposar l'aprovació de la substitució dels dos dies d'obertura del comercial autoritzada ja pel departament, i el que es proposa és substituir el 27 de juny que proposava la Generalitat pel diumenge 2 de maig, i també substituir el 28 de novembre pel diumenge 12 de setembre. Una vegada aprovat per aquest ple, si s'aprova, evidentment, es comunicarà aquest acord a la Direcció General de Comerç, així com es farà públic pels mitjans adients perquè se'n tingui coneixement als establiments comercials i al veïnat en general. I el que els demanem és el vot favorable. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Baldric. No sé si hi ha algun comentari a fer. Sí, senyor Bratec.
2: Sí, bueno, nosaltres, seguint una mica els raonaments anteriors, entenem que aquesta modificació dels festius és amb l'aquiescència i amb el vistiplau dels comerços, que són qui tindran que obrir, i per tant nosaltres li donarem suport. Gràcies.
1: Senyor Roga.
3: Bueno, dir exactament el mateix. El ser un tema que afecta sobretot els comerciants i havent estat pactat i ells és el que ells demanen, doncs el nostre suport serà, com és lògic, serà donar suport a aquest punt. Gràcies.
1: Molt bé, no sé si hi ha algun altre comentari a fer. No? Doncs passem a votació. Vots a favor. El punt queda aprovat per unanimitat i ara sí, passem al penúltim punt de l'ordre del dia, que són precs i preguntes.
2: Sí, bona tarda. Diverses qüestions. Una de civisme. Els veïns del passatge de la Terra Alta es queixen que des de fa uns mesos els jardins del passatge i la Ronda Raona es reuneixen grups de joves per beure i per fer soroll. Més concretament, dins del recinte que està habilitat pels més petits. El problema no és que reuneixin els joves, sinó el soroll que generen i el deplorable espectacle del consum de begudes alcohòliques per part de menors a la via pública, per no parlar dels residus que generen tenint suficients papereres al lloc i dels cristalls d'ampolles trencades que dia sí i dia també deixen escampats per tot el recinte. Nosaltres preguntem a l'Ajuntament, té coneixement d'aquests comportaments incívics que es produeixen gairebé totes les tardes i nits dels caps de setmana? Hi ha establert algun dispositiu de control d'aquestes activitats? Està controlada la venda de begudes alcohòliques en els establiments de la zona? Hi ha constància de la venda il·legal de begudes alcohòliques als menors d'edat? Per altra banda, uns veïns de les Fonts s'han adreçat a nosaltres per tal de conèixer en quin punt estan diverses qüestions. En primer lloc, la climatització de l'escola Pilarín Vallès, que el ple del mes de març es va preguntar sobre aquest tema. Sembla ser que continua sense estar resolt i aquests dies, home, fa una mica de calor. És urgent fer alguna cosa per evitar les conseqüències. I nosaltres voldríem saber si hi ha algun projecte per fer la instal·lació dels equips, que ens consta que les AFAs s'hi han posat en sèrio, i si és així, quin és el pla d'execució i quin és el calendari, no? I si no es pot fer immediatament, si es pot fer o es pot arribar al mes de setembre amb una mica de garanties. Per altra banda, hi ha el tema de la pista poliesportiva de les Fonts, que bueno, és un projecte del que es parla molt i que hi ha diverses dotacions pressupostàries per fer-hi front. I aquest projecte podria evitar moltes molèsties als veïns que les pateixen per l'ús inadequat, pels sorolls i per fer ús d'uns equipaments amb uns horaris que no són els adequats. No? Nosaltres preguntem quina és la dotació pressupostària total per a aquest projecte i com es farà o què consistirà aquest tancament i quines actuacions es portaran i quin calendari d'aquestes actuacions. I en pregs, home, també volíem traslladar també el tema de les piscines municipals. Ens ha parlat la senyora alcaldessa que el 19 ja s'obririen i és una mica, si hi ha previst d'ampliar una mica tant les jornades com el tema d'establir uns horaris, no? Perquè sempre sé que aquest estiu tindrà una mica massa de calor, no? I una darrera pregunta, un prec en relació a la... Vostè ha parlat de la revetlla de Sant Joan i del tema dels petards. No sabem si hi ha alguna ordenança o si hi ha establert alguna limitació en el temps que es pugui fer soroll als carrers. És una festa molt arrelada i entenem que hi ha una mica de mà ampla, no? Però bueno, també tenim veïns que tenen dret al descans i que bueno, seria possible si pogués aclarar una mica de quins paràmetres estem parlant, no? I ja està, gràcies.
7: Sí, bona tarda a tothom. En farem tres preguntes i un prec. Les tres preguntes relacionades amb el mateix tema. Arrel de l'avaria d'aquest cap de setmana a la plaça de la Glosa, Ronda Santa Julita, en considerable vessament d'aigua per la ruptura d'un tub principal de rec que alimenta tubs de distribució que arriben a diferents parterres i zones ajardinades de la zona i que tenim entès que aquests tubs de distribució estan fora de servei, les preguntes són tres. Ens pot confirmar si realment aquestes tubs de distribució realment estan fora de servei? Si és així i a fin de no tornar a patir avaries com aquesta, molt difícils de detectar, es tindrien de repassar els ramals principals de rec que hi ha arreu perquè siguin clausurats. I si aquestes conduccions pel rec estan inhabilitades, està assegurat el rec manual, almenys dels arbres novells, durant l'estiu? I el prec final, aquí al carrer Menorca, a uns 50 metres, Menorca, a uns 50 metres de la deixalleria, a la vorera dreta, es veu la reparació ja antiga d'una rasa que s'hi va fer. La qüestió és que van deixar la runa estesa pels voltants. Fa molt mal efecte. Quan es pugui, sisplau, es tindria de retirar. Gràcies.
1: Senyora Fernández... Ai, perdó, senyor Roga.
8: Sí, bona. A veure, diversos temes. Dos temes... Bueno. El primer, en el carrer Picassoques, quan entres des de, diguem, la deixalleria, que vas a passar el túnel que hi ha sota la via del tren, alguns veïns d'allà de la zona que s'hi torna ens han fet avinent que, clar, si et trobes un altre vehicle, com que el pont és molt estret, has de recular. Llavors, al cantó dret, o sigui, vas reculant, ja la cuneta és bastant pronunciada i més d'un ha ficat la roda i tal, que això si es pogués arreglar o suavitzar de forma que no, bueno, que no hi hagi tant de perill per quan els vehicles fan aquestes maniobres. Després, per altra banda, diversos veïns ens han queixat en el carrer Antic de Sant Cugat, número 21, o Cucutú, hi ha una casa ocupada que genera molèsties i hi ha activitats pues, que generen molèsties als veïns. Quines mesures s'han pres o s'han d'això? I després, en relació a el que deia el senyor Baratec del passatge a Terra Alta, que també... Bueno, això últimament s'estan produint, com diu ell, especialment els caps de setmana, aquestes petits botellones en allà a la zona infantil. El que sí volia afegir és... El que sí també hem observat és que els matins del dia següent del botellón passa el servei a netejar i tal. Voldríem saber més, quin, quin cost pot tenir o quin cost podria imputar aquest servei de neteja d'aquesta brutícia provocada per aquests per aquesta gent que, bueno, fa aquesta activitat en aquest lloc. Gràcies.
1: Senyora Fernández.
9: Bon vespre. Fa 2 mesos i mig, concretament el 13 de març, es va publicar l'última notícia per al veïnat sobre les restriccions de la pesta porcina. La notícia deia que s'havia detectat un nou focus, el qual va provocar la suspensió de la cursa del mussol. Ha vingut el bon temps i amb això la gent ja comença a passejar per la serra, anar en bici i també a portar els gossos. Abans, a informes de presidència, ha comentat que continuaven les restriccions d'accés a la serra. Voldríem saber com està aquest tema de forma més concreta i quines mesures s'han pres per seguir informant a la ciutadania sobre l'actualitat d'aquest cas. Relacionat amb el medi natural, s'ha començat la campanya de prevenció del mosquit tigre i la vespa asiàtica. I a la informació de la web de l'Ajuntament diu que s'han localitzat punts de cria en algunes zones del poble. Una d'elles és el torrent de la Font del Pont, on es recomana mantenir la vegetació podada per evitar l'atracció. Doncs precisament algunes parts d'aquest punt semblen una selva, que tapen fins i tot part del camí. Preguem perquè es faci poda en els punts d'atracció el més aviat possible. I finalment, abans també ha mencionat el tema de les ombres als parcs. Aprofito també per recordar i informar aquí sobre com estan la resta de refugis climàtics al poble amb aquesta onada de calor. Gràcies.
10: Hola, bona nit. Doncs el passat 21 de maig, el dijous passat de la setmana passada, un veí del carrer Església d'allà de les Fonts em va enviar un vídeo per avisar d'una branca que s'havia trencat i havia caigut sobre un cable en aquesta corba d'aquest carrer. Aquest és un punt que de fet he portat aquest ple un munt de vegades sobre aquest espai i hem avisat de que allò podia ser potencialment perillós. De fet, ahir mateix em va tornar a passar un vídeo d'aquella mateixa zona i hem vist que hi ha una altra branca partida que també torna a estar una altra vegada recolzada en el cable de tensió que creua el carrer. Per tant, la intervenció dels bombers de fa 4 o 5 dies, doncs potser l'hauran de tornar a repetir. La pregunta és si aquest ajuntament té alguna intenció de fer alguna intervenció integral en aquesta zona perquè és potencialment perillosa, fins i tot arribant al punt de que probablement la solució seria treure els arbres d'aquella cantonada, a més de residus, a més del desbrossat. Vull dir, al final, si aquesta branca acaba de trencar aquest cable, és bastant perillós el que pot passar en aquella cantonada. Tenia alguna pregunta més sobre poda i manteniment, però hem vist que els darrers 2 o 3 dies s'ha fet una intervenció bastant acurada en els 2 o 3 carrers que de fet tenia pensat fer la pregunta. Per tant, la canviarem per retomar una antiga tradició que fèiem en aquest ple, de fer la pregunta al regidor d'Esports. I ja que un altre company regidor ha fet una semipregunta sobre els horaris de les piscines, doncs la farem una mica amb més precisió, i és que el canal de WhatsApp de l'empresa d'Inaqua, que és la que fa la que té la licitació del servei de les piscines, ha publicat els horaris ja. I en aquesta publicació ens ha arribat que l'horari previst preveu obrir de 10 del matí a 14:30 i de 15 de la tarda, de 3 de la tarda a 7:30. Però fa una especificació, i és que hi ha l'obligació de sortir del recinte entre les 2:30 i les 3 de la tarda perquè la piscina quedarà tancada al públic i no hi haurà zona de pícnic habilitada. Per tant, la pregunta, crec que és bastant evident, com es pensa gestionar això? Perquè si les famílies estan dintre, què farem? Que es vesteixin, que surtin durant 30 minuts per tornar mitja hora després? Home, se'ns fa difícil veure com es pot gestionar això de treure tothom de l'aigua durant el migdia. I de fet és un missatge que han publicat oficialment al canal de WhatsApp. I aprofitant, com deia, que això era una tradició i que l'estic recuperant, doncs ja fem un doblet i recuperem també algun mes passat que tampoc li van fer una altra pregunta al regidor d'Esports. I és que parlant de piscines de la d'allà de les Fonts, també sobre la d'aquí del centre, ens agradaria saber què ha passat amb la temperatura de l'aigua. I m'explico, és que ens diuen que fa dies que l'aigua està molt freda i per tant l'activitat amb els nadons és inviable. A nivell més enllà de la molèstia evident a les famílies, que potser evidentment en nens, en nadons, aquesta contrarietat és bastant important, no seria això un incompliment de contracte de l'empresa Inacua i, per tant, alguna mesura hauria de prendre's en aquest sentit? Gràcies, bona nit.
1: Senyor Pérez.
11: Bona tarda de nou. En primera instància, voldria fer un prec, i és que la rampa que va del pàrquing del pàrquing que està enfront del bloc 4 del living, hi ha un banc enmig d'aquesta rampa que impedeix l'entrada d'una ambulància perquè hi ha un veí del bloc que té una malaltia neurodegenerativa i requereix de continus viatges amb ambulància. I més a més, bueno, ja podríem fer fins i tot la proposta. Vam estar l'altre dia mirant la zona i aquell banc es pot justament desplaçar uns metres i posar-lo al costat de l'altre per tal que l'ambulància pugui entrar i sortir, perquè si no s'ha d'inclinar massa cap al jardí i és una miqueta perillós. I en el mateix barri, en el living, ens comenten el tema que van comentar en el mes passat també, que és les herbes que estan portant tallades uns dies, que no s'han recollit, estan preocupats perquè allà van els joves i no tan joves a fumar, i que una burilla pugui incendiar aquelles herbes seques. Després, els veïns i les veïnes del carrer Vallcorba, és un tema que ja hem tractat alguna vegada aquí en el ple, es queixen dels continus talls de llum que tenen, que tot i no ser competència de l'Ajuntament, no sé si hi ha algun tipus d'informació que els puguem fer arribar, o això és competència directa d'Endesa i fer algun tipus de gestió. I finalment, ens consta de que el passat 22 de maig va finalitzar la llicència del UACA i, segons ens han informat, continuen obrint. Quines mesures estan prenent per part de l'Ajuntament per corregir aquesta situació? Moltes gràcies.
12: Bon vespre. En una de les reunions que fem a principis de mes amb els tècnics de l'Ajuntament, ja fa temps li vaig demanar a la tècnica de via pública si ens podia passar una llista dels dies que netegen els carrers, cada quan i quina zona fan cada dia. No ens va fer arribar res, també és veritat que nosaltres no ho hem reclamat. Però la reunió d'aquest mes, vostè, senyora alcaldessa, va comentar que la licitació de la recollida de residus va lligada amb el contracte de la neteja del poble. No hi ha dia que no se'ns queixin els veïns i veïnes de Sant Quirze que el poble està que fa pena de brut i deixat. No sé si vostès es passegen pels carrers i els veuen com estan, però la veritat és que els ciutadans tenen raó. Ens agradaria, per favor, que ens passessin un llistat dels carrers que netegen cada dia i saber quina solució hi veuen vostès, perquè si ens hem d'esperar que es liciti el tema i continuem així, se'ns menjarà la brutícia. Gràcies.
5: Bona nit. Sí, en informes de presidència ha fet esment que caldria fer, o s'estava preveient, una actualització del projecte del complex esportiu, perquè evidentment ha quedat obsolet. Aquesta actualització, que òbviament ha quedat desfasada perquè fa molts anys que es va fer el projecte inicial, qui l'ha de dur a terme? S'ha de tornar a licitar algú que faci aquest nou projecte o aquesta actualització, o la mateixa empresa que ja va fer el projecte, a qui se li van haver de tornar també uns imports perquè no s'havia després tirat endavant? Ho sabem, ens ho pot informar, sisplau, gràcies.
13: Hola, bona nit. En els últims dies han hagut alguns accidents amb el pont que tenim a l'Avinguda de Raona en Sabadell. Sabem que compleixen la mida de 650, que seria una mida que dintre de la llei és correcta, però com que hem dit moltes vegades, és molt just el marge que tenen. I a les proves em remeteixo dels accidents que han hagut. Tenen previst prendre alguna mesura per mirar de que no hi hagin aquests accidents? Perquè és molt just quan se creuen dos cotxes o dos camions o un autocar i un cotxe. Gràcies.
1: Bé, doncs si senyor Garriga vol començar vostè.
14: Bon vespre. Però com comenta el WhatsApp aquest que l'ha enviat amb l'horari, miraré, però entenc que de 2:30 a 3 no quedarà tancada la piscina, però us ho aclariré i li enviarem tal qual. I pel que fa a la temperatura de l'aigua, estava mirant si havíem rebut alguna queixa, i que jo en sigui conscient no, però de totes maneres demà ho comentarem al servei si hi ha alguna queixa sobre aquest fet. Gràcies.
1: Bé, doncs comencem per la pregunta del passatge a Terra Alta. Si la policia n'és coneixedora, ha fet algunes identificacions, citant.
15: Més enllà de que l'aigua estigués o no freda, de fet a nosaltres ens consta que sí, perquè hi ha veïns que s'han queixat, més d'un, de fet, i més d'un dia. La pregunta anava més cap al tema precisament de quin tipus de servei està donant l'empresa que fa això i si això no té cap conseqüència, perquè si a les fonts ja estan distribuint informació que no és correcta o almenys no és allò que hauria de ser i a l'altra piscina del poble també s'estan produint algunes accions que tampoc són exactament aquelles que haurien de ser, si això pot tenir alguna conseqüència o si l'àrea d'esports o l'Ajuntament en general té alguna previsió.
14: Bé, evidentment des de l'àrea d'esports i els tècnics el que fan és que es compleixi el contracte que està i si hi ha algun incompliment doncs, evidentment em faran constar i prendran les accions que tinguin que fer.
1: Bé, doncs així torno cap al civisme. Hi ha diferents accions. La primera és identificar quan hi ha joves i es poden identificar, és a dir, quan se'ls veu i la policia els pot identificar. No fa massa s'ha fet les inspeccions en les botigues de l'entorn i de tot el poble, que tanquen tard. En el moment de les inspeccions, que no eren policies vestits de policia, sinó que hi havia gent de paisà, no hi havia cap fet delictiu en aquell moment. Això no vol dir que no passi en un altre moment. Sovint per això la creativitat dels joves va més enllà. Sovint el que entra o la que entra comprat té l'edat adequada per comprar. Després és com s'ho distribueixen el problema. I el que s'està fent, i això ho vam comentar l'altre dia, és preparar un canvi d'ordenança en la que aquestes botigues que poden tenir obert fins molt tard no podran tenir obert fins tan tard, i els dies de festa major o de festes del poble hauran de tancar molt d'hora, de manera que la provisió d'aquestes begudes i d'altres que utilitzen els joves s'acabarà abans perquè no podran a comprar-les aquí en el municipi. Els costos els hi demanarem a la cap de via pública, però hi ha una sèrie de parcs del poble i d'espais del poble que cada divendres, ara que hi ha els dijous, ja hem dies que ja comencen a sortir, cada divendres, dissabte, diumenge s'han de, i algunes vegades i el dilluns també, s'han de netejar especialment, ara perquè pujar a la serra els costa més perquè està molt controlat, però si no, l'arbre solitari és un dels llocs preferits i allà sempre deixaven ple de brossa. El parc de la Batzuca n'és un altre parc, l'skate park n'és un altre parc, zones d'aquestes en les que se senten tranquils i que una cosa és estar amb una conducta tranquil·la que els joves bé s'han de poder trobar i xerrar, i l'altra el que hi fan allà, que no és correcte, trencar els vidres, beure alcohol quan no tenen l'edat o beure alcohol al carrer, que no està permès. Per tant, sí que s'està fent i el que aconsegueixen és que marxin d'aquella zona i els han d'anar a empaitar en una altra zona perquè, evidentment, continuen reiterant la seva voluntat de trobar-se i de fer. Aquí tornem a la reflexió de sempre. Aquests joves porten molts diners a la butxaca que els poden anar gastant comprant begudes i, per tant, no és només el fet de que ho fan a la via pública, sinó que sovint hi ha joves que són molt, molt joves. Molt joves vol dir molt, molt petits encara per estar aquelles hores a fora al carrer, i l'altre és la capacitat econòmica que tenen molts d'ells cada cap de setmana per poder tenir aquests consums que no són barats, cada cap de setmana o tres dies o quatre a la setmana. Però sí que des de la policia local i des de l'administració ara veuran que portarem la modificació de l'ordenança amb la voluntat de tancar d'hora. Això, evidentment, segurament hi haurà algun adult que farà que no arribi a tenir pa per l'endemà si està acostumat a anar a comprar a una hora determinada i trobar la botiga oberta, o que potser no pugui comprar segons què perquè hauran de tancar abans, però a veure si així no havent-hi les botigues obertes fins tard genera una altra manera de lleure al poble, o com a mínim els fa replantejar que tota la nit no poden estar així perquè els hi faltarà el lloc on comprar. També haurem de treballar amb els bars perquè no ho poden comprar a les botigues, però tampoc als bars. Sí, de moment, i per tant, hi ha bars que saben que tenen llicència per tenir obert fins més tard. els costos són exactament els mateixos perquè està incorporat amb els serveis ordinaris, a no ser que hi hagi hagut una absoluta trencadissa de vidres i hi hagi d'haver moltes més hores netejant. Són aquells serveis com quan tanca el guaca els diumenges al matí, que allò sembla és d'entès de veure com queda aquell per terra, o quan acaba el mercadet, que ha de tornar a netejar l'Ajuntament fins a les 10 del vespre. Té allà una brigada de neteja fent tot el polígon perquè queda fet un desastre. Per tant, en tot cas, estem preparant una reunió amb el cap de policia en diferents punts i també els hi portarem aquest perquè el tinguin present de com ho treballen. Entre altres coses perquè hi ha qüestions d'estratègia que ja saben que normalment les parlem a porta tancada i no tant. Inspeccions hi ha hagut, que em comentava, i ja li han dit el canvi d'ordenança. La climatització del Pilarín amb el departament, que no hi podem comptar perquè doncs, no pensa climatitzar tots els centres escolars, o no tots, o especialment cap. El que s'està fent és el projecte de la planta de dalt i després es continua fent el projecte de la planta de baix, perquè l'exigència és que no siguin esplits aquests individuals que podríem posar a ús domèstic, sinó que la norma ens obliga al que tenim posat a tots els espais públics, que és un sistema d'intercanvi d'aire, no pot haver-hi l'aire enrarit. Per tant, això augmenta molt el cost. L'AFA té uns diners estalviats i mirarem des de l'Ajuntament de complementar per poder arribar a cobrir, si no tota la part, una bona part més de la planta de dalt per després poder passar baix. Ara s'instal·laran ventiladors, em consta, que hi ha hagut la voluntat de plantejar, i a més el departament ha designat que les dues escoles que són de l'Institut de Finances de Catalunya, que són el Taula Rodona i l'Ola Anglada, els instal·larà també ventiladors. Per tant, una part les AFAs, una part l'Ajuntaments i una part del departament van avançant, però evidentment no arribem a temps mai a cobrir les necessitats. Climatitzar un centre escolar se'n va cap al 500.000 d'euros, tot el centre escolar, aproximadament. I per tant, són inversions molt grans que el departament no està fent, que un AFA no la pot suportar, evidentment, ni en broma, i que l'Ajuntament s'hi ha de climatitzar tots els centres escolars. Estem parlant de més de 3 milions d'euros que tots de cop no els podem destinar només a això. Per tant, anem fent. Ara, a informes de presència els he explicat que estem acabant de canviar tot el que és els tancaments de finestres del Turonet, que és l'escola físicament més antiga del poble i que encara tenia moltes d'aquestes finestres d'origen i que els hauria d'haver canviat el Departament d'Educació i no ho ha fet, i que al final, en 2 anys, les hem canviat totes, i és un projecte que puja més de 500.000 euros i que aquest any s'acaba. I també el projecte de la climatització d'aquell centre. I en mica anirem fent de les escoles que pateixen més la calor aquests projectes i anar-los executant perquè puguin millorar el confort. Llavors el que fan en el cas del Pilarín, se'ls cedeix tota la Torre Julià a partir del dilluns que ve, de 9 a 1, i ells traslladen alumnes allà, almenys és el que ens ha donat la direcció, per poder fer activitats i així afluixar sobretot els que estan en els pisos més alts de l'edifici nou perquè no els hi toquin el sol i no tinguin tanta calor. La pista multiesportiva, veig que el senyor regidor no ha contestat. Hi ha un pressupost per tancar que s'està fent, es va fer un projecte inicial que no recollia el que la demanda dels veïns feien. S'ha demanat que s'inclogui el canvi de porta d'una vegada perquè aquella porta és molt vella, i els tancaments laterals. S'està plantejant amb dos tipus de tancament, amb totxo o amb un tancament més de sàndwich, per veure quin dels dos serveis pot ser, i pujarà forces diners. No tenim la xifra exacta, però pujarà forces diners per fer la L, perquè és un tancament carrer Josep Mitats, cantonada amb plaça de la Torre Julià, perquè allò no té nom. Per tant, i és el que s'està preparant. Quan el tinguem el veuran els veïns i el veurem tots, perquè no el tenim. L'ampliació d'horari de jornada ja s'ha fet enguany. Ja feia temps que estàvem demanant que les piscines s'obrissin abans perquè cada cop fa la calor abans. El servei d'esports fa molts anys que veu que un cop passa la festa major baixa en pica l'assistència a les piscines, els infants comencen a anar a les escoles i les famílies ja tenen altres coses al cap que, no, que són més d'ordre diari, d'anar a comprar els llibres, els materials que falten i tot, i no pas d'anar a la tarda a la piscina com per passar el juny. Això té a veure amb que l'empresa tingui contractats abans
16: gràcies als socorristes, que han sortit, moltes gràcies a tots. Els socorristes, no, estava... I per tant, doncs, aquest any ja en previsió, perquè ja se'ls havia demanat, ja s'exigia, ja els tindran, i per tant començaran a la piscina aquí al poble, per una qüestió de forament i de que no els hi, no, de no pèrdues, començar el dia 8 i la de les fonts el dia 19. I l'ampliació d'horari, clar, comptem amb les jornades laborals dels socorristes. Si no podem fer-los allargar jornada laboral, per tant, hi ha dos socorristes, un que fa matins, un que fa tardes, i la idea és que estigui oberta des del matí fins al vespre sense anar a dinar. És a dir, que vagi a dinar qui vulgui, perquè han de poder anar a dinar, però si no hi ha un socorrista hi ha d'haver l'altre. És a dir, hi ha d'haver un moment, si la piscina es tanca és perquè no hi ha socorrista, per tant, han de ser capaços de cobrir sense que marxi un, i el mateix passa amb la biblioteca, no? Que aquest any hem insistit molt que no poden ser dues setmanes de vacances, que només pot ser una setmana, perquè la normativa de la Diputació demana, no?, que hi hagin 5 dies seguits que tots els treballadors del mateix equipament facin vacances, però només 5 dies, no cal que siguin més dies i més, com deia abans la senyora Albert, que ens demanava a refugis climàtics, un és la Torre Julià, l'altre és la biblioteca, l'altre és el Casal d'Avis, són espais que han d'estar disponibles i les piscines municipals han d'estar obertes sempre. I ja saben que després quan hi ha una apretada de calor, hi ha aquell decret que persones vulnerables amb diferents necessitats, a més es fa la gratuïtat perquè puguin entrar a la piscina i tinguin prioritat. Si algú necessita perquè a casa seva doncs, fa molta calor perquè té... no? Però en tot cas és aquesta és la norma. Per tant, l'ampliació ja s'ha anat fent. La Revetlla de Sant Joan, hi ha un punt de tolerància molt elevat des de totes les ordenances. Hi ha una ordenança de Sorell que ens regula el poble, evidentment, i d'allà no, tots hem de fer cas, no? Hi ha uns decibels. Però després, el que són les Revetlles, especialment la de Sant Joan, no hi ha una suspensió d'ordenança, però de facto a tots els municipis passa. Aleshores, quan hi ha una queixa veïnal, la policia la pondera molt. Si són les 2 del matí demana paciència, si són les 5 del matí va demanar que parin de tirar petards, si ho pondera. Si algú que porta des de les 12 de la nit o des de les 11 fins a les 5 del matí sense parar, doncs els hi demana que, doncs que ja n'hi ha prou, que descansin i que encara queda Sant Pere. Però sí que hi ha un nivell gran de tolerància. Recordin que fem aquell ban en el que els bars i les terrasses dels restaurants s'amplien unes hores perquè hi ha gent doncs, que aprofita per anar a sopar fora aquí al poble i poden estar una estona més de revetlla. I també hi ha revetlles populars, no? Hi ha gent, veïns de carrers que s'autoorganitzen i que demanen el tall del carrer i ocupen l'espai públic per poder sopar plegats. Per tant, sí que és un dels dies en el que costa molt complir bé que el confort de les persones i de les bèsties, sobretot els gossos, sigui compatible. Tothom que té un gos sap lo malament que ho passen i o el mediques o l'has d'amagar dintre la banyera quasi perquè és els llocs on estan com més tranquils, però ho passen molt malament. Els infants també, perquè si estan dormint es desperten i qui necessita descansar i el sol l'altera, doncs també. Sí, és un dia complicat. La varia de la plaça Glosa, aquells tubs de distribució aquest matí han vist que sí que s'estan utilitzant, el que faran ara és deixar-los tallats perquè alimentaran per baix, perquè aquella cantonada, com que hi ha molt trànsit i sembla ser que s'ha aixafat el tub, doncs perquè no passi més, han vist que des dels horts també es pot donar aigua cap a la rotonda, per tant es tallarà aquell, es deixarà sense servei i quedarà fins a la plaça de la Glosa, i el tub que anirà cap a la rotonda de l'estació és el que ja hi ha, que avui l'han activat i engegat els aspersors i sí que anava, per tant canviaran el sistema i així no quedarà no llançarem aigua i no caldrà aixecar tot el terra per fer aquella reparació. Demanarem a lo de la deixalleria, m'ho he apuntat, al carrer Menorca i al carrer Picassoques. Allà, amb els veïns de Castelltor, especialment, que és amb qui tenim les reunions, amb l'associació, ens van demanar coses que van passar l'any passat, com van ser posar llums de gàlib al túnel, al pont, allò és a sota via, és el pont de la via, també posar un fanal que s'acostés més, que al final es va resoldre amb uns focus que surten del mateix túnel, perquè és veritat que a l'altra banda, com que no està urbanitzat, queda molt fosc fins que no arriba el següent fanal i hi ha la vegetació. Clar, aquell carrer és un carrer d'un sol sentit, que no hi ha possibilitat de fer res més, que en el moment que es va fer l'urbanització de Castelltor, els propietaris d'aquell àmbit no van voler ser incorporats en la urbanització i que els hi ha quedat per urbanitzar i que té un cost molt elevat personal per totes les famílies per urbanitzar. És un cost important perquè és una zona amb uns pendents molt importants, amb una densitat molt baixa de veïns i, per tant, si a Castelltor en general ja van pagar molts diners, aquest àmbit encara els hi tocaria pagar més. Per tant, preguntarem, però... allà ja es va plantejar amb l'associació de veïns de fer-lo d'un sol sentit, es va dir que no perquè hi ha gent que ho utilitza per entrar i altres per sortir. Ja n'hem parlat moltes vegades de la situació d'aquell, però és veritat que probablement és més fàcil que tiri enrere el que està al cantó de la deixalleria, que té més segur el seu entorn, que no pas el que està dintre l'urbanització. Potser el que hauríem de posar és que la prioritat sempre és el que està sortint, perquè és el que per tirar enrere ho té com més complicat, no? Això ho parlarem amb la policia, a veure si es pot posar o ajudar a fer una mica d'educació, no? Perquè al final és una qüestió de raonament pràctic. El fet de la casa ocupada li explicarem una junta de portaveus, perquè no ho puc explicar. Aquella casa, hi ha una casa ocupada que va deixar d'estar ocupada i que sembla que ara hi passa alguna altra cosa i no està ni en mans d'aquesta policia local, però fins aquí li puc explicar i ja, però no ho puc explicar.

I explicant. Ara se'ns ha convocat a mitjans del mes que ve, el dia 9, oi? Ja de juny, no és mitjans, a primers, a la Conselleria d'Agricultura, perquè suposo que ens explicaran la foto d'ara. La delegada del govern, cada 10 dies o així, ens fa un resum de la situació. La situació és la de sempre, és a dir, que d'un mes a l'altre hem pujat en 200 o 100 o 30 senglars més morts dins del perímetre de zero i que, malauradament, doncs, no està continguda. I com que el comportament humà és reiterat en la voluntat de trencar la norma, doncs la gent... A més, és perillós, ho he repetit moltes vegades. Aquesta setmana hi havia l'helicòpter de forestals i estaven caçant durant el dia perquè estan en època de cria i caçen. En la que detecten un lloc on les femelles estan quietes, doncs els van a buscar. I això és perillós perquè al final, si algú li dona per anar amb bici i es creua entremig, doncs pot tenir un ensurt. No només perquè pot... fer que la pesta porcina vagi més enllà, sinó perquè per la seva pròpia seguretat. I els camins estan... O sigui, el Servei de Medi Ambient diàriament precinta tots els camins, matí i migdia. I hi ha camins que al migdia cal tornar-los a precintar perquè els han tornat a obrir. És com és un continu. I la policia ho fa de nit. I durant el dia hi ha els agents rurals. Per tant, hi ha una reiteració i una voluntat de trencar la norma. El dia 9, quan ens diguin quin és el nou escenari, ho reiterarem. Ara s'està tornant ja a preparar les campanyes i recordar el foc, tornar a sortir i van les dues imatges, la de la pesta porcina i la del foc a la muntanya. Les mesures preses, doncs això, anar reiterant, anar pujant la informació actualitzada i anar-la fent arribar, va en el newsletter, però la realitat és la voluntat de la gent. Aquí, és per més que els hi diguem a les persones, és que s'ho creguin i ho facin. El torrent de la Font del Pont ara estan acabant, si se'n recorden, els vam explicar que durant tot el mes de maig estarien, part de l'abril i el maig, traient canya americana de la zona del parc de la Batzuca i baixant cap avall. S'ha fet d'una manera que, a més, s'ha posat una xarxa al terra que fa fosc perquè no puguin brotar les canyes de nou, és a dir, s'ha fet la mesura d'arrencar-la, però, a més, la de tapar durant un temps perquè el rebrot no surti durant l'estiu, a veure si així es frena que tornin a rebrotar. Això és una de les coses que s'havia demanat a l'ACA que si ho podien fer, se'ns ha autoritzat per fer-ho i per tant ho estem fent. I quan acabin aquí baix, que estan acabant, començaran pel capdamunt del torrent i tornaran a baixar avall. Són les contractacions que hi ha i que... els refugis climàtics sortirà, suposo, jo diria que demà o dilluns surt la recordant totes, a part de que els avis se'ls ha donat tota la informació, però el fet d'hidratar-se i de passar per l'ombra i d'evitar desplaçar-se doncs, amb les hores de més calor, a més, doncs, tots els espais municipals durant tot l'any, els que estan oberts, qualsevol d'ells pot ser refugi, qualsevol persona que estigui amb sensació d'efecte calor pot entrar en qualsevol espai municipal a refugiar-se, però després n'hi ha uns designats per si la crisi climàtica o aquell moment de punxa climàtica és més alt. Per tant, tornarà a sortir el plànol en tots els llocs i els horaris en el que la gent els pot trobar i quan hi ha hagut algun moment de gran calorada s'han obert els serveis fins a més tard. De la cantonada de la Blanca del carrer Església, amb el contracte de periurbà s'han de retirar. El que insistirem és que no s'esperin acabar el torrent per anar-hi qui vagin abans. L'any passat, o fa dos anys, ja es va fer una bona estassada de pins en aquella cantonada que pugen cap a la carretera. Carretera es va fer una buidada molt gran que els va deixar cap a baix i un cop es va retirar des de l'Ajuntament tots els residus que havien quedat van també aprimar molt. Probablement sí que els que són més grans hauran de patir alguna retallada o de branques o deixar només la plomada dalt per garantir.
a l'horari de piscines i els hem dit, el canal d'Inaqua de WhatsApp no l'hem, jo no l'he vist, però demanarem explicacions, perquè ara me l'ensenyava la senyora Baldric i incompleixen dues normes, una que és tancada i l'altra és la llengua oficial, que no la utilitzen i per tant poden fer-ho bilingüe, però no ho poden fer només en una sola llengua i que no sigui només la, és a dir, no només en castellà, ho han de fer en català i en castellà, si volen i creuen, però el que no pot ser és que només ho facin en castellà.

0: tant, els hi recordarem en quin ajuntament, per quin ajuntament treballen i a quin país són, i per tant doncs, que ho facin amb la llengua que pertoca, i a més els hi demanem explicacions d'aquesta sorprenent decisió de tancar la biblioteca, també la senyora Artil, de tancar la piscina els més dies que, vamos, que no. Sí, digui.
1: No, dic que en el cas de la piscina de les Fonts, sí, el missatge sí està en català. Aquest sí.
0: Ah, doncs no, així és, sí, a la senyora Valdic li sortia només en castellà perquè no el podien, no. L'ha discriminada amb ella. Bé, doncs això, s'haurà de queixar. Per tant, demanarem explicacions i si tècnicament ho sabien, doncs perquè no s'ha informat a la part política que els haguéssim recordat que no és la voluntat, per tant, això no pot ser. La temperatura de l'aigua, també demanarem explicacions de què ha passat i que se'ns faci un informe i per què no estan amb la temperatura que pertoca, i per tant, si d'aquest informe es desprèn qui han responsabilitats de cara a l'empresa, s'hauran d'executar segur. I el banc ens va arribar a la sol·licitud i ja ho té via pública per moure el banc i per fer. Ja quan vam fer les darreres visites, aquestes que més que hem anat fent ja pel topogràfic i tot, ja van detectar algunes zones que el pendent és tan gran que hi ha mobiliari urbà, que si hi ha d'haver un cotxe que es mogui, hi ha un vehicle amb una cadira de rodes molt d'aquestes elèctriques que li és impossible pujar-la perquè el pendent és tan alt que no, que l'impedeix. Per tant, doncs sí. Què més? La recollida d'herba seca s'ha reclamat que es faci. Perdó? Ai, Dios. Ah, no, però vostè estava mirant, no, perquè devia estar mirant si està en català o en castellà o no. Ja li dic que allà l'any passat Carreteres va fer una estassada gran dels arbres de dalt i ens els va deixar baix. Llavors, quan es van recollir, es va aprofitar per ja buidar bastant aquella cantonada i probablement hi haurà d'haver una altra mirada. El que farem és demanar que no es faci a darrere del periurbà, que primer comença aquí i acaba allà, perquè no tinguem un altre cop, i que demanem que ho accelerin una mica abans. La recollida d'herba seca també s'ha demanat, que van desbrossant però que vagin recollint. Ja s'ha fet amb la Via Verda i amb zones d'aquestes que havien deixat les vores, i se'ls ha demanat que les vagin a recollir, igual que les, insisteixo, amb les espigues, que estem tot el dia demanant-los que les treguin, no només que les seguin, sinó que les recollin. Els microtalls de carrer Vallcorba i de tota la zona de Mas Duran, ja ho vam comentar l'altre dia, els patim tots. Ens han dit que hi ha una estació del distribuïdor que necessita una reparació i que fins que no ho facin pot anar passant, que no és cap solució per ningú ni cap alegria, però és només animar a l'empresa que amb el que cobra de rebut de llum acceleri l'obra, perquè diria que l'hem pagat totes bastantes vegades. Per tant, doncs que facin el favor de resoldre-ho. Del GUACA, informes de presidència, ho he dit, però ho torno a explicar. El dia 21 de maig deixarà de tenir vigència l'antic regulació de la zona de recreatives en el municipi, en tots els polígons. Hi han diferents activitats econòmiques que es veien afectades. Això es va fer amb una modificació puntual, amb d'usos, i ha tingut 5 anys de carència perquè totes les empreses que estaven afectades tinguessin el temps de poder-se adequar a la norma. N'hi ha alguna que ho ha fet i d'altres que no. Llavors, la nit del dia 22, la policia local va entrar a totes les activitats econòmiques, va aixecar acta de què hi passava allà, i ara s'està fent el procediment administratiu que pertoqui. El que deia abans, n'hi ha alguna que s'està adequant, per tant, donar-li un termini de resolució de l'adequació, i les que no l'han iniciat ni el pensen iniciar, com que no tenen llicència, iniciar doncs la revocació d'aquesta llicència, que és un procés administratiu. Que té la seva durada, perquè en temps d'audiència, perquè hi ha uns terminis a seguir, com en, si recorden, la discoteca Blau i alguna altra activitat que ha quedat sense llicència, que s'ha de seguir rigorosament el procés administratiu per no caure en contradiccions ni lesionar els interessos de tercers de cap manera. Això, en aquest cas, és una comissió de treball que lidera el secretari juntament amb les lletrades de territori i la policia i l'enginyer que porta activitats. Per tant, això estan fent el procés i tindrà el seu camí, i mentretant no hi ha mesures cautelars i per tant poden continuar amb l'activitat, perquè s'ha estimat que era millor així. Li tornarem a reclamar a la senyora Ordaz, perquè no se'n deu haver recordat el circuit, perquè el tenen, de quins carrers, igual que la jardineria, ella ens posa no, els llistats de les zones fetes i tal. l'actualització, el projecte executiu de la zona esportiva, a la que passa més d'un any sempre, de la zona esportiva de qualsevol projecte executiu, sempre cal fer-li una revisió. Això està Oporta 080, que és la mateixa empresa que va fer el projecte, i té un cost que evidentment es pagarà, que ja el preveu la mateixa, és un percentatge del projecte, però ho fa la mateixa empresa que el va fer. És a dir, el que fa és revisar que totes les dades, tots els codis, que no hi hagi hagut un codi que hagi canviat doncs des de fa aquests 3 anys, que probablement no, però bueno, a garantir-nos que ens n'anem a la licitació amb tot actualitzat, i que de cop i volta no ens trobem que no s'havia posat al dia el, Els accidents en el pont de la C-58, malauradament, els dos que hi han hagut darrers, tots han donat alcoholèmies positives. Dic malauradament perquè tant de bo hagués estat per una cosa de despiste, i en aquest cas, a més, hi ha afegit sobretot el que va picar, que va tombar la brana, i que, bueno, que aquell va donar una alcoholèmia força alta, i un altre també. Per tant, aquí hi ha dos factors, no? Que la via és estreta, però que quan algú l'agafa a molta velocitat és difícil de passar-hi si passen dos cotxes. I si a més no té la... És una via per anar a 30, i a més sense donar, bueno, conduir amb consum d'alcohol, doncs ja sabem que això no és bo. Hem demanat un altre cop a Carreteres a veure si podem substituir l'avió, les New Jerseys, per alguna cosa que sigui menys estreta, a veure si ens autoritzen. Si ens diuen que sí, doncs farem el canvi. Però mentrestant, doncs, encara no ens han autoritzat ni arreglar la barana. Per tant, doncs, em sembla que les he intentat contestar totes, més o menys sí. Demanarem les d'esports, no?, que ens contestin tècnicament i a veure què ens diuen. I ara sí que ens queda un darrer punt de l'ordre del dia, que és una pregunta que ha entrat un veí del poble.
2: Hola, sí, vinga. Bon vespre. Alguns ja em coneixeu. En primer lloc, abans de començar la pregunta, agrair als companys de l'AFA que ens han acompanyat fins al final, i als que han pogut venir al principi amb els infants. Benvolguda alcaldessa i regidora d'Educació. En el curs 25-26, aquest Ajuntament va defensar el manteniment d'una línia a una escola del municipi amb una demanda molt baixa, amb només 4 infants preinscrits. En base als criteris d'equilibri del sistema educatiu, estabilitat... Més, encara? Jolín! Vale. En base dels criteris equilibrat del sistema educatiu, estabilitat dels centres i voluntat de no prendre decisions estructurals davant situacions conjunturals. En aquest sentit, i entenent aquell precedent com una actuació orientada a garantir la qualitat i la cohesió del sistema educatiu municipal, com s'explica que actualment plantegi la reducció d'una línia en el cas de l'escola Taula Rodona, que presenta una situació clarament diferent i amb una demanda molt superior a l'oferta inicial? D'acord amb les dades de preinscripció, només amb el criteri de germans, el centre arriba a un volum de 19 sol·licituds, mentre que l'oferta de places ordinàries és de 13. Això implica que la demanda vinculada a aquest criteri, per si sola, ja supera les places ordinàries disponibles. Tot i això, sense haver incorporat encara la resta de criteris de prioritat ni tampoc l'assignació d'alumnat amb necessitats educatives especials. Això comportaria que almenys 17 infants, entre germans, alumnat de zona i criteri laboral, no poguessin accedir al centre. Això és pràcticament un grup sencer, la línia que s'elimina, ja que la ràtio del curs 26-27 és de 18 infants per aula. A més, cal recordar que aquest és l'únic centre del municipi amb un aula CIE, i que presenta una proporció elevada de places per alumnat amb necessitats educatives especials. Pel curs 2026-2027 ofereix 5 places reservades d'ANE, més que cap altre centre en aquest municipi. En aquest context, la reducció d'una línia pot generar dinàmiques de concentració d'aquest alumnat, ja que no desapareixeran de l'escola, però sí que en desapareixeran els recursos dels que disposem, encara que sigui a poc a poc. Per tant, ens trobem davant d'un risc real de segregació escolar, en lloc de tenir una distribució equilibrada amb els recursos suficients. Al mateix temps, des d'una perspectiva d'eficiència i eficiència i d'eficiència i eficàcia del sector públic, els centres de les dues línies continuen sent escoles petites i permeten una millor optimització dels recursos, una major estabilitat del professorat i permeten la viabilitat dels serveis essencials, com el menjador o activitats complementàries, que en alguns centres del municipi ja es veuen compromesos actualment per la manca de massa crítica d'alumnat. Quantes AFAs tenen previst organitzar casal d'estiu durant el juny i el juliol? Finalment, cal tenir present que Sant Quirze es troba en un context de creixement, amb noves promocions d'habitatge a la zona de Mas Duran, incloent la del propi Ajuntament, Mas Duran 3, que està just al costat de l'escola i que està designada a lloguer per a joves. Davant aquest escenari, considera el govern municipal que és possible garantir simultàniament una adequada resposta a la demanda actual, l'equitat en l'escolarització, l'eficiència en l'eficiència en la gestió de recursos i l'anticipació a les necessitats futures sense disposar d'una segona línia en aquest centre? I en coherència amb decisions anteriors preses, en contextos passats on la demanda de l'alumnat era molt inferior, com justifica políticament la reducció d'aquesta línia en un escenari on és l'única escola que supera la demanda i el potencial de creixement que hi ha a la zona d'influència de l'escola? Moltes gràcies.
0: Bé, doncs, de la mateixa manera que vam fer l'any passat amb el Turonet i malauradament espero, bueno, espero que no torni a passar, però si malauradament torna a passar s'haurà de fer en qualsevol altra escola. Hi ha diferents escenaris que situen el perquè d'aquesta, del perquè som avui aquí. El Departament d'Ensenyament l'any passat, veient la fuita que vam tenir, va agafar el compromís de fer una projecció a uns anys vista per poder garantir, doncs, que les escoles del poble tindrien funcionament. En el Consell Educatiu de l'any passat es va debatre profundament, i em consta que també en molts consells escolars, però especialment en el Consell Educatiu, quin era el posicionament com a comunitat educativa que havíem de tenir davant la proposta del Departament, que no és que el taula de rodona es quedi sense una línia. La proposta del Departament és tancar dos centres i fusionar-los amb els altres i deixar Sant Quirze amb tres centres educatius només. Tres centres que tornarien a ser de dues línies, això sí. Sense possibilitat de creixement, sense espais comuns, sense res. Aquesta és la lluita que totes les persones que som membres del Consell Educatiu Municipals són conscients que tenim a davant. Aquesta és la foto i a la que totes ens hem conjurat de que aquí no hi volem anar. I aquest és l'acord que vam arribar, que miraríem de preservar i de mantenir tots els projectes educatius que hi ha al poble, perquè cada un d'ells fa la riquesa que tenim com a poble. Cada un d'ells és singular, és diferent, té resposta a diferents necessitats, a diferents persones, a diferents perfils i necessitats, probablement de l'alumnat, però també de les famílies, i cadascú se sent còmode en un centre escolar. Vam lluitar per fer el que vam aconseguir aquest any, zona única. Així no hi ha una discriminació per origen, no? Si dic aquesta zona del poble, doncs perquè si no ens podíem trobar, com passava, per exemple, al Taula Rodona, molts de vostès no són del municipi, perquè en un moment donat, en aquella zona no hi havia prou de natalitat i s'omplia amb infants de fora. Tenien més punts que infants del poble i no hi podien entrar. I hem estat anys i anys i anys demanant, escolti, això és injust, perquè hi ha gent del poble que voldria entrar i no hi pot entrar perquè i en canvi ens ocupen altres, no? Per tant, al final vam aconseguir, per fi, diferents coses, però una era aquesta. Una de les demandes de la comunitat educativa és que el poble fos zona única i que, per tant, cada família pogués triar bonament el que més li interessava o el que volia. L'altra era que no es tanqués cap centre escolar. La premissa que teníem i la que vam rebre del Consell Educatiu i de les propostes de les direccions era que reservéssim o preservéssim al màxim i sobretot mentre la natalitat ho suporti, perquè hi ha una variable que aquesta no la controlem, que és el nombre d'infants que neixen al poble, que és la que ens ha portat aquí. Hi ha dues variables. Els infants que neixen al poble que va minvant i els infants que les famílies trien no escolaritzar-los al poble i que, per tant, fa que la preinscripció i la inscripció final sigui molt més baixa que no pas la quantitat d'infants que tenim al poble. Aquesta és una de les variables, no la controlem, que és la natalitat. Les altres estem intentant que cada cop es vagi pal·liant i vagi baixant les persones, i aquest curs també ho hem aconseguit, una miqueta, no molt, però ja hi ha hagut menys famílies que han marxat en comparació. És a dir, hem inscrit més infants, hi havia menys infants que arribaven i tres i se n'han inscrit més que els de l'any passat. Per tant, és un consol petit, però és un consol. No hem continuat amb la gran fuga, sinó que hem aconseguit aturar una mica això. La següent premissa era que no es tanqui cap escola. Molt bé, Nosaltres traslladem això al departament i el departament, des del seu àmbit de planificació, planifica i proposa. I una de les propostes és, doncs, si no voleu perdre cap escola, hi ha una escola que queda de dues línies, com abans ho era el Puri i l'Ola Anglada i l'11 de setembre, que passarà a ser d'una línia. Repeteixo, com abans ho era el Purificació Sales, com ho era l'Ola Anglada i l'11 de setembre, que eren escoles de dues línies i que davant de la davallada de natalitat han anat perdent la línia per mantenir els altres centres també oberts. I és el que es va acceptar, molt bé. Però, amb el condicionant, si la matrícula, la preinscripció, la matrícula encara no és fins al juny, si la preinscripció és prou alta, preserveu-nos la línia. Bueno, suposo que esperaven que la preinscripció fos tan baixa com l'any passat o tan horrorosa com l'any passat, la qüestió és que no ho ha estat. O no ho ha estat tant. I per tant, amb la foto que tenim ara, que és el primer que els hem de demanar, és deixeu-nos la segona línia del taula. Perquè encara que els 11 infants que no entraran al taula, perquè els 19 germans entren tots i a més han suspès la mirada Nese, no apliquen cap, sinó que entren els 19 germans i ja està, és a dir, prioritzen els punts que tenen les famílies, que són 19 germans que entraran, per tant, si no hi ha necessitats aquest any, doncs no hi haurà ningú que vagi a aquella escola. Aquesta mirada que doncs, ells la prioritzaven d'una altra manera, vam aconseguir que fos així, però sobretot que com que aquests 11 infants que queden que es repartissin i que fossin dues aules de 15 i després hi hauria un col·le amb 18, un altre amb 16 i un altre amb 14. Per tant, no era cap disbarat. Tots quedaven amb xifres semblants. Ens han emplaçat el dia 10, el dia 10 de juny, que és quan es fa la publicació. Així és com sí que ens han acceptat, i ho han dit ja en veu alta, i li han confirmat a l'IES que li donen la línia que faltava de secundària, sí que li donen, i també han admès que com que d'aquí dos cursos l'ESO passarà a ser de 30 a 25 no, de joves a l'aula, per tant, a l'11 de setembre, que també ens l'havien posat en quarantena, no?, i el volien fer desaparèixer, doncs ja no, perquè ara ja saben que aquelles aules faran falta. Aquesta és la sol·licitud, i és la sol·licitud que ha fet l'Ajuntament amb la reunió prèvia i amb la reiteració de... i, a més, perquè ho creiem fermament. Què més havia de passar i no ha passat? Hi ha una altra variable. Hi ha una variable que es va demanar des de tres municipis diferents, la sobreoferta concertada, d'escola concertada, subvencionada amb recursos públics, que fa que es tanquin escoles públiques. Això és capciós, i no ve d'ara, ve de fa anys, però és capciós. Si no pot ser que el sistema públic alimenti un sistema privat que al final fa tancar escoles de qualitat i públiques en els municipis. Per tant, com que hi ha una sobreoferta, els vam demanar que l'adequessin i es va pactar i es va publicar l'acte i s'ha tornat a ofertar aquella línia. I nosaltres allà se'ns aniven més de 20 infants. Ole! Per tant, no només se'n van els de la segona línia del taula o els que ens podrien donar segur la segona línia del taula, és que se'n van fins i tot els de la segona línia del Lola o del Purino perquè té l'institut, probablement del Lola. I a l'11 tampoc perquè és institut d'escola i van amb una línia. Que probablement, si aquesta oferta ja no hi fos, potser tots 20 no vindrien al poble, perquè si la família té clar que vol una concertada, s'espavilaria a una altra, però potser no tots 20 marxarien. Potser n'hi haurien uns quants, segur que es quedarien. Per tant, tenim una altra demanda pendent de resoldre i que també l'hem reiterada, escolti, digui'ns quan s'acabarà aquest calvari. I digui'ns-ho a Sant Quirze, miri, això ho hauran de suportar fins al 2030. Molt bé, doncs fins al 2030. El curs 2030-31 ja no ho haurem de suportar. Molt bé, doncs aquí estarem esperant-los. Però el que no pot ser és que se'ns digui en un acte que es publica dient això ja no passarà i quan veus l'oferta dius, ole, però si l'han tornat a ofertar, ole, però si se'ls ha omplert. Clar, això és una sobreoferta, perquè al final no hi ha tants infants per omplir tantes escoles. I el que és il·lògic és que l'àmbit públic financiï el privat i acabi tancant les aules públiques. Això és difícil d'entendre, molt difícil d'entendre i fa molts anys que passa. Per tant, hi ha diferents variables. Una, la reiteració des de l'Ajuntament de, sisplau, mantinguin la línia perquè ja han vist que la preinscripció és prou bona. I hi ha una altra, que també els hi hem fet el recull de tota la matrícula viva dels darrers anys. És a dir, aquella que va fora de termini i la que després entra durant el curs, que evidentment tota no entra a I3, però que amb els anys fa que cursos que havien començat a 16 o 18 o 19 ara estiguin a 22, 23, 24. Per tant, vol dir que hi tenim un curs en especial que l'any vinent, si s'inscriu una altra criatura en aquella edat, hauran de triplicar en algun lloc. o hauran de duplicar en algun lloc, perquè totes les línies estan a 28, ja estan per sobre la ràtio. I per tant, si arriba una altra criatura d'aquella edat, ens hauran de donar una altra aula, perquè no pot ser. Igual que a l'ESO, han tallat a quart, si arriba un alumne que fa el 31 en un grup, han tallat a 28, doncs en aquell moment, si a 30, doncs si arriba el que fa 31, ens hauran de donar una altra aula. És evident. L'altra que també s'ha fet és demanar dues CIEs més. Una, al Pilarín, que li han donat, aquesta ja la tenim, i una altra amb un altre centre escolar. Ens és igual quin? Ens és igual? És a dir, que ens l'ha de... Perquè fa falta. Perquè ja fins ara, fins i tot en dues línies, és insostenible que una escola, una sola escola, sustenti totes les NESE juntes. És insostenible. No pot ser. Fins i tot per un espai, una qüestió de gestió d'espais, de necessitat de l'alumnat. El més lògic és que estiguin esponjades i que en lloc d'haver-hi només una n'hi hagin dues. En aquest cas, tres. Una, que ja la té el Pilarín, que la vam demanar fa anys i al final l'han donada, i ens falta la segona a Sant Quirze, en el nucli. Per tant, amb totes aquestes variables, entenem, una, que poden mantenir la línia, dues, que si no tanquen aquesta tercera línia o aquesta sobreoferta que hi ha a la concertada, continuarem patint-la perquè continuem tenint aquesta fuga continuada, i a més han de donar aquesta, aquest espai de CIE en un altre centre, però segur. Però no només pels que ja hi són ara, segur, perquè no és lògic que tot ho concentrem en un sol col·le, no té sentit. Ja s'agrega, de manera natural ja s'agrega, i no és lògic, ja fa molt temps que ho estem dient. Això no està bé en una comunitat tan petita. Fa més de tres cursos. Per tant, estem parlant de diferents directors de serveis i de diferents polítics que ho han gestionat. Vull dir que al final estem parlant de, sisplau, tinguem una mirada respectuosa i concreta cap a l'educació. I no sé si m'he deixat alguna cosa més. Per tant, per deixar clar, entren els 19 germans, no hi ha priorització sobre altres necessitats, aniran a altres centres i els 19 germans entren amb les seves necessitats, les que ells tinguin. Que si aquest any doncs, no hi ha ningú amb cap diagnòstic i durant aquests anys no, doncs serà el primer any que es punjarà una mica i relaxarà una mica el taula amb aquesta mirada. I les altres prioritats es derivaran en algun dels altres centres els que hi puguin haver. I mentretant, estem a l'espera. És a dir, si ens ho diuen abans, ahir vam parlar amb la presidenta no, de l'AFA, dimarts, i vam dir, si ens ho diuen abans, els hi traslladarem immediatament perquè ho sàpiguen, perquè tothom estigui més tranquil, si ens diuen si sí o si no, el que ens diguin. I si no, ja vam quedar que el dia 10 es publicarà, que normalment ho fan cap al migdia, doncs a la tarda o l'endemà al matí ens trobarem per emprendre les accions que calgui i siguin necessàries per continuar acompanyant a la comunitat educativa. Però repetir el que els vam repetir l'altre dia, que repetim en tots els consells escolars, és que aquí ens trobaran a tot el consistori i ens trobaran a tota la comunitat educativa defensant els drets d'aquesta comunitat, que és tot el municipi, amb una mirada de respecte cap a tots els projectes i cap a tothom, i que a més és que tots fan falta i tots hi tenen cabuda. Si després un dia ens baixa tant la natalitat i quedem amb 80 infants, doncs llavors per força haurem d'admetre que potser alguna escola queda a mig, però no és el cas. Ara mateix estem amb 30 i escaig infants que han nascut aquest any, això ho hem explicat més d'un cop en els companys del consistori. Setmanalment el Servei d'Educació mira el registre, quants infants han nascut o que ja s'han registrat, una mica fins i tot per respirar, per dir, bueno, anem fent i per l'any vinent potser no serà tan terrible perquè no fas la mitjana, si en un trimestre han nascut 32, doncs arribarem al 100 i escaig no, a final de curs i per tant probablement tindrem una oferta semblant o similar o gairebé igual. Després, si durant aquests dos anys arriben famílies amb infants que acaben també entrant després cap a I3, doncs millorarem, que és el que acostuma a passar. Perquè des que els traiem fins que hi ha la preinscripció hi ha una suma de 4 o 5 infants més. Per tant, si quan acabem aquest any han nascut, m'ho invento, 130 infants i mentre tant doncs farem una oferta de 135 al 2029, que és quan faran I3 aquests infants del 2026. I això també li portem al departament. I a mi m'han sentit més d'un cop dir que també hem explicat el desenvolupament urbanístic. El Mas Duran es desenvolupava brutal, però és que el Castellet no cal ni explicar-ho. És a dir, el que passa al Mas Duran multiplicat per molt. És a dir, hi ha dues zones del poble que ara mateix estan construint molt, que s'estan sobrepassen els sexenis, aquelles previsions que diu el POM d'això passarà al segon sexeni, no? La previsió, doncs no, estem dins del segon sexeni ja, i que per tant el servei. I el departament en general, sobretot el qui fa la planificació, sempre ens diu que els totxos, que quan hi ha totxo no es matricula. I nosaltres li diem que després del totxo hi van les persones i que probablement vindran, i està passant amb infants de totes les edats, des d'I3 o d'I0 fins als batxillerats. Aquest any hi ha hagut quasi 35 altes durant el curs. Són moltes. Per nosaltres són moltes. Ja ho entenc que quan ens comparen amb una ciutat gran com Sabadell fan riure, ja ho entenc, perquè és 10 vegades més nosaltres, però per nosaltres 35 alumnes més en el nostre Tetris són bastants alumnes, per això que deia, perquè hi ha aules que ja estan, nivells que ja estan arribant al ràtio autoritzat. Per tant, per això sí que defensem la necessitat de que no passa res. Recordin que l'any passat demanàvem que ens donessin ràtio 17 i no van voler, i aquest any ens l'han donat a 18. Vale. I l'any passat, quan els dèiem, si ens posen tots a 17, el Turonet, que era el col·le que estava compromès, no estarà tan compromès, no. I aquest any a 18 tots, d'acord, menys el Taula, que com que són 19, es fa un sobreràtio perquè puguin entrar els 19 germans. Això ens ho han explicat així el dia 10, que és quan publiquen, ho veurem exacte, però és el que ens han dit que passarà amb això. És l'única cosa que ens han garantit, que tots els germans tenen dret a entrar i entraran. I no sé si el senyor Vilaseca li ha contestat més o menys tot.
2: Sí, jo diria que més o menys tot. L'únic que llavors, si l'oferta inicial era de 13 més 5, que es va treure, si no vaig equivocat, parlo de memòria, a finals de... no me tinc aquí el paper. Perdó. L'oferta inicial es va donar el...
0: Bueno, quan fan la publicació
2: del decret.
0: 3 de març. Sí, sí, sí.
2: Al gener les escoles ja saben quants germans han comunicat,
0: sí, sí,
2: que volen fer.
0: I nosaltres
2: per tant,
0: els hi comuniquem a la Generalitat.
2: És una oferta que, sincerament, si ha de ser mentida, no fa falta publicar-la.
0: Doncs això, Marquès Comillas, no sé quin número, davant del Club de Natació.
2: Llavors,
0: és qui ho fa, jo aquí sí que no...
2: Dels infants ha comentat fa que n'hi havia uns 20 que han marxat del poble, que no estudien aquí.
0: Marxat 35.
2: D'acord amb les dades de l'últim Consell Municipal, si no m'haig equivocat, eren 11 infants d'I3 que no es van matricular al poble, i per tant potser és una cosa que no sé si en algun lloc la dada està malament, segur, ja la revisarem i mirarem també les dades públiques.
0: El Consell el vam fer dimarts d'aquesta setmana, o la passada, o dilluns, ahir era. És que mira, el senyor Albert, perquè també hi era, i el senyor Marín, i les van posar, és a dir, hi ha 35 o 39 alumnes.
2: 11 infants d'I3.
0: No, més. Segur, més. Bueno, només perquè és que la suma no dona. O sigui, és que no tinc la... Bueno, sí, potser sí.
2: Això és el que m'ha arribat, ja revisarem amb les dades que hi havia i ja està. I llavors només aprofitar que tinc el torn de paraula i que ho han comentat aquí els companys de l'AFA també, ha comentat que posarien ventiladors al Lola i al Taula. I la pregunta és on els posarà el Taula, perquè el 2025 l'AFAS va acabar la fase de posar tots els ventiladors. Per tant, ja hi són els ventiladors del Taula que els ha pagat l'AFA.
0: No ho sé, és un correu de divendres a la tarda de la directora de serveis dient-nos aquests dos col·les els hi toquen ventiladors. I
2: doncs,
0: hi estem.
2: Doncs
0: I vam demanar què més i quan i com i de quina manera.
2: Els ventiladors estan posats, pagats per l'AFA i finalitzat a l'octubre del 25 o de novembre del 25. Vol dir que ja tenim ventiladors. No sé si vol dir que ens tornaran els diners a l'AFA, si o què passarà. Però
0: clar, repeteixo que això, Marquès Comillas, que és qui ho ha escrit i qui no ho hem triat nosaltres, són les dues escoles de l'Institut de Finances de Catalunya. M'imagino que han fet alguna cosa des d'ells, perquè no les posen en altres escoles ni ho proposen. Els podrien posar al Pilarí, no els podrien posar en un altre. Al Lola Anglada sí que li fan falta i força perquè no estan instal·lats. És on nosaltres no hi podem actuar com a ajuntament, perquè són les dues escoles que les obres i tot ho fa el departament. Per tant, ens va enviar el correu dient-nos els notifiquem això i ja està. I hem demanat quan,
2: doncs,
0: perquè ho hem traslladat a les direccions, perquè ho sàpiguen, i ens ha dit no sabíem res i nosaltres tampoc.
2: Doncs sàpiga que els ventiladors estan posats per part de l'AFA, que l'AFA tenia intenció de posar aires acondicionats i que la Generalitat s'hi va negar en complet. O sigui que el Pilarín tindrà aires... a aquesta escola no s'hi ha permès, malgrat l'AFA feia l'inversió ella.
0: Sí, sí, en soc plenament conscient, i les vegades que n'hem parlat, i a més el debat dels ventiladors, si podien ser penjats o no, que de peu no, després resulta que els van portar ells de peu. Sí, sí, tot aquest desgavell els hem viscut durant tots aquests anys, perquè a més ha passat durant aquests anys que darrers anys. Però el departament només ha acceptat, bueno, no és que hagi acceptat, és que nosaltres en els nostres col·legis podem legalitzar les instal·lacions, on no les podem legalitzar és en les escoles d'Institut de Finances, per això no els hi podem posar. En els col·les que són municipal, que l'edifici és municipal, sí que podem fer una instal·lació que evidentment ha de complir tota la normativa, i en aquest cas és l'intercanvi d'aire, com qualsevol lloc on estem totes nosaltres, qualsevol instal·lació municipal que ha de complir doncs aquesta garantia sanitària. I ja està, i per tant per això s'anirà fent l'esforç econòmic des de l'Ajuntament d'anar invertint en els centres escolars perquè tinguin confort, però els dels instituts de finances, clar, aquest és que no hi podem actuar, perquè són d'infraestructures de la Generalitat, no són de municipals. És que estava buscant la presentació. Gràcies. Ni 35 ni 39, 37, veus? 37 infants són els que no s'han inscrit aquest any. I l'any passat eren 35, però se'n van inscriure molts menys. Per tant, hem inscrit més. I també ho vam explicar, no sabem a quins, només sabem un, perquè és el mateix número d'escola i el coneixem. A la resta, la pluja aquella petita, no sabem exactament quines escoles són. N'hi ha un perquè ja li coneixem el número d'escola i ja sabem on han anat. La resta ho sabrem al juny, quan facin la comissió que la inspecció ens diu a tots a quins centres han anat tots els infants. Per tant, tot el que són aquestes inversions no sé com ho faran. Potser si venen i veuen que ja tenen ventiladors els destinen a un altre centre. No ho sé, no tinc ni idea. No ho sé, perquè és que això ho fa infraestructures. Ja ni, vull dir que és allò d'anar més enllà, ja no tant al Departament d'Ensenyament, sinó infraestructures de la Generalitat. I aquí sí que ja se'ns escapa molt més a nosaltres encara. No sé si té alguna cosa més a dir. No? Doncs, si els hi sembla bé, acabem aquí el ple. Bon vespre a totes.

0: Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa. Avui, donant les gràcies a la ciència estadística que assegura sense cap mena de dubte que entre el Barça femení i Freaks and Beats sumem 4 Champions, som, però sabés...
1: Vés a pastar, baby.
2: Cheers!
0: Mr. Sart.
3: Un moment, Doc, es pot saber de què parles? Digues, què ens passa en el futur? Ens tornem imbècils o què passa?
2: Bona tarda.
0: Vagi, Berneda. Bona nit. Bueno, Lucero.
4: Wesley, i els RDMG què?
5: Els rosegadors de mida gegant? No crec que existeixin.
6: Eva Pajor. Vamos.
0: Jo sóc Pau Aguilar.
7: I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel.
0: I això és Freaks and Beats. Avui tenim Freaks and Beers, Adventures of Lolo, Notes a peu de pàgina, El Yelmo, Sacrifici, Fricòmetre, Pixelània i Videojocs de Paraules. Que comenci Freaks and Beers.
2: Espera, que està mirant una altra cosa.

0: Doncs comencem amb un gol, Pau.
1: Comencem amb l'autèntica mandanga, no? Perquè com ja vaig avisar el senyor... Hi ha dos persones que són la gent que més ha adaptat videojocs al món del cinema. Un és Uwe Boll i l'altre és el Paul W.S. Anderson, marit d'Angelina Jolie, que és el responsable de Resident Evil i que té l'Event Horizon. O sigui, aquest senyor té Event Horizon, que vull dir que això. També té Soldier, que és una pel·li que a mi és un d'aquells plaers culpables que em mola, que Russell fent d'una
0: manera... Estem parlant de quantitat, no de
1: qualitat. Estem parlant de quantitat, no de qualitat. De números. I la primera pel·lícula que Uwe Boll va adaptar del món dels videojocs és House of Dead, que és una autèntica castanya. I ara Paul W.S. Anderson, el número 2 en número de quantitat d'adaptacions, ha decidit adaptar House of Dead, amb el qual Paul W.S. Anderson Uwe Boll ha dit sí, aguanta amb la copa, i ha decidit fer una seqüela del seu House of Dead. O sigui que tindrem dos House of Dead, una del Paul W.S. Anderson i una de l'Uwe Boll, i el bif està servit, nois. Aviam qui mengem de més fons del
2: aquestes dues surten aquest any en teoria, o...
1: no sé quan sortiran. La l'Uwe Boll pot sortir demà, vull dir, el senyor poca cosa es contenta, però sí, sí,
0: com a mi em s'ho pagava ell, això,
2: vull dir. House, sí, sí, sí. Basades en la recreativa, The House of the Dead estàs parlant, sí?
1: Sí, sí, la de la Sega, és la recreativa Sega, que era un shooter amb pistola.
2: No, no,
1: sí.
2: No, bueno, és com sempre, es pot estirar xiclets.
0: Però quina història tenia el House of Dead? O sigui, sí, com en Resident hi ha la Umbrella i tot això, vull dir, House of Dead, quina
1: la pel·li?
2: No,
1: la pel·li
2: de què parles? Sí, sí. Jo el vídeo no sé,
0: no sé. De la història de quin és
2: el videojoc, no ho sé, o sigui, crec que me l'he arribat a passar, me'l vaig arribar a passar en aquells anys mossos, però...
0: Sí, però començaves fotent tiros, ja, o sigui, hi ha molta història.
2: Apareixen els dos, que és com dos agents especials vestits o sigui, ben vestits, elegants, podien anar a un aniversari de 8 anys d'algú pijo, però no sé quin era l'origen.
1: Ben vestit tipus yonqui a dia de judici, o ben vestit
2: sí,
1: a casa de metrajo que es porta?
2: No, potser sí que és. A la primera versió m'ha agradat.
0: Yonqui de judici de l'americana, tres talles més grossa
1: i corba teva,
0: no?
1: Sí, que l'han deixat. Però això és com quan els obligaven acabaves economia i t'obligaven a anar amb trajo a les oficines, tio, i anaves que semblaves el Tom Hanks a Vic quan es van corregint, tio. O això, un yonqui, tio, que t'han pillat i et tocarà judici i has d'anar respectable, també li has demanat el trajo de l'avi amb el que el van enterrar, no? Tio, pues, també vas allà.
0: A tu advocada recomana, escolta, vine mudat.
1: Sí, sí.
2: Res.
1: Bueno, és això, aquest seria el primer bif. Després, segona cosa que tenim, ha sortit dues notes, una d'una pel·lícula que està al cinema, que és Grogu i The Mandalorian, que les crítiques diuen que bàsicament són tres episodis empalmats. Això és el que he llegit més, però al final, si t'agrada la sèrie, el nostre amic Uriludic diu que és disfrutoneta, això és una estoneta de gaudimenta.
0: L'última temporada em sabia, no la vaig ni veure, de Mandalorian.
3: No, és que sempre és el mateix, o sigui, està bé, però la fórmula era la mateixa sempre. Sí, una mica...
2: Voldria fer dos comentaris al respecte. Un és que em sap greu que no hagin aprofitat, vull dir, jo no l'he vist la pel·lícula i entenc la, com potser al veure-la penso com l'Uri, però crec que han desaprofitat la potència que crec que suposa el The Mandalorian amb el Grogu. O sigui, aquest tàndem crec que pot donar una molt bona pel·lícula d'aventures. Que si la crítica l'ha deixat una mica així regolinxi, doncs em sap greu. I l'altra cosa, que el comentari que volia fer en relació amb The Mandalorian, és que no entenc que encara com a dia d'avui no hi ha en dansa un videojoc. Perquè The Mandalorian no he vist, o sigui, he vist poques coses a nivell de cinema o sèries que encaixin tan bé amb l'estructura d'un videojoc, perquè va d'això, o sigui, va de què han d'anar d'aquí cap allà, amb excuses que poden ser més o menys realistes.
1: Bueno, The Witcher, qualsevol RPG d'aquests, sí, no? D'anar a un poble a trobar una missió.
2: Clar, però normalment un videojoc ja té, o sigui, et crea aquesta estructura, i això és una sèrie que té una estructura de videojoc molt, molt, molt evident i molt clara.
1: Bueno, és estructura equipo A, tio, al final és el seu lloc, resols uns problemes, tu. Com és Cuido, que ho deia l'altre dia, sentia un altre cop aquell, el Miguel, un supergrup murciano aquell, que explicava allò de què ens ensenya Scooby-Doo, no? Scooby-Doo va anar a un poble, hi ha un suposat esperit, troben l'esperit, el capturen i quan el destapen, qui és? Pues és el ric del poble que està intentant apropiar-se del poble. Què ens ensenya Scooby-Doo? Que hem de matar els rics. L'equip O és exactament el mateix i The Mandalorian és exactament el mateix, has de carregar l'imperi.
0: El grau seria com una mena d'Ashley de Resident Evil, de Leon Help Me amb el Mandalorian, etc.
1: Aquells moments hi havia una xica feia el del Leon Help Me al mig dels supers, eh? Aquelles merdes del Leon Help Me
0: que s'encalla amb els carros, no?
4: Jo crec que Mandalorian no, és que crec que se'm l'han fotut massa com un body movie i crec que és l'error, vull dir que tendim massa cap allà, perquè crec que tenia molt més sentit quan el Mandalorian era aquest genet solitari que es veia arrossegat a fer aquesta figura paterna, una mica el que és de Last of Us, i crec que en aquest rotllo de que són com els buddies que se'n van a resoldre coses, crec que li resta,
2: yeah.
4: Li resta perquè no és un, per mi la química entre ells dos funciona molt millor com a aquesta para fill que com a els dos que van a resoldre coses.
1: Per mi l'origen de la caiguda és quan t'introdueixen un personatge de Star Wars de la saga inicial. A partir d'allà tot va en picat.
0: Sí, al final de la segona temporada.
1: Exacte. Perquè després van fer Boba Fett,
2: després van intentar
1: d'això, després van
0: vols fer callar que Boba Fett està de puta mare,
2: aquelles motis que fumaven,
0: i després hi ha Obi-Wan,
1: és el que anava a dir, després ve Obi-Wan,
2: jo aquesta l'he esquivada, eh?
1: Sí, sí.
0: Tu la consideres pitjor que el Book of War.
1: Em falta veure la segona d'Andor, que de tant en tant em surten clips i penso, tio, per què
3: no dono una mica de mandra de tots. És que a mi
1: em sap molt de greu i no creia que diria mai això, però m'està fent pal Star Wars. No només això, sinó que a sobre ara l'altre dia llegia que estan plantejant-se eliminar del lore els últims 3 episodis i començar de nou amb una altra mandanga.
2: Els últims,
1: és a dir, tot lo de la Rey, el Kylo Ren, tot això fora del lore i reiniciar.
3: Era un sueño,
2: necessitem.
0: Jo crec que l'error és pensant que pot haver alguna cosa més després de l'episodi 6. O sigui, un cop el Darth Vader es redimeix, dona la seva vida per salvar el seu fill, ja està, tio, vull dir, què cony més has d'explicar?
1: Et vaig passar tu, el Pau i jo ens anem passant històries i vaig descobrir uns fanmates que estan fent adaptant llibres que van sortir als 80, aquests llibres de l'Hijo de l'Imperi i tot això, no estaven pas mal passats. Tens allà una base on t'explica el Luke lluitant amb o sigui, intentant acabar-se de formar com a Jedi, intentant muntar l'escola, enamorant-se, tot allò està molt guapo, tio, i ara ho estan fent a Mia, que està molt ben passat, bueno, molt ben passat dintre de l'IA, que això
2: i donant suport absolut a la IA.
1: Donant suport absolut no és, recordeu que veníem d'aquell Will Smith menjant espaguetis,
2: sí, això és
0: fa 2-3 anys,
1: i ara hi ha coses que més
4: Disney està pecant del que feia por quan Disney va comprar la llicència, que és han exprimit tant el concepte que ara és una mica això, fa mandra, perquè ja has vist coses que estan bé però tanta merda que ja fotre-t'hi, ni que sigui Andor, que és una sèrie que va sortir bé i que ha fet un nou enfocament, hi ha tanta porqueria, tio, que ja fa mandra, han estirat tantes coses que ja fa mandra. I
1: d'entrada que Star Wars ja és un fandom que és un punt tòxic i que si treus coses, per exemple, jo crec que Acolyte no l'he vist, però Acolyte tampoc era un pas al producte, segons el que d'això.
4: Jo la vaig veure i sí, estava bé, no estava malament,
1: però el fandom se'ls van tirar a sobre també per mandangues, woques i històries, o sigui, són coses d'aquestes.
0: Sí, el problema és allargar-ho, allargar el que no s'ha d'allargar, no, o sigui, no que vagin sortint coses, si surten coses i estan bé, benvingudes siguin, però allargar o sigui, fer una segona temporada d'Andor, tot aquest tipus de coses, no, no cal, tio. És que no,
1: Andor, pots, Andor pots allargar la segona temporada perquè estàs fort, estàs sí, dins de l'univers sense estar dins
0: de poder, de poder sempre pots, però
1: jo crec que aquest és l'èxit de Mandalorian. Al final Mandalorian era un univers on hi havia un personatge orbitant al voltant d'una saga, tio.
3: A mi el que em sorprèn de Mandalorian és que han, crec que han tardat massa en treure la pel·lícula, perquè el boom aquest del Mandalorian ja va ser fa un any ja, o dos anys.
1: El del Grogu fa més, no?
3: I ara és com, quan vaig fer una pel·lícula vaig pensar...
2: Sí, com que arribava tard, no? Potser.
3: Sí, ha arribat tard, no? Ja, una mica.
0: El nostre va coincidir... Sí, sí. Va coincidir amb la que estava Pedro Pascal fent de tot.
1: Sí, sí, clar.
2: Tenia la gent de plena.
1: Des de Gladiator fins als Quatre Fantàstics, fins a The Last of Us, fins a...
2: Néstor.
4: No, jo crec que passa una mica també com Marvel, que ja has explicat tot lo rellevant que tenies que explicar i estàs començant a buscar personatges secundaris amb menys història, menys trama, menys sòlids, i al final, clar, el producte no és tan bo, vull dir, com... Si estàs explicant els Capitán Amèriques, Iron Man i tal, ja la comences ja a veure què més hi ha per aquí que es pugui fotre, doncs...
1: Però em permets una cosa? Jo crec que sí i no. És a dir, hi ha estirades de xicle, però per exemple, abans de que explotés tan bèstia Marvel, Netflix va treure Daredevil, Jessica Jones i Luke Cage, que eren unes sèries molt minimalistes que estan molt de puta mare, tio.
2: Jessica Jones, et dono la raó.
4: Com es deia, aquell...
2: Iron Fist, fugiu d'Iron Fist,
1: Luke Cage, Jessica Jones i...
2: Daredevil també està
1: bastant bé.
3: Daredevil està bé,
2: sí.
1: I el que passa
2: Luke Cage,
1: és que
2: Luke Cage
1: era aquell afroamericà, sí, enorme, sí. I que d'aquest tio, aquest tio és el que li donen nom a Nicolas Cage. O sigui, ell treu el Cage d'aquest personatge precisament.
2: Jo més enllà d'estirar el xiclet que deia, ho criticava el Pau Aguilar, a mi personalment la mandra me la fa el fet de no parar de treure coses. O sigui, crec que els fans de Star Wars, i no m'hi fico perquè m'agrada Star Wars, però no m'agrada tant com els megafans, crec que l'opció de dir no tenen ni temps a que els vingui de gust veure alguna cosa. O sigui, és que avui tens això i demà tindràs una altra cosa. I és cert que potser Mandalorian, clar, si funciona, doncs per què no van estirant la merda de xiclet, que és una cosa que aquí sempre hem criticat, però és que al final he intentat veure-ho tot, he intentat, entre cometes, perquè també sempre sabeu que acabo prioritzant els videojocs, però és que de totes les que heu anat dient me n'he saltat, me les he hagut de saltar. També vosaltres em feu una mica de filtratge, em diu Obi-Wan, pues, si hi ha una mica de rajareta, pues, ja no m'hi fico, però potser d'entrada sí que m'agradaria veure-ho. Però és que clar, si, i aquelles gràfiques, no gràfiques, amb una imatge sortien les típiques portades o els logos, no?, de les sèries que vindran quan Disney va comprar,
1: sí, Star Wars, el que feien amb Marvel de, sí, de fase 3,
2: ja, no sé quan va ser, potser fa 5 o 6 anys, era increïble.
0: A Obi-Wan pots veure la primera trobada que hi ha entre l'Obi-Wan i el Darth Vader des que el trinxa allà a Mustafar.
1: Allà ho pots veure. Si t'has de menjar una quantitat de palla per arribar allà, tio.
4: Una Leia insuportable. Tota la trama de la Leia és fumable, Pau.
0: Està molt bé aquella actriu, jo ho fa molt.
4: Hòstia, hi ha una escapada, hi ha una acció de que està fugint la Leia de no sé què, tio, que és ridícul, tio.
2: Sí?
4: És ridícul.
0: Hi ha l'escena aquella en què l'Obi-Wan agafa una gabardina i la Leia va dins de la gabardina i l'Obi-Wan passejant per un davant.
1: Com
0: una base imperial.
1: Fan allò, l'Obi-Wan està pujat a les espatlles, no? La Leia són les cames.
4: Un sobriat per si pel tipote, tio. El tipote tiene ojos, tio.
1: Tu polla m'està mirant amb buit.
2: No, m'agrada res, això. S'han passat.
1: No, però, i per culpa d'aquestes merdes, després hi ha producte que està molt ben parit i que passa desapercebut perquè estem saturats. Marvel Zombies, per exemple, que és una sèrie d'animació... No, ara no ho veu, però Marvel Zombies és una sèrie d'animació que és una animació que us encantaria.
2: No dic que no.
4: Sí, però que ja arriba això. Vull dir, treus Marvel Zombies i ja només amb el títol teu ja dius...
2: Sona que han ficat la mà dins
4: de la urna. No me la colareu, aquesta.
2: Marvel Zombies, que cap a dins.
1: Imagina't, però, imagina't el concepte de zombis amb els poders dels
2: superherois. No veig, no veig cap, cap error enlloc, que no, no,
1: és imparable,
2: un pla sense fissures.
1: Sí, sí.
2: No, no, no, no ho sé, no ho sé.
1: Però no, però em refereixo, Marvel Zombies és un producte que és molt bo i a més és d'animació, està molt ben parit i passa per sota del What If i passa per sota d'un munt de coses que han anat traient, els Quatre Fantàstics, els Eternals.
2: What If em va molar, veus?
1: El What If és el mateix, Marvel Zombies és el mateix concepte que What If. El What If de la Capitana Britània, que ell mola un huevo, però els dibuixos, la il·lustració és molt similar. Són coses d'aquestes que són coses d'aquestes que al final Marvel Zombies, ja hi ha una línia de còmics que es diu Marvel Zombies, i el What If també és una línia, o sigui, els universos paral·lels ja s'ha fet. Marvel està fent bé en aquest sentit d'agafar guions que ja existeixen. El problema és que ha arribat en un moment en què el mercat no hi cap res més. És com quan al Homer li van tirant el tros de bistec i li cau perquè ja no li entra res més, però és una miqueta el mateix concepte. I en Star Wars igual.
2: Sí.
1: No, bueno. Parlant de Marvel, Spider-Noir. Spider-Noir té un bug.
0: Nicolas Cage.
1: Nicolas Cage fent d'un Spider-Man detectiu als anys 30.
2: Però aquí la crítica ho està deixant força bé.
1: No? És un Marvel Zombies, això. No? És exactament el mateix. Contentes agafar dues coses, tic-tic-tic.
2: Jo aquí vull que el Néstor m'expliqui, perquè això sí que no ho tenia controlat. El tema de cop... L'opció que pots veure-ho, això...
4: Sí, pots escollir com la vols veure, si en blanc i negre o en color.
2: Però perdona, o sigui, aquesta pel·lícula surt directament als cinemes?
1: Sí, no és una
4: sèrie.
0: És una sèrie.
4: És la primera sèrie que fa Nicolas Cage.
2: Entesos. És sèrie...
4: El seu debut televisiu.
2: I ja està a plataformes?
1: Arribarà a Prime, però no sé...
2: No. Això és Disney, no entenc.
4: Prime és? Això és Disney.
1: Jo diria que era Prime.
2: Marvel Disney.
3: Spider-Man no sé si és Disney,
2: Spider-Man no és... Ah, no, és Sony. És veritat.
1: És Sony Spider-Man.
0: O sigui, que la puguis veure en blanc i negre, entenc que llavors, o sigui, està previst que...
1: No, suposo que penjaran un episodi, l'episodi 1 en color o l'episodi 1 en blanc i negre, suposo.
4: No sé quin és el format per escollir entre un i l'altre, no sé si és com, una, com un dual, saps, de que pots anar activant i canviant d'una a l'altra, però sé que hi ha l'opció de veure-la de les dues maneres, o sigui, que de les dues maneres
0: que per defecte està en color, vaja, o sigui que el que...
1: No, en blanc i negre. Jo crec que per defecte està en blanc i negre, perquè al final l'Spider-Noir a la pel·lícula sempre està en blanc i negre, ell, de fet.
3: Va. Com el teu gos o com una peça?
4: Dog Experience.
2: Està buscant Dog Experience.
1: I per últim, ja ho saturem tot, el càsting de Batman 2, aquest també és d'això. Robert Pattinson com a Batman, Sebastian Stan com a Harvey Dent, jo que te'l compro bastant bé, Scarlett Johansson com a Gilda Dent, la dona del Harvey Dent, Charles Dance com a Christopher Dent, que és el fill, Sebastian Koch no sé qui és, i el Brian Tree Henry tampoc sé qui és, no en tinc ni idea. L'Andy Serkins com l'Alfred, el Colin Farrell com el Pingüí, el Jeffrey Wright com el Jim Gordon, tots aquests repeteixen, la Jimmy Olsen com l'alcaldessa i el Gil Pérez Abram com l'oficial Martínez. Per ara hi ha això, o sigui, si fan el que estan fent amb el Harvey Dent, jo crec que ens n'anem cap a una victòria oscura.
0: I no hi ha Barry Keoghan que feia de joc
1: en Halloween, o cap a un Long Halloween, algun d'aquests dos. Long Halloween més que victòria oscura. Què dius? Perdona.
0: No, que no hi ha el Barry Keoghan, que és el que sortia fent de Joker d'aquells últims minuts de Batman, que suposarà ja la segona part.
1: Estan fent els Backstreet Boys i estan fent totes les pel·lis. Aquesta.
0: No.
1: Junt amb el Butler i el...
0: No veurem Joker en aquest...
1: Sí, però veurem Joker. Si fan el llarg Halloween, veurem Joker.
2: Un petit incís en referència al tema de Spider-Noir, s'estrena a Amazon Prime el 27 de maig, o sigui d'aquí res.
1: Atenció, el dia del James Bond.
2: És dia d'iniciar la tarda, First Light i a la nit capitulito.
0: I per cert, nois, que no se'ns oblidi que aquest proper divendres 29 de maig, a 9:45, 21:30, al Filmex Gran Via 2, festa 30 aniversari d'Abierto hasta el amanecer.
1: Sí, la monta el Raül, que és, per qui no ho sàpiga, és un amic del Xavi PSX, que també és amic del programa, que a part ens va donar el privilegi de participar en el seu podcast sobre...
4: novel·la de terror auditiu d'aquest.
1: Que es diu Devolvemos la connexió, on Freaks and Beats hi fa un cameo per allà al mig,
0: va ser correcte,
1: un
0: episodi,
1: per fer unes pizzas i tal. I ara està muntant això, una festa 30 aniversari, on hi haurà fotocall, música en directe, dins de la Twisted Tit, o la teta enroscada, com es va
0: molt propi.
1: Així que no us ho perdeu, divendres 29 de maig a les 21:30 a Filmex Gran Via 2.
4: Pinta grana divertida, eh? Pinta grana,
1: sí,
4: guai,
1: sí, això.
4: A més, gran pele.
0: Doncs fins aquí, Freaks and Beers. I ara, Adventures of Lolo.
3: La meva secció favorita.
1: Vinga, som i tot. Què ens portes avui? Kikling! Kikling!
2: Meravellós. Jo no pujo on tinc els còmics, però diré que tinc.
3: Coneixeu la...
2: És la millor mananga.
3: Bé.
1: Això és...
2: Quina versió és aquesta, Pau?
1: Això és...
2: Els que no estan veient, que és la majoria de gent, digueu que tenim. Aquests són els que tinc.
4: A Pau ensenyant més coses.
2: A Pau ara s'està pujant els pantalons, molt bé.

0: Rita Baratowski.
1: Baratowski.
2: Espectacular.
3: Sí.
1: I jo ja, ja feia temps que volia comprar-me el còmic, però no, el Pau sí que té les dues edicions, però ara ja està descatalogat. No em pots comprar aquestes dues edicions.
0: No, però m'agrada més la teva perquè és més gran. Jo tinc les edicions aquestes anime petita.
3: Això és un únic volum, no?
1: Que malla. El Pau... Això...
4: M'agrada més la teva que és més gran.
0: Sí, sempre m'agrada més la del Lola. No, perquè jo m'ho has comprat de la mida, perquè ho entengueu, perquè ho entengueu qui no ho estigui veient, de la mida dels que deien de Bola de Drac, aquests que es llegeixen d'esquerra a dreta. Doncs jo vaig comprar l'1 i el 2 i el Lolo té una versió més occidental, bueno, que seria un tomo més en un òmnibus.
1: Sí, no, però és també d'esquerra, eh?
0: Sí, en la japonesa.
1: Sí, és,
0: la
1: sí, japonesa. Sí, sí,
3: però abans que el Lolo comenci a explicar-nos cosetes, la versió... Has ensenyat dues coses, tu, Pau. La que era única, que era allò?
0: Jo he ensenyat la versió 1 i 2, que és el còmic, i he ensenyat la novel·la.
3: Ah, la novel·la.
1: Sí, és que això és una novel·la... que després van fer el manga i després van fer la pel·lícula americana.
0: I un anime. Hi ha un anime?
1: I hi ha un anime també.
3: És un anime,
1: eh? Per favor. I, bueno, per que no hagin vist la pel·lícula, és un noi, o sigui, hi ha una guerra, els aliens han atacat la Terra, i aquest noi, per una qüestió de que s'enfronta a un anime especial, obté la capacitat de reiniciar el dia. Quan el maten o el mor, comença el dia de nou. És com el dia de la marmota, és el mateix, però amb ciència ficció i guerres i...
2: Però ha de reiniciar morint.
1: Sí, exacte. Ha de reiniciar morint. Quan el mor, pum, se reinicia el dia. Perquè aquests mímics que es deies... Crec que són mímics, no?
0: Sí,
1: els
0: mimètics, sí.
1: Els mimètics. Hi ha uns pocs que tenen la capacitat de reiniciar el dia. Quan tu mates un d'aquests especials, anys especials, pues, si cau la seva sang i se barreja amb la teva i tal, pues, tu també tens aquesta capacitat.
4: Sí, que era un alfa, us deia?
0: Són els... sí, els alfa i els omega, però això és la peli, em sembla.
1: Sí, bueno, ah.
0: Però, realment, que els bitxos del còmic són com unes boles amb tentacles.
1: Sí, són diferents. Però a mi em va sorprendre que realment és molt semblant. Jo pensava que seria... segur que això és molt diferent. No. Realment, els personatges, els noms i certs moments...
0: canvien el concepte, perquè al final el protagonista en el còmic és un noi jove que ha sigut reclutat a la força i que està allà d'això, i la Rita Baratowski també és una noia jove, i aquí els fan que ell és un oficial ja més gran i d'això.
4: I és tan bo aquell personatge del Tom Cruise, penso, és boníssim.
1: És boníssim.
0: A més, intentant vacilar el coronel.
4: Un xarlatà covard.
1: I el coronel que no li passa ni una.
4: És quan... Sí? Vos...
1: Mostra el coronel que realment li dona proves de no, tants... I el tio, erri, no crec. I bueno, està molt... A mi la película em va agradar molt, la veritat, i el còmic està... És que és la película, realment.
5: La
1: película de Sí, tant, però... és molt molt divertit, es llegeix en la tarda, vull dir, és molt fresquito i
0: els trajos són de... O sigui, ells van a lluitar, que a la pel·li et fan com amb uns exoesquelets, però aquí van ser amb unes armadures corporals. Aleshores, ja la lluita és molt més... també
1: és molt més Goshin de Shell.
0: Sí.
1: Una mica més que no. Que la pel·lícula són com una mica...
0: Són els exoesquelets que són com una mica els de el Call of Duty, aquell que hi havia, el Kevin Spacey, que eren ampliats una miqueta amb el exoesquelet aquell, doncs és una mica aquest concepte.
4: Una mica més grossos potser els de la peli,
0: més tancs.
4: Sí. Però no tenim preu d'això, Manuel?
1: Ostres, doncs el preu, un momentiu, no recordo el preu. I no està aquí.
3: 25 pa.

0: euros, no, això, o què?
1: Crec que era, sí, uns 25 euros, 20-25 euros, sí.
0: Cada volum... Ah, perdó.
1: No, és un volum.
0: No, deia que els petits em sembla que costaven uns 8 euros o 10 euros, sí, cada un.
1: Això està, si voleu els petits és impossible. Jo, és que jo, de fet, vaig comprar, que vaig anar a la llibreria i vaig veure i vaig dir, hòstia, han fet un recuperatori, sí. I el vaig comprar, però el tenia ahir el Wacom, que és l'aplicació que tinc jo que m'avisa dels còmics i tal, em sortia tot arreu descatalogat o esgotat, era impossible.
0: Nota.
1: I ara fent un... Jo nota... un 8, un maginet.
2: És una nota, t'ha agradat, no és excel·lent, però està bé, sí, jo estic totalment d'acord.
3: Sí, sí.
2: Molt bé. Em recordo Starship Troopers bastant al llibre.
1: Sí.
2: És el mateix concepte Starship Troopers del llibre de està guai. Es veu clarament la influència.
3: Molt bé, doncs fins aquí Adventures of Lolo. I ara, notes a pau de pàgina.
2: Atenció, haig d'agrair al Néstor això. No, espera't. On està? Perdó. Aquí.
0: En esto es para acá, ya. Bé, han arribat unes 8 notificacions noves de Spotify dels programes que ens segueixen traient programes de Spotify.
2: Bueno, nois, darrerament s'està posant molt de moda aquest tipus de política agressiva, no? Nosaltres estem molt influïts per els discursos de l'Aaron Sorkin, no? aquell inici de Newsroom. Digue'ns per què Amèrica és el millor país del món. No ho és, no? O el president Bartlett de l'ala oest de la Casa Blanca, diu que sap de tot i ho sap fer molt bé. I ara ens trobem, diu, pues, amb Trump i gent que li segueix l'estela com Florentino Pérez. L'altre dia li va faltar dir xochete a una periodista i li va faltar dir sudaca al seu futur oponent. O sigui, ja és una mena de discurs, no? Mentre Kennedy a l'època deia, nosaltres no vam triar anar a la lluna aquesta dècada i no acceptem reptes que siguin fàcils, sinó els acceptem perquè són difícils. Sí, no?
3: No perquè sigui fàcil, sinó perquè és difícil.
2: Exacte. I en canvi Donald Trump que diu, the eating the pets of people.
3: Que no és conya, és que ho va dir.
2: Aleshores, el Florentino, una miqueta, pues, seguint aquesta estela, va fer això. I el que ha decidit fer és, doncs, què passaria si nosaltres, que hem viscut aquesta època de presidents fent discursos superpotents, s'haguessin traslladat a la política d'avui en dia i he agafat un discurs memorablíssim, que és el discurs del president dels Estats Units d'Independence Day, i l'he adaptat com si l'hagués fet Donald Trump, vale? Aleshores, ai, us tiraré el discurs, el traduiré al català perquè sospito que no teniu ni puta idea d'anglès, i després faré el que seria el discurs del president. Aleshores, una mica de... Sí, agafa el megàfon. Vale. Diu, bon dia, agafa el megàfon, no li funciona. Què has dit, Donald Trump? Bon dia, hòstia puta, perquè collons m'has donat el megàfon no encès. Bon dia. Aleshores, segueix.
4: In less than an hour, aircraft from here will join others from around the world. And you will be launching the largest aerial battle in the history of mankind.
2: En menys d'una hora, avions d'aquí s'uniran a avions de la resta del món i llançareu la batalla més gran de la història de la humanitat. Què diria d'una altra manera aquesta part? En una hora, avions de tot el món s'uniran als Estats Units, el millor país del món. Fins i tot els negrets i els sudàquers. Yo no hablo español, t'imagines? Anirem a la batalla més bonica de la història. La gent la recordarà com la batalla de Donald Trump.
4: Mankind, that... Words should have new meaning for all of us today. We can't be consumed by our petty differences anymore.
2: humanitat. Aquesta paraula hauria de tenir un significat nou per tots nosaltres avui. Ja no ens podem consumir en les nostres petites diferències. Això és el que diu. Què diria Donald Trump? Ell segueix. Perquè Trump està salvant la humanitat. Se m'ha acostat un soldat gran, un soldat amb els ulls plorosos, i m'ha dit: president Trump, és vostè el millor president de la història. La humanitat no existiria sense vostè.
4: We will be united in our common interest. Perhaps it's fate that today is the 4th of July. And you will once again be fighting for our freedom.
2: Estarem units pel nostre interès comú, potser l'espai. Avui és el 4 de juliol i tornareu a lluitar per la nostra llibertat. Què diria Donald Trump? Així que he agafat el telèfon i he trucat als presidents del món. Hi havia un de xinès que mirava així amb els ulls com si s'estigués adormint, i també hi havia dones. Us ho podeu imaginar? Dones governant. És estrany que els hagin envaït.
4: Not from tyranny, oppression or persecution, but from annihilation. We're fighting for our right to live, to exist. And should we win the day?
2: No contra la tirania, l'opressió, la persecució, sinó contra l'aniquilació. Lluitem els nostres drets a viure i haurem de guanyar el dia. I el Trump diria: així que lluitarem perquè el president Trump i per Amèrica, perquè tothom vol ser amic de l'Amèrica des de que sóc president d'Amèrica.
4: The 4th of July will no longer be known as an American holiday.
2: Fills de puta.
4: But as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight. We're going to live on. We're going to survive.
2: I el 4 de juliol ja no serà conegut com una festa americana, però com el dia que el món va declarar una sola veu: no marxarem tranquil·lament a la nit, no desapareixerem sense lluitar, continuarem vivint, sobreviurem. I Donald Trump seguiria el seu discurs i diria: i tots diran, en Trump ens ha salvat i les dones voldran tenir fills amb mi perquè sóc un paio bastant atractiu, i ho celebrarem en el saló nou de ball que estic construint a la Casa Blanca, un saló de ball que és el més bonic que he vist mai perquè té or i té marbre.
4: Today we celebrate our Independence Day.
2: Amb el millor extra de la història, salutant, diu, clac. Avui celebrem la nostra independència. I com acaba el discurs de Trump, dient: pues, ajunteu-vos amb aquesta xusma i doneu-me la victòria. Sí que aniré intentant traduir discursos de presents com el de Patton, no? També, que hagués dit si hagués sigut el Trump i tal, perquè us n'adoneu del nivell de com ha caigut sota zero, nois, perquè això és horrible.
5: Bueno, és que tenint en compte aquella comparació que hi havia entre el discurs del Trump i el de l'Obama quan van matar el Bin Laden,
2: és que brutal, okay. Que són 9 minuts de l'Obama i l'altre Beautiful Dogs.
5: He dit a lot of shooting, a lot of
2: del Shane Gillis, que et diu algo que és molt cert, que és: es nota que Donald Trump no havia vist mai res d'això, perquè és com si enviem el Magí a veure, Magí, que sigui, no? Enviem el Magí a veure el d'això, i aleshores el Magí ens està intentant explicar el que ha vist, no? Diu: perquè aquesta gent no entra per la porta, entra per la paret, ho explota en la paret, perquè la gent normal entraria per la porta, però ells no, saps? I va fer el disc així, que t'està explicant la merda que he vist allà dins, saps? És així 40 minuts.
5: També té el públic que té, eh? I ho ha d'explicar pel públic que té.
2: Sí. Ui. Bueno, nois.
5: Bueno, fins aquí. Notes a coll de pàgina. I ara, Ali Elmo.
2: Sí. Què ens portes, Pau?
5: Avui a Elmo toca parlar d'un clàssic. Com ja ha passat amb altres pel·lícules, aquesta que us porto avui ha sigut mencionada, sobretot a la secció del Yuyito, pel gran impacte cultural i artístic que ha tingut, ja que per molts historiadors cinematogràfics estem parlant del primer slasher. Avui a Elmo us recomanaré Peeping Tom, pel·lícula britànica de l'any 1960, catalogada com a thriller de terror psicològic, dirigida per Michael Powell i escrita per Leo Marx. Leo Marx, que curiosament havia sigut el cap de l'oficina de criptografia del SOE britànic, on es codificaven els missatges,
2: sí,
5: dirigits a la resistència contra els nazis. Sí, sí. Pues aquest és el guionista de la pel·lícula. Com a actors hi tenim el Carl Boehm, Moira Shearer, Anna Massey i un munt de gent que fa un fotiment anys que està morta. Pel·lícula dels 60, o sigui que, en fi, la gent que tenia certa edat ja llavors, doncs, breu sinopsi. La pel·lícula gira al voltant d'un assassí en sèrie que es carrega dones mentre utilitza una càmera portàtil, que no vol dir petita, vol dir portàtil per l'època.
2: Un quilòmetres d'aquest d'espatlla, tio, que és com un lloro, sí, sí.
5: És com d'aquelles amb trípode, saps, aquelles que et feien fotografies a principis de segle, allò que tapaves, saps, tio,
2: sí, sí.
5: Tipo allò, vale? O sigui, la portes amb un maletí gros, però és portàtil.
0: Sí.
2: I per què ho utilitza? Un ordinador de sobretaula i feia tota la mida del meu pis, no?
5: Exacte. I per què utilitza la càmera? Doncs per gravar les expressions de terror de les seves víctimes mentre les mata, editant les imatges en una espècie de pel·lícula snuff pel seu propi consum i plaer. D'aquí ve el títol de la pel·lícula, ja que en anglès l'expressió Peeping Tom equival al que aquí coneixeríem com un mirón.
2: Sí.
5: Exacte, sí.
2: A més m'agrada perquè Peeping Tom és aquí l'han traduït com el fotògrafo del pànico.
0: No.
5: Sí, no sabia això. Hòstia, tio.
2: Seria, bueno, el boyer, no? Seria el contribuït,
5: sí, sí,
2: el boyer,
5: sí.
2: El
5: boyer,
2: el...
5: Sí, sí.
2: Però, bueno, el fotògrafo del pànico.
5: Clar, que potser si dius el fisgón, potser la gent,
2: sí,
5: no es pensa que va veure una pel·lícula de terror, no? Vull dir,
2: però bueno, Peeping Tom al final tampoc és un concepte terrorífic, no. És aquell tio que t'espia i és un...
5: No, però clar, tu pensa aquí, a Espanya en 60, si poses el fisgón, vull dir, potser es pensa que és algú de l'Esteso i del Pajares.
0: Totalment.
2: Los fisgones.
5: És que clar, dir, és que és l'època. Los fisgones.
2: En fi, tornem a recordar que Los Vingueros va guanyant recaudació a Star Wars i que George Lucas li devia passar el número que havia fet a Espanya i What is the Vingers?
5: The Vingers. Ai, altres èpoques. Bueno, veredicte. Jo, com que sóc subnormal i sóc d'aquelles persones a qui a vegades li costa posar-se cinema vintage, vaig començar a mirar-lo amb un punt de reticència, gens convençut de que m'agradés. Però com m'acostuma a passar, estava molt equivocat. De seguida li vaig veure l'encant. A vegades veus coses que pel·lícules més modernes han copiat, adaptat o s'hi han inspirat, cosa que et fa valorar-la una mica més, com a més que no pas un producte que existeix en un buit. De fet, sembla molt més actual del que realment és. No oblidem que es va estrenar fa 66 anys. Ja només pel fet que us he comentat abans, que té l'honor de ser considerada el primer slasher, mereixeria més reconeixement per part del públic. Cosa que evidentment no passarà, això ja en soc conscient, perquè aquesta mena de pel·lícules la gent ja no se les mira, són pel·lícules que ja han quedat... estan per la història. No sé, que algú que la recomani, hòstia, mira't això, perquè tal, no sé què,
2: el que acabes de fer ara, al final mireu-vos
5: Peeping Tom. Sí. Doncs,
2: Hans Zimmer?
0: Clar.
5: Sí. Però potser ara que penso d'Amazon Prime, potser hi és. Amazon Prime té moltes pel·lis d'aquestes,
2: sí,
5: antigues.
2: Sí.
5: L'únic problema d'Amazon Prime és el tema de que pot ser que te l'hagis d'empassar traduïda amb doblada.
2: Ai, amb UBO.
5: Doblada, sí o sí, i que no hi ha ni l'opció de veure-la amb UBO.
2: Sí, em va passar, em sembla que amb 6 dies de maio, em sembla que em va passar.
5: I de fet, com més antiga...
2: Exacte, quan vas a buscar clàssics de l'època, és el que hi ha.
5: Sí. I a més, no és només el fet que estigui doblada, sinó a més a sumar-li que el doblatge de segons quina època, la qualitat ja és... No d'actors, vull dir qualitat de so.
0: Sí, està a Prime de lloguer, sí. Per 3 euros.
5: Ah, de lloguer, bueno. Doncs, en resum, Peeping Tom queda totalment recomanada pels fans del terror que ens estiguin escoltant i no l'hagin vista. Com a nota final, i agafant el relleu del Manuel, li poso un 8. I fins aquí, Elialba.

0: arribat el moment, fa unes setmanes vam decidir que faríem sacrificis col·lectius i hem decidit fer Gladiator la primera? No. Gladiator la segona. Amb qui? Amb Pedro Pascal. I qui més? Denzel Washington.
1: I Grogu, també?
0: I Grogu.
2: Que podria ser...
3: No hi ha Grogu, però hi ha un mico.
0: Sí, que es diu Dono. O Dodo, no recordo si era Dono o Dodo.
4: És que en sèrio, tio.
0: Pel·lícula del que està resultant ser el dolent dels germans Scott. És el Ridley Scott de l'any 24, protagonitzada per el Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal i la Connie Nielsen. La Connie Nielsen és la que feia de Lucila ja a la primera pel·lícula, la germana del Còmodo, filla del César. Aquí han fitxat el Joseph Quinn, que és el nano aquest de Stranger Things, que també ha sortit a la nova dels Quatre Fantàstics i tal, que fa d'emperador, amb el seu germà, que és l'emperador Caracalla, que és el Fred Hechinger, que fa molt bé de tio que treu de polleguera. És un tio que et fot nervis directament. I la història és que el Paul Mescal és un tio que està... Jo dedueixo que allò deu ser... Nord-Àfrica, algun lloc d'aquests. Cartagena l'africana, no Cartagena la mossa. I que els romans estan intentant acabar de conquerir tot el que és el nord d'Àfrica, i en una lluita allà, doncs ell és capturat per els romans després de invadir el seu poble. I òbviament, com la història de tots, el porten en un gladiorum d'aquests i li donen el potencial i decideixen tirar endavant amb tot. I aquí ja perden els papers absoluts i taurons al Coliseu.
1: Això és que lo de los taurons em sembla...
5: Però això és un surrealisme afegit que ja
1: pensa...
0: En el Coliseu es feien batalles navals, s'havia arribat a inventar el Coliseu. El que no tens són taurons d'assassins de diestrans.
6: Hi ha proves o no hi ha proves d'això que estem dient?
1: Sí.
0: El de l'aigua sí.
6: No, el de l'aigua sí, això ho sabia, però que no hi posaven taurons.
0: Si hi ha taurons nedant allà i cauen tius a l'aigua, t'asseguro que els taurons no aniran amb aquella voracitat de tip blusí.
6: Quan fa que no mengen els taurons? Això ho sabem, és que tenim estudis aquí, hi ha algun historiador?
5: Sí, no sé si ho vam parlar, però vull dir, aquí la pel·lícula és com porten els taurons teu fins al Coliseu.
6: És que,
5: com els capturen i com els porten fins al Coliseu.
0: Com els tenen morts de gana tant de temps, tio, com perquè sí.
6: No veig que estem aquí molt tendenciosos, que ja esteu ja suspenent aquesta pel·lícula des del minut 1 i potser no és tan dolenta.
5: Per mi hi ha un problema de base de la puta història i d'on el lúcid passa a ser tot aquest... O sigui, per mi aquest és l'arrel de tot el problema de la pel·lícula. O sigui, tota la mandanga aquesta és
0: que
5: és
0: intenten fer un gir de guió que es veu a venir des de que veus el cartell.
1: I el personatge de Denzel Washington, o sigui, tu... És que quan veus a Denzel Washington dius, esperes una mica més, no?
3: Per mi és el més passable de la pel·li, en el sentit que jo és que no puc...
0: Fa d'Alonso, tio, de Training Day durant tota la pel·lícula.
3: Sí, però és que el problema és que la resta, o sigui, a veure, tenint en compte que venim de la Gladiator 1, jo només puc concebre un Gladiator 2 si dius allò, hòstia, és que tinc una història tan bona que he de fer una segona part sobre això. Però després fots Gladiator 2 i la més i dius, calia fer aquesta puta merda, tio. Que, o sigui, fas una segona part per explicar això? En sèrio? No, és que no.
6: Que sí, que no, insinues no. Que si hagués portat un altre títol i no estigués desvinculada de Gladiator, potser no estaria tan malament?
3: Si fos una pel·li de romans, és que avui en dia no hi ha pel·li de romans.
5: Ja. Jo crec que el fet de tenir-la que connectar amb la primera pel·lícula fa que, és que no tot pots, el guió no tingui cap mena de sentit.
1: Exacte.
3: És que no la pots aïllar aquesta, si no saps què passa a la primera.
0: No, però fas Gladiator 2 i l'únic que connecta és el Sir Romà, tio, i un gladiador, i ja està.
5: Sí, alguna manera de connectar-ho molt més llunyana, tio, però no. És que no... tot el va enviar el Lúcido cap allà i no sé què
0: i vull sí, destruir la Roma i sóc
5: sí, ara estic molt enfadat, tot el rato molt enfadat, el Mescal per mi fa un paper en aquesta pel·lícula és totalment exagerat en tot moment i no com, també té el hàndicap de que la motivació que ha de fer el seu personatge és absolutament ridícula i llavors ja tot el personatge sembla ridícul
1: però, és un bon actor
0: és el que us dic, Ridley Scott des de fa temps no sap dirigir actors, tio. Perquè ha tingut Joaquin Phoenix que és un tio que si el portes bé et fa algo brutal i en Napoleon és patètic, és patètic i que a més em dol perquè precisament fa temps parlàvem d'aquella escena que explica el Russell Crowe que li ve el Ridley Scott i li diu, oi que facis, que mires a l'horitzó, que de cop miris aquí, veus un ocell, somrius, veus com l'ocell surt volant, tornes a mirar l'horitzó i aleshores et poses serio. Aquesta escena de Gladiator que és just al principi de la pel·lícula amb la batalla i tal, això està dirigit pel Ridley Scott i un senyor que ha fet això ara li transpira el penis com estan actuant els seus
5: actors. Jo crec que els hi demana molta intensitat interpretativa i llavors queda forçat, queda malament i és dir, no vull més d'això, ser més rabiós, més
0: amb els emperadors, però us vull molt rabiosos,
5: sí, molt teatrat, els i molt amenerats i molt no sé què.
3: Jo estic d'acord amb el que deia el Néstor del Pol Mescal, que realment, o sigui, per exemple, li té un odi al
0: Pascal. A Roma
3: i al Pascal, o sigui, a veure, si mires com això passa els primers signes de la pel·li, el Pedro Pascal o els soldats del Pedro Pascal es carreguen la dona del Pedro Pascal.
0: No, és ell ordena clarament l'assassinat i
3: ordena en una situació de guerra, o sigui, no ordena amb molta crueltat o molt, no, vull dir, sí, mateu-la, i després és com un odi irracional que dius, bueno, tio, sí, se l'ha carregat, però tio, és una acció de guerra, vull dir, a veure, tampoc no sé, vull dir, odiar-lo i voler-lo treure l'intestí pel malic, doncs home, no sé, tio, vaja, no sé, ni em va semblar forçat això, no
0: és com l'odi a Roma, era més justificable l'odi a Roma que no l'odi a
6: la persona.
5: L'únic que tenia justificació era odi a sa mare, era l'únic que podia tenir alguna justificació i tot i així és que no té cap tipus de sentit també la gestió de la mare.
0: Estàs en perill,
5: pira't i hasta luego, m'oblido, saps?
6: No m'oblidis.
0: Jo tenia un fill, m'he casat amb Pedro Pascal i ja no m'importa. És així. Que a més, sent tu filla de l'emperador i tal, que en principi ets la d'això i tens el teu fill que és el next in line, tu tens la puta guàrdia pretoriana, tio, al teu costat. Clar que hi ha conspiracions, hi haurà conspiracions, però si tu tens el teu fill a l'abast, són més a poc, és igual. És.
3: Però si està en perill, escolta, marxa amb el teu fill, tio. Per què contesto estàs de quedar?
1: Sí, és que no podeu trobar-li sentit. És que té coses que dius, no saps? No està bé, no, per mi no està bé. Hi ha coses com la de, no, el que diu de la mare, això és com, és que no entenc ben bé la relació d'aquests personatges.
0: I el metge també que està, és que són tot.
1: Està una mica ahí, no sé.
0: El metge intenta fer del negre de la primera, vull dir, tot és
5: que això és com un intent de recrear coses de la primera, una trama semblant però diferent a la vegada, connectada, però i al final és fer el mateix però molt malament
0: i afegint macaquinyos assassins i taurons psicòpates.
5: Bueno, o sigui, has de fer un
3: estepat d'aquests
6: macacos, que meravellós,
3: hòstia puta, tio,
6: podrien ser Resident Evil.
3: Sí.
1: una mica de Jumanji, no?
6: Sí, també,
3: sí,
6: també.
3: Sí.
0: I és heavy perquè és que a més Ridley Scott és el director d'una de les meves pel·lis preferides,
3: sí,
0: i és que clar, és un tio que era brillant i bueno, doncs mira,
3: no, però el problema és que si construeixes sobre una base que està ja corcada de per si, tot el que construeixi sobre aquesta base, vull dir, no és la veritat de res, tio, serà una merda, vull dir, és que no
0: però no, no sé, Pau, jo crec que no, o sigui, últimament no dona ni quarts ni hores, no. Perquè Napoleon no té cap mena de puta base, tio, i Napoleon és un truño.
3: Jo també t'aviso que no la suspendré, eh? també t'ho dic.
0: Que aquest tio té red de mentires, parlant de pel·lis que no
3: l'he vist, aquesta no l'he vist.
0: No has vist Red de mentires, tio?
3: No l'he vist, no.
0: Amb el DiCaprio no l'has vist, en sèrio?
3: No,
0: el que has de fer és posar-te aquesta pel·li quan acabi el programa. Red de mentires, El reino de los cielos, que jo l'he dormit a diverses vegades, però és una bona pel·li.
5: És un illa, tio.
0: És lenta, però... Però...
3: No, d'orilla per lenta o d'orilla perquè és...
0: D'orilla per densa.
3: Val.
0: Representa que és un nano que és un bastard d'un noble que està fent de ferrer en un poble i el ve buscar el noble aquest per endur-se-la a les creuades. I ell acaba d'enviar el nano, que és l'Orlando Bloom, i el noble és el Liam Neeson. Ell acaba d'enviudar el jove, i perquè la dona s'ha suïcidat. Aleshores té un rifirrafe amb el capellà, perquè si en aquella època si et suïcida no pots ser enterrat en terra sagrat i t'han de tallar el cap i no sé quantos. Té un rifirrafe amb el capellà, s'acaba carregant el capellà i fuig a cercar el seu pare per anar a Terra Santa perquè se li perdonin els pecats i tal i qual. I durant el viatge de cap a Terra Santa, els que el busquen per l'assassinat del capellà s'acaben carregant el seu pare i ell es converteix en el noble, o sigui, en el següent a la línia successora, en el noble, naufraga arribant a Terra Santa, i a partir d'aquí, un cop s'ha aixecat del naufragi, ja és un noble en tot el que fa. Que dius, bueno, fins aquí tal. Però aleshores té unes batalles defensant Jerusalem i tal, que estan molt ben parides. O sigui, té coses així, l'Edward Norton fent... que no el reconeix ningú, perquè l'Edward Norton fa de rei de Jerusalem, que és un leprós que va tota la peli tapat, i el Keegan pare també, el... està bé aquesta peli.
3: Però no,
0: també...
3: no és d'aquells creuats Navy Seal, no?
0: No, jo era Robin Hood amb el Taron Egerton, que és terrible. Ah, però clar, Teniente O'Neill, Gladiator, Animal, Black Hawk Derribado, Thelma i Lewis, Black Rain, Legend, Blade Runner, Alien, Els Dualistes, vull dir, és un tio que de cinema en sabia.
3: Sí, però li dona pel drama aquest històric, tio, i pues, bueno, pues, fa Napoleón i el Gladiator i no sé,
0: i la casa Gucci i l'Último Duelo.
5: Sí, no estava
0: malament.
5: No, sí, és interessant, al mínim, perquè aquest triple enfocament, doncs...
0: perquè m'agrada, perquè al final quan és l'enfocament de la dona és la verdad, que és genial. O sigui, la verdad del tal, la verdad del qual i la verdad, que és la de la dona. Em va encantar, però això, bueno, va una mica perdut. Notes, va,
3: comences tu, Pau?
0: Jo, és que t'ho has dit que no la suspendries,
3: però... jo no la suspendré.
0: Jo em vaig avorrir, jo crec que li foto un... jo no la suspenc, va un 5-4.
3: Molt bé. Néstor?
5: Un 3.
3: Buah, Magí?
6: Jo que he vist 3 quarts de la pel·lícula, li poso...
0: No, tu et creus que has vist 3 quarts de la pel·lícula, en realitat no em deus haver vist la meitat.
6: No, mare, però...
3: On t'has quedat, Magí? Hi ha dos emperadors?
6: Sí...
0: Doncs et falta molt.
3: Força, encara que és una mica.
6: No, però, segons la barra, jo crec que està a 3 quarts. No?
5: Segons la barra.
6: Mira,
5: per tot això,
0: si el Gladiator pagas el cortado,
6: per tot això, imbècils, treu un 5. És que a tot el que he vist fins aleshores, no estava tan mal, o sigui, la veia fluixa per molts llocs,
0: quan t'has perdut el moment esbojarradíssim,
6: però ja. És que les esbojarrades que hi apareixen és un, bueno, o sigui, si fas aquesta concessió, el gran problema,
0: perquè el Denzel
6: és que és la seqüela, és el que he dit abans, no vull repetir-me, la seqüela de Gladiator, que és un peliculón, és una puta merda pel·lícula, però no, o sigui, com a mínim, o sigui, la típica frasqueta, si oblides que és la segona part de Gladiator, no és tan dramàtica, o sigui...
3: Per mi el desenllaç no és pitjor que el nus.
6: Doncs ja està, perfecte, llavors puc posar un 5, li poso un 5.
0: Jo, en el moment que el Denzel ho és, bueno, és igual.
3: és que, bueno, per mi és el més salvable de la pel·lícula.
0: No, però la trama.
3: No, no, la trama del Denzel per mi és el més salvable de la pel·lícula. Com a mínim, les intrigues palaciegues, vull dir, com a mínim és el més realista.
0: Quines intrigues palaciegues? Si duren 30 segons i al final és una merda ràpida.
3: Bueno, dios, pues bueno, pues sí.
0: Clar, si fos durant tota la pel·li que l'altre va corcant allà, no, arriba allà, pim-pam, té aquest tren de formatges.
6: Tenim a Pau Vilà, que ja no té criteri perquè porta temps jugant a posar canonades i pensant quin diàmetre han de tenir. Hi ha una ciutat,
3: que allà que els meus ciutadans estan bastant perfectament cuidats. No, no,
1: jo per a mi aquesta pel·lícula té un problema molt gran, que és la segona part de Gladys, i jo com a Néstor un 3.
3: Tu, Pau, jo li poso un 5.
6: El 5,4 del Pau Sabés.
3: Doncs segons Fits and Bits, Gladiator 2 té un 4,28 o podeu deixar un 4,3.
1: No, un 4,2.
6: Que és un suspens, un 0, ja dic. Entre 0 i 5.
3: Fins aquí el sacrifici. I ara, la pixelània.
0: Atenció, triple, doble empat a Bewinger, Max.
6: Sí. Però sí o no, tenim Bewinger sòcia o no? Després sí, sí. Ho comentem.
1: Ha baixat el Girona.
6: Ha baixat el Girona, això. És molt de pixelània, aquest tema.
0: No, de Bewinger sí, perquè és un videojoc, tu.
6: Això també. És un videojoc?
0: Ho és.
6: On està la narrativa? On està la jugabilitat? Sí. Tu dius, sí, clar, és una aplicació. Bueno, bé, nois, avui us porto Èxit 8. Què és Èxit 8? Si qui ens escolta no li mola els videojocs, segurament haureu vist per algun lloc alguna publicitat d'una pel·lícula que es va estrenar fa poquet. I he decidit jugar aquest joc. És un joc que
0: Movistar.
6: Em feia... Sí, Movistar. És una pel·lícula basada en un videojoc creat per el Kotake Create. És aquests jocs indie solo, un paio que ha creat aquesta mandangueta. És un joc que és molt curtet. A mi em feia mandra, tampoc sabia bé de què anava, però no sé, veia coses i no m'entrava molt, fins que el vaig veure a 2 i pico euros a la eShop i vaig dir, vinga, va,
0: que aquí ja
6: vas
0: dir,
6: anem cap aquí,
0: anem Pau
3: aquí, després diu de mi,
6: anem a fer un support developers, clac, que hi total, que és un videojoc,
0: mai em cansaré d'aquest
1: puto, s'emporta probablement 50 cèntims.
6: Bueno,
0: sí, però és aquell meme, és aquell meme.
6: Com és este té?
0: No compra de algo.
6: Sol.
0: Suport de developers.
3: Dos euretes.
6: doncs això, aquest videojoc està basat, és la línia d'aquests dels Liminal Spaces o Backrooms, com us vaig portar el Pulse jugat amb realitat virtual, que us vaig portar fa uns mesos.
0: Però el Pulse no hi havia res, eren escenaris només, no?
6: Sí, bueno, ara podem discutir qui hi ha aquí, perquè, a veure, us explico una miqueta què va el joc. El joc,
0: això són les 7 diferències, una miqueta,
6: sí, l'Èxit 8, no? Sí, és unes 7 diferències, és un joc en el que està basat, està ambientat en el mètode de Japó, i estàs atrapat, és un joc en primera persona, i estàs atrapat en un loop, d'acord?
0: És un d'aquests que empenya gent dins del metro, no? I cada cop has de tornar a casa.
6: No, en aquest cas no veus cap metro. És una espècie de L o un 4. Fet passadís seria com una espècie de dos cantonaretes, d'acord? I el joc és un joc que no li posa categoria de terror. Sí, potser hi ha alguna escena incòmoda, però realment en el Pulse, per exemple, vaig passar molt pitjor d'entrada perquè no era virtual i tot i que no hi havia res, l'ambientació era molt heavy. En aquest cas, això és un passadís de metro, rajola blanca a dreta, esquerra, dalt i a baix, i llavors el joc va de què? Hi ha un passadís principal en el qual hi ha 5 postes a l'esquerra, 3 portes, 2 una mica més endavant, una primera que et trobes a mà, totes 3 portes a mà dreta, alguns, com es diuen les
0: fluorescents,
6: hi ha llums també,
5: no, les senyals aquestes de direcció,
6: senyals de prohibit fumar, senyals de hi ha una càmera que us vigila, alguns rètols i els típics d'això de ventilació, reixetes de ventilació, un parell de reixetes, d'acord? I alguna càmera de vigilància. Bàsicament això. Què passa? Que el joc va de que tu quan comences, veus aquest passadís i sempre t'apareix un home amb un maletí i un mòbil que t'apareix, diguéssim, apareix al final del passadís, fa com t'apareix de la cantonada, no? I ve cap a tu, però no ve a fer-te res, senzillament passeja, es creu amb tu i fa la curva per darrere. I tu, va de que si tu veus alguna anomalia en aquesta escena, que tu al principi, clar, si no coneixes cap, no et coneixes encara el terreny, doncs no pots saber si ho és o no ho és, la idea és que si tu no veus cap anomalia, tu segueixes recte, fas la L, creues esquerra i creues dreta, o sigui, no tens opció de triar, és un únic passadís, i t'apareix en la següent cantonada, veus, hi ha un cartell groc que et diu sortida 1, vale? I tu seguiries caminant i et tornes a trobar una altra vegada el mateix passadís. Si no hi ha cap anomalia, fas dos vegades dos cantonadetes, sortida 2, i has d'aconseguir arribar a la sortida 8, i quan arriba a la sortida 8 hi ha unes escales que surten cap a l'exterior i s'acaba el joc. Què passa? Que quan veus una anomalia, hi ha anomalies que són mega evidents, mitja volta, normalment et surt ja l'instint, no? Per exemple, hi ha un moment que sents com una riuada i literalment apareix una onada gegantina d'aigua que ve cap a tu, fuges, no? I fas dos cantonades i l'aigua ja no hi és. I arribes i el pos que fas, això, fugint d'una anomalia, veus un cartell de la nova sortida, no? Si estaves a la 2, doncs hauries sortida 3. Amb la qual cosa tens aquesta sensació de dir, estic avançant. I el joc va d'això, però és que realment és un joc d'observar. O sigui, jo la sensació que tenia és com estar jugant un joc de trencaclosques sense haver de fer res més que observar. I m'ha agradat l'experiència, bastant curiosa, perquè a més hi ha diguéssim, anomalies.
0: Però que si tu veus el post, veus que hi ha algo incorrecte, ho marques? O...
6: No és de fet. Si tu veus una cosa, mitja volta si i torna, i camina, i vens, o sigui, fas la cantonada d'on vens, i de cop i volta ja estàs com allò, t'indica següent sortida, no?
0: Enfocat cap a l'altre.
6: Sí, sí, i diguéssim que el joc té aquestes línies, diguéssim, entenc que ho controla d'aquesta manera, la que fas és ja una línia al terra, doncs, que no es veu, no veu res, no, entenc que funciona així, doncs avances. I, hòstia, us he de dir que, malgrat, jo, el joc et diu bàsicament això, la instrucció te la posa en un dels rètols, és a dir, si trobes una anomalia, mitja volta i segueix caminant, si no trobes cap anomalia, segueix recte. I hi ha un moment que, o sigui, he de dir que en certs punts vaig, bueno, en certs punts, després de, em sembla que vaig estar com 3 dies al tren, anada i tornada en el tren, literal, jo amb la Switch jugant, que jo ja sabia de què anava, havia arribat fins a sortida 6 o 7 i sempre em tornava a resetejar, dic, no, què collons està passant? O sigui, hi havia anomalies que no estan ni detectades, vaig a fer una mica de cheating, de dir, quines anomalies no estic veient, perquè hi ha algunes que són molt putes, o sigui, també he de dir que jo dedicava
0: un gram de pòmuls
6: en els 5 pòsters, jo em fixava en detalls, intentant memoritzar coses, i dic, hòstia, en sèrio? Hi ha un pòster que hi ha com rotllo alertant, no facis xivar-hi el metro, no? Hi ha com potser 25 siluetes de personetes, un nen petit, o sigui, que jo intentava memoritzar allò i al final no té res a veure amb això, saps? I dic, hòstia, va, o sigui, i són coses potser en teoria més visibles, però que si vas una mica àgil, no ho veus. I això, el guai potser són les anomalies, quan detectes una anomalia que és molt evident, que dius, vale, ok, gràcies, joc, m'ho estàs posant fàcil, però hi ha alguna anomalia que et posa els pèls de punta una miqueta, hòstia, quina angúnia, o quina, que això, líquids que surten per no sé on, una porta, cops a la porta, cada moment, clar, no té música al joc, i estàs en silenci, estàs observant, i sents per allà, pum, pum, pum, dic, joder, fills de puta, saps? Vull dir que el joc té aquest punt incòmode, vull dir que experiència xula, i el curiós és que és un joc que si ets bo, de fet, arran d'haver buscat això, una mica guia, el joc, com que és aleatori, realment no hi ha una guia directa que et pot dir què has de fer per passar-t'ho, has de trobar aquestes anomalies. M'han sortit gent que hi ha speedrunners, que clar, el joc en si tens una mica de sort, hi havia un speedrunner que vaig veure que em va preguntar, que és confiança cega que em trobaré anomalies i faré mitja voltes, d'acord?
0: Endavant, endarrere, endavant, endarrere, endavant, no? En plan, faré aquesta...
6: Clar,
0: no?
6: Dir, jo, a la que creu el passadís, faig mitja volta com si hi hagués una anomalia, i un tio que per xorra li surten 8 anomalies seguides i surt, i el joc te'l passes, o sigui, és que és literal, o sigui, el joc s'acaba aquí, no, si vols tornar-lo a jugar, doncs pots seguir buscant les diferències, i se'l passa, però em sembla que són en 35 segons, i ja et dic, jo la meva partida potser vaig estar-hi, no sé, 15 minuts quan vaig jugar-lo així sabent què havia de fer, però bastant guai, experiència xula. De fet, mira, em sumo a tot el que heu estat fent, les notes d'avui, que és un dia d'imaginescos, un 8 com a experiència, a 2 euros i pico, i experiència més enllà de, del temps que hi dediques, jo crec que la primera vegada que hi jugues és guai d'anar vivint tot el que et van descobrint. Bastant guai.
3: La pel·li, que és posterior al videojoc, sí, no té molt bona nota, però tinc, jo la vull veure, aquesta pel·li.
6: Jo crec, jo he llegit, o sigui, gent el, que no sabia,
5: el Nicolás la va deixar, que va dir que li havia agradat molt.
6: Sí, i jo he dit, per Twitter m'han encertat diversos gent que comentava que això, que crec que no tenien l'experiència del videojoc, i que com a, jo entenc que si no saps què vas a veure et pot cridar l'atenció, però no sé com ho fan, aquesta idea que el personatge el protagonista descobreix què ha de fer, no? Que en aquí minut 1 ja ho saps, vull dir que no sé si, ja dic, la vull veure, arran del joc.
0: Sacrifici?
3: Massa mort,
6: jo crec que global, vols dir?
0: Fricòmetre, sí,
3: fricòmetre.
6: Bueno, si tothom té ganes de veure-la o no us fa res, jo agrairia que fos una pel·li d'aquestes d'una horeta, hauria de ser així. No sé si...
0: Una horeta? Espera que els truco, Magí, els he dit.
6: Això sí, molaria molt.
5: Que retall,
6: eh? Tu diu, no? Per què?
3: Ja no hi ha pel·lis d'una horeta, Magí. Què vol dir? Una horeta. És un capítol d'una sèrie, tio.
6: A veure, deixa'm mirar...
0: És veritat, és heavy, que ara els capítols de sèrie 50 i pico minuts.
6: És 1:30, eh? No, not bad, not bad.
0: Això són les pel·lis de... Magí, no?
3: Les pel·lis de terror acostumen a durar això, eh? Hora i mitja, no duren pas més. No duren pas més,
0: i a part que és que se, si s'allarguen massa ja habitualment les trames decauen.
3: Sí, sí. Algú més, Magí?
6: Res més, res més.
3: Molt bé, doncs fins aquí la Pixelània. I abans d'acabar ràpidament, videojocs de paraules.

0: Diu així: sobre el taló i es veu un nou programa infantil educatiu del Club Super 3, actualment anomenat SX3, no? Amb el qual es vol ensenyar lletres de l'abecedari. En ell es veu a la lletra T i a la lletra P, que són superamigues. Es tanca el taló. Nom del videojoc? Amics Tape. Amics Tape. Amics Tape. Amics, mixtape.
1: Bueno.
0: Forçadíssim, podeu dir-m'ho.
1: No, està bé.
2: No, mixtape està bé. Està bé,
0: no
2: has hagut de néixer.
1: Bé,
2: vinga,
0: seguim.
1: Molt bé. Ara sí, fins aquí el programa d'avui, gràcies per saber.
2: Gràcies i bon dia.
1: Néstor Sart.
3: Gràcies i bona tarda.
1: Magí Bernet.
0: Gràcies i bona nit.
1: Manuel Rosero.
4: Taurons al Coliseu.
1: I un servidor Pau Vidal. Com cada programa us recordo que ens podeu escoltar a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit, els dijous primer a les 8 del vespre a Ràdio, després a les 10 de la nit a una 359 FM, que ens podeu escoltar a plataformes digitals com iVox, Podimo, iTunes i Spotify, i veure'ns a YouTube si passem el tall de... No, és Spotify, no? I que també podeu interactuar amb nosaltres a xarxes socials, a Twitter, Instagram i buscar i arroba FreaksBits. Moltes gràcies.

tot el món. radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: ubicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze,
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosanquirza.cat i entra a casa. Radio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit, Andreu Cistella, el Pauet,
3: Aquí Xan Cafè,
1: Contes de Microbis,
4: La Desfilada dels Microbis,
1: Posem Fil a la Poesia, Viatgem pel Món, Els Contes del Pep, Jocs de Falda i les nostres cançons.
5: Li diré a la meva mare,
6: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
6: Pep, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
8: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, Sant Quirze. En Tastet de Radio, Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.